0: Lectura. Montse Càmera, Yolanda Sánchez, Bea Luque, Joan Soler i Raül Salvador. A més, també incorporaran noves cares que, segons el candidat, reforçaran el projecte de cara al 2027. L'alcalde ha definit la futura candidatura com a una combinació d'experiència, energia, joventut, però sobretot amor i estima per Cunit, unes qualitats que considera essencials per continuar treballant pel municipi. Durant l'assemblea, Cassanyes també va avançar les línies mestres de la precampanya i de la futura campanya electoral. En aquest sentit, va anunciar que a partir del setembre Impulsem Cunit organitzarà reunions obertes a la ciutadania amb l'objectiu de recollir propostes, compartir els principals reptes del municipi i elaborar un projecte de futur centrat en la qualitat de vida i la defensa dels serveis públics. El candidat va fer una crida als veïns i veïnes perquè participin en aquest procés i aportin idees per contribuir a definir el futur de Cunit. Amb aquesta designació, Impulsem Cunit es converteix en una de les primeres formacions del municipi a oficialitzar el seu cap de llista en vista a les eleccions municipals de 2027. I l'onada de calor s'allargarà almenys 10 dies i Protecció Civil demana extremar les precaucions. Les temperatures es mantindran molt per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana vinent mentre reforcen les restriccions per l'elevat risc d'incendi forestal. Protecció Civil de la Generalitat manté activa la fase d'alerta del Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, el PROCICAT, davant de la persistència de l'onada de calor que, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, es prolongaran almenys fins a finals de la setmana vinent. L'episodi de calor intens mantindrà temperatures molt per sobre dels valors habituals per a aquesta època de l'any, amb especial incidència al litoral i al prelitoral, on també es preveuen nits tòrrides que dificultaran el descans i incrementaran el risc per la salut. Des de l'inici de l'episodi, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 89 persones amb afectacions relacionades amb la calor. Del total, un 61% han necessitat el trasllat a l'ambulància a un centre sanitari, mentre que el 39% restant han estat ateses a través del servei 061 Salut Respon. Protecció Civil demana als ajuntaments que habilitin espais climatitzats o refugis climàtics en cas que sigui necessari i que s'intensifiquin els seguiments dels col·lectius més vulnerables, especialment dels de les persones majors de 75 anys que viuen soles, persones amb discapacitat, malalties cròniques o mobilitat reduïda, així com aquelles que desenvolupin activitats físiques o laborals a l'aire lliure. Entre les recomanacions a la ciutadania destaca la necessitat de beure aigua de manera freqüent, evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia, reduir l'activitat física intensa a l'exterior i no deixar mai infants, persones vulnerables o animals dins de vehicles estacionats. Paral·lelament al Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya, l'Infocat continua en fase d'emergència davant de l'elevat risc d'incendi. La Generalitat ha aprovat noves limitacions als municipis inclosos en el nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals, que actualment afecta a 111 municipis de 18 comarques. Entre les activitats prohibides hi ha les tasques de sega entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda, les activitats culturals falleres, les activitats amb foc, l'ús de material pirotècnic. A més, els agents rurals mantenen tancat l'accés a 6 espais naturals per reduir el risc d'incendi, doncs el qual Protecció Civil insisteix a evitar qualsevol conducta que pugui provocar un foc en zones forestals i recorda que davant qualsevol columna de fum o indici d'incendi cal avisar immediatament al telèfon d'emergències 112. I un any més, Cunit acull un dels camps de treball per a joves que ofereixen a Catalunya amb l'arribada de diumenge passat dels 15 joves que conformen el grup d'aquesta quarta edició. Tots ells i elles tenen edats compreses entre els 14 i els 17 anys i provenen de diverses localitats d'arreu de Catalunya, el que han escollit Cunit Camp per viure aquesta experiència de contacte i d'intercanvi al nostre municipi. Fins al 19 de juliol, el grup estarà desenvolupant tasques de millora i reconstrucció d'un tram de mur de pedra seca del bosc de Cal Ros. Continuen així amb la tasca que ja van iniciar els i les joves participants dels camps de treball a les edicions anteriors. Durant l'estada, el grup participarà en algunes activitats programades per l'Espai Jove per tal de crear espais de convivència i moments compartits entre aquests joves i del Cunit. Doncs enguany el Cunit Camp continua doncs gestionat per la Fundació Escolta Josep Carol, entitat amb una llarga trajectòria en aquest sector i amb la qual la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Cunit treballa de forma coordinada per tal de que l'experiència d'aquests joves sigui el més enriquidora possible. Continuem comptant amb la col·laboració de l'Escola Els Cossetans, que ha cedit els espais per a l'estada del grup de joves durant els 15 dies que conviuran al nostre municipi. I les llars d'infants municipals de Cunit han posat punt i final al curs escolar 2025-2026, després d'uns mesos de plens d'activitats en els que els infants han pogut créixer, descobrir i aprendre a través del joc, l'experimentació i la convivència. Al final del curs s'ha celebrat amb diverses activitats a la llar del trenet, el qual es va fer una festa amb la participació del grup d'animació infantil Els Atrapasomnis, que va fer gaudir petits i grans amb un espectacle participatiu. Posteriorment, les educadores van fer un homenatge als infants que finalitzen la seva etapa amb l'obsequi d'una samarreta i la dedicatòria d'un poema i una cançó. Paral·lelament es va oferir berenar i beguda a totes les persones assistents. La jornada es va concloure amb una demostració de timbals a càrrec de l'entitat local Tocats pel Foc. A la llar Les Marietes, la celebració va consistir en una activitat de lliurament d'una pedra amb una paraula que identifica l'infant i que queda a la llar de forma permanent. D'altra banda, els infants van poder gaudir d'una activitat anomenada Càpsula del Temps, que consisteix en guardar una fotografia junt amb un desig de la família, quedant emplaçats a tornar d'aquí dos cursos per tal de mantenir el vincle efectiu en el temps. Paral·lelament es va fer entrega d'una samarreta commemorativa i un berenar per tots els assistents. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, vol expressar el seu agraïment a tots els equips professionals de les llars d'infants per la seva dedicació, implicació i compromís amb l'educació dels més petits, així com de les famílies per la confiança dipositada en els centres al llarg del curs. Des de l'Ajuntament es desitja un molt bon estiu a tots els infants, les seves famílies i les professionals de les llars d'infants municipals. I el Casal Municipal de la Gent Gran ha tancat el curs 2025-2026 amb diverses activitats com a cloenda. El dia 18 de juny passat van celebrar la festa de final de curs amb una jornada d'exhibicions de tallers que s'han fet al llarg del curs i molta diversió, acompanyada d'un bon berenar de Ràdio Cunit i de la música de duet Alma. Els dies 25 i 26 de juny es va dur a terme l'exposició dels treballs realitzats durant aquest curs als tallers creatius del Casal de la Gent Gran. Finalment, els grups de teatre Arlequines i Girasoles van pujar a l'escenari per presentar les obres Agència de Talents i Enredo a Bordo, fruit de mesos d'assaig, dedicació i molta il·lusió. El públic va gaudir d'una tarda plena d'humor, situacions inesperades i grans interpretacions que van arrencar més d'una rialla i un llarg aplaudiment. Us deixem, doncs, un recull de fotografies i un petit vídeo de la festa final de curs a la seva pàgina de Facebook. Gràcies, doncs, a totes les persones que han fet possible. Sou l'ànima del casal. Ens retrobem ben aviat amb més activitats i nous reptes. Bon estiu. I l'Ajuntament de Cunit dona el tret de sortida a una nova edició de la Fira d'Artesania, una de les cites més esperades de l'estiu, que omplirà el passeig marítim d'artesania, comerç i activitats per tots els públics. La fira tindrà lloc els divendres i dissabtes de 6 de la tarda a 12 de la nit del 10 de juliol al 22 d'agost al passeig marítim entre el carrer Les Sorres i l'avinguda Juli César. Durant aquestes setmanes, veïns i veïnes i visitants podran passejar entre les diferents parades de l'artesania, descobrir productes fets a mà i gaudir d'un ambient familiar a tocar del mar. Com a complement de la programació, la fira comptarà amb l'espectacle Circ i Foc, que es representarà els dies 11, 18 i 25 de juliol i 1, 8 i 15 d'agost, amb dues sessions, a les 8 del vespre i a 3 quarts de 10 de la nit, oferint una proposta d'animació per tota la família. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Cunit continua impulsant activitats que dinamitzin el municipi durant la temporada d'estiu, fomentant el comerç artesanal i contribuint a enriquir l'oferta cultural i d'oci del municipi. I a motiu de la Festa Major d'estiu d'enguany, hem programat també una nova conferència on en Miquel Altadill ens dissertarà sobre els emigrants vilanovins que van marxar a fer les Amèriques, on van viure una infinitat d'experiències farcides d'anècdotes de tota mena. Són emigrants que van tornar rics, no tots, i que en el seu retorn van comprar algunes de les moltes finques de Cunit. Entre elles destaquen la família Marquès, amb les masies de Cal Marquès i Sant Antoni, la família Raldiris, amb la masia de Cal Font, família Torrents, amb la masia Torrents, la família Ferrer, amb masia de Cal Pla, i la família Quadres, de Cal Baró. Tot plegat sense oblidar que l'arribada del ferrocarril cap a Sant Vicenç de Calders i Valls va ser una obra d'un altre indià, Francesc Humà, qui té una plaça dedicada a Vilanova davant de l'estació de Renfe, en record de la seva filantropia. Amb ell hi van col·laborar estretament tres prohoms vilanovins, Víctor Balaguer, Pau Soler i Joan Torrents. Tampoc podem passar per alt que la capital del Garraf està agermanada amb la vila cubana de Matanzas, destí de molts emigrants vilanovins que buscaven fortuna al Nou Món. Des de Cunit hi va anar Daniel Coll Soler, nascut a Sant Pere de Ribes i de família assentada a Cunit, a mitjans de la dècada de 1900 a 1910. El 1915 va marxar amb només 15 anys i es va col·locar de cambrer en una gran cafeteria i al cap de pocs anys ja era l'amo del negoci. El 1930 va tornar amb una petita fortuna que ell li va permetre invertir a Vilanova, on va obrir una sabateria al carrer dels Caputxins. Per acabar la seva intervenció, Miquel Altadilla ens complaurà, doncs, també amb algunes anècdotes de caire més local. Al final de la conferència, i abans de passar el tas de cava, es projectarà un vídeo resum de la recent expedició cunitenca a la població occitana d'Arbàs, el qual aquest audiovisual té com a objectiu visibilitzar l'enfortiment dels lligams històrics i familiars que uneixen en dues localitats des de 1650. El vídeo és obra del company Albert Ardite. Aquesta trobada intercanvi cultural ha estat organitzat pel grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito amb la col·laboració i el suport de les regidories de Patrimoni i de Cultura de l'Ajuntament de Cunit. I el Festival Fes Humor també tornarà a convertir Cunit en la capital d'humor del 6 al 9 d'agost, amb una programació que reunirà una dotzena d'espectacles pensats per tots els públics. L'edició d'enguany consolida la cita com un dels principals esdeveniments de comèdia del Baix Penedès i aposta per una oferta variada que combina monòlegs, improvisació, podcast en directe, música i altres formats humorístics. El cartell està encapçalat per alguns dels noms més destacats de l'escena actual, com Quim Masferrer, Alba Segarra, Godai García, Charlie P, Elisenda Pineda i Jordi Merca, i que compartiran protagonisme amb altres artistes al llarg dels 4 dies de festival. 11 edicions després de la seva primera celebració, el Fes Humor ha evolucionat de manera notable. El certamen va néixer com un concurs de monòlegs convertint-se en el primer festival dedicat a la comèdia, tant a Cunit com al conjunt del Baix Penedès. Amb el pas dels anys ha esdevingut una cita de referència que atrau alguns dels millors còmics i còmiques de Catalunya i de la resta de l'Estat. Una de les principals novetats d'aquesta edició és el protagonisme creixent del format podcast. El públic podrà gaudir en directe de Les Guarres, considerat un dels fenòmens virals de l'any, així com de La Riota, en Carles Capella, Marc Llibre i Àlex Agudó. Les entrades ja estan a la venda a la web oficial del festival, feshumor.cat. El Fes Humor està organitzat per l'Associació Cultural Fes Humor Cunit i l'Ajuntament de Cunit amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Cunit i el suport de diversos patrocinadors. Però encara tenim més notícies. I és que avui dijous tenim l'estirada de la corda a la plaça Jaume Vidal. Segona prova organitzada per Mullats i Cremats. Estirada de la corda. Agafa't fent fort i busca un bon recolzament i tiba amb el teu equip fins a fer caure la marca al vostre costat. Recorda portar bon calçat per tenir la màxima tracció a terra i es recomana l'ús de guants amb categoria infantil i adult. Hi haurà servei de food trucks a tots els actes que se celebraran a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. I també avui dijous, a les 9 de la nit, tenim la nit de Cabiloses i sopar de germanó a la plaça Jaume Vidal. Nit per celebrar la cultura popular amb les entitats del municipi. Sopar popular de germanó de Carmanyola amb ambient festiu i participatiu. Durant la vetllada es farà el lliurament de premis culturals i hi haurà actuació musical en directe, food trucks i punt de venda de merchandise oficial de l'entitat. Organitza Balls Populars de Cunit. A més, demà divendres, també a 7:15 del vespre, tenim la cercavila Xerida. Amb inici a la plaça Sant Cristòfol, amb el recorregut a través dels carrers del nostre casc antic del municipi. Cercavila infantil a càrrec de la colla Tocats pel Foc i Balls Populars de Cunit. La cercavila comptarà amb la participació dels gegantons de la vila i el gegant infantil Ramon, acompanyats per la colla de grallers Maricel, i també hi participaran la Marieta, el Drac Petit, els Capsulosos, el Ball de Patatuf, el Ball de Cercolets, el Ball de Panderos, el Ball de Pastorets, el Ball de Bastons i el Ball de Pere i la Lloba de Reus. A més, també, demà divendres a les 8 del vespre, torna a la plaça de la Vila la Catapulta, la tercera prova organitzada per Mullats i Cremats, coordinat en equip per fer volar boles d'aigua de tela en tela fins al cubell final. És recomanable portar calçat esportiu tancat per participar i evitar relliscades. Animeu-vos, doncs, a portar roba de recanvi i alguna cosa per sopar, per després veure el pregó de la Festa Major. I com bé dèiem, doncs, també aquest divendres, dia 10 de juliol, a les 9 de la nit, tenim el pregó de Festa Major a la plaça de la Vila. Pregó i tret de sortida oficial de la Festa Major d'estiu Sant Cristòfol 2026, el qual realitza el nostre company, en Guillem Estadella.
1: Què tal, cunitencs i cunitenques? Escolta, tinc l'honor, l'orgull i la satisfacció de dir-vos que aquest any seré el pregoner de la Festa Major. No em pot fer més il·lusió. Per tant, us convido tots i a totes a que vingueu el divendres 10 de juliol a les 9 del vespre. Bueno, que jo encara farà sol una miqueta, vull dir que veniu de la platja d'on vingueu. A les 9 a la plaça de la Vila per fer el pregó. Jo us puc avançar que no serà un pregó normal. Vull dir que hi haurà una miqueta de teca. Per tant, a tots i totes convocats una mica abans de les 9 per donar el tret de sortida de la Festa Major d'enguany, que serà espectacular, així que res, que molt content i molt feliç de ser aquest any el pregoner de la Festa Major de Cunit. Per mi això és el súmum. Vull dir, jo a partir d'aquí ja tot ha d'anar cap avall, així que us espero el dia 9, i el dia 9 no, el dia 10 a les 9, vale? Ens veiem.
0: I mitja horeta després tenim la cercavila infantil de foc a la plaça de la Vila. Cercavila de foc pels carrers del nucli antic amb la participació de la colla infantil dels Joves Diables de Cunit, acompanyats de la Flameta de Cunit, així com de la colla local Tocats pel Foc amb les seves bèsties infantils, les espurnes de foc i els timbalers de Tocats pel Foc. com a colles convidades i participaran els Diablets de Cubelles, els Dimonis de Baix a Mar de Vilanova i la Geltrú i els Diables Calderots de Santa Fe. A més, torna el Cercavirra Cunit de l'Associació Joves per Cunit el proper 10 de juliol dins dels actes de la Festa Major. Enguany, l'Associació Joves per Cunit ja ha avançat aquesta edició, el que arribarà amb novetats. Els establiments participants seran el Rodaví, Kismar, Bar Restaurant La Marina, Xiri el Búnquer i el Recinte de Festa Major, amb un preu del pack de 15 euros que inclou la samarreta oficial de la Cercavirra i 5 consumicions que podràs bescanviar als establiments del recorregut. La venda d'entrades començarà a partir de l'1 de juny a l'oficina de turisme fins a esgotar existències. I també demà, dia 10 de juliol, a les 11 de la nit, tenim el ball de Festa Major a la plaça Jaume Vidal, amb l'orquestra La Principal de la Bisbal. Hi haurà servei de food truck a tots els actes que se celebraran a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. També recordem que dissabte, dia 11 de juliol, a partir de les 10 del matí a la plaça de la Unió, tenim l'Andro Vermut Musical, a càrrec de l'entitat Valls Populars. I la tercera edició de la Sobac, la sorprenent i original baixada de l'Andròmines Casolanes de Cunit. Aquesta tercera edició es realitzarà aquest dissabte a les 10 del matí amb concentració d'andròmines a la plaça de l'Ajuntament. A 11:15, inici de l'activitat. Recorregut sortida de la plaça de l'Ajuntament. Carrer Major, carrer Joan 23, baixada cap a l'Avinguda de la Font, carrer Sant Antoni, plaça Catalunya, baixada carrer Sant Isidre i arribada a la plaça de la Unió. I a més a més també tenim Diada Castellera, aquest 11 de juliol a la plaça de la Vila, a les 11 del matí. Vine a gaudir d'un espectacular... a les 6 de la tarda. Vine a gaudir, doncs, d'un espectacular Diada Castellera amb la participació de tres colles, els castellers del Foix de Cubelles, els torraires de Montblanc i els castellers de Mediona. Recorda aquest dissabte a les 6 del vespre a la plaça de la Vila. I tenim nova activitat, Natura i Geologia. Descobreix el nostre entorn des d'una nova perspectiva. Aquest proper 11 de juliol vine a aprendre sobre la geologia i la natura de Cunit. El punt de trobada serà a la Biblioteca Municipal Marta Mata a 6:45 del vespre, on les places són limitades. Reserva la teva plaça trucant al 977-67-47-77, 977-67-4777 o bé a turisme@cunit.cat. T'hi esperem. I també dissabte, a les 7 del vespre, tenim Il Crecheto, espectacle itinerant familiar, amb inici a la plaça de la Vila. Una espectacular màquina recorre els carrers en aquest original espectacle itinerant que combina circ, teatre de carrer i música en directe. El misteriós Crecheto, mig home, mig animal, i el seu extravagant creador protagonitzen, doncs, una proposta visual divertida i sorprenent per tots els públics. A més, també aquest dissabte, a les 7 del vespre, tenim el concurs de truites i concurs de reposteria al pati de l'Ajuntament. El concurs de truites i concurs de reposteria a les 8 del vespre, al qual es farà el lliurament de premis i degustació a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. I també a les 8 del vespre tenim la cercavila d'adults a la plaça de la Vila. Desfilada tradicional dels carrers del municipi amb la participació de les colles adultes locals i diferents colles convidades. Hi participaran el Ball de Pastorets, el Ball de Bastons, el Ball de Gitanes i el Ball de Panderos. Més notícies. També recordem que aquest dissabte a les 10 de la nit tenim correfoc de Festa Major amb inici a la plaça de la Vila. Lectura dels versots i correfoc de Festa Major a càrrec dels Joves Diables de Cunit, acompanyats de les seves bèsties de foc i grups de percussió, i la colla local tocats pel foc amb el Minotaure i els timbalers de la colla. Com a colles convidades, el correfoc comptarà amb la presència dels Diables de Ripollet, els Diables de Can Sant Joan i els Diablots d'Olesa, oferint una nit plena de foc, ritme i tradició popular. I també dissabte, dia 11 de juliol, a 11:45 de la nit, tenim cercavila nocturna al passeig marítim amb l'Avinguda de la Font. Recorregut festiu nocturn en finalitzar el correfoc de la Festa Major i prèviament al Castell de Focs amb la participació de Balls Populars de Cunit. més a més, també tenim una actuació del grup musical Fugadors d'Alcatraz, que tindrà lloc també a la plaça Jaume Vidal el dia 11 de juliol a les 12 de la nit. Amb ball, amb grup de versions. Recordem que hi haurà servei de food trucks a tots els actes que se celebraran a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. També tindrem l'actuació de Mamaduixa en el recinte de la Festa Major d'Estiu Sant Cristòfol 2026. I que també, doncs, el diumenge, dia 12 de juliol, tenim la Cercavila matinal a partir de les 10 del matí a la plaça de la Vila. Cercavila d'ofici amb la participació de la colla Tocats pel Foc i de balls populars de Cunit. La Marieta, el Drac Petit, Caps Grossos, Ball de Patatuf, Ball de Cerculets, Ball de Panderos Infantils, Ball de Pastorets Infantils, Ball de Bastons Infantils, Ball de Pastorets, Ball de Bastons, Ball de Gitanes i Ball de Panderos. La Cercavila comptarà amb els gegantons de la vila i el gegant infantil Ramon, acompanyats per la colla de grallers Maricel, així com diferents elements de cultura popular que ompliran els carrers de música i tradició festiva. A més, la colla Tocats pel Foc organitzarà una activitat especial adreçada als infants que vulguin participar a la Cercavila amb un capgròs elaborat per ells mateixos. Els nens i nenes podran fer el recorregut juntament amb la colla i, com a agraïment per la seva participació, rebran un petit obsequi. Recordeu, doncs, aquest diumenge a les 10 del matí. I també, doncs, el diumenge, en acabar la Cercavila d'ofici, tenim la gran remullada a l'Avinguda de la Font. Quarta prova organitzada per mullats i cremats. Posa a prova el pols del teu equip passant un cubell d'aigua de mà en mà per omplir al màxim el dipòsit final i evitar que l'aigua et caigui a sobre o no. Recordem, doncs, que aquesta competició es fa tant en categoria infantil com també en categoria adult. I també el mateix diumenge, dia 12 de juliol, tenim la missa solemne a l'església de Sant Cristòfol de Cunit. A les 12 del migdia, missa solemne en honor al patró de la localitat, Sant Cristòfol, i en acabar, benedicció dels vehicles. Sant Cristòfol, patró dels conductors. A més, també el mateix diumenge, al passeig marítim davant de l'estació de Renfe, a 6:45 del vespre tenim el contraband de Cunit. El solar del passeig marítim amb l'Avinguda de la Font. Cinquena prova organitzada per mullats i cremats, el que reviu la història de la nostra costa. Uneix el contraband per passar sacs de mercaderies a tota velocitat i demostrar quin és el bàndol més hàbil de la vila, amb categoria també infantil i adulta. També recordem que tenim diada de sardanes aquest diumenge a 8:15 de vespre al passeig marítim davant de l'oficina de turisme. Ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Cornellà i la col·laboració de l'agrupació sardanista de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit. I torna a la festa de colors Holy Fest. També aquest diumenge, a 8:15 de vespre, al passeig marítim davant de l'estació de Renfe. El Holy Fest amb animació i llançament de paperines de colors. Es recomana portar roba blanca i només està permès paperines de colors oficials. També tenim teatre. Aquest diumenge, a la plaça Jaume Vidal, a les 10 de la nit. El Pep i la Marta fingeixen separar-se per evitar més plans amb uns amics massa insistents, però la mentida es complica i acaba destapant retrets, tensions i veritats incòmodes. Una comèdia fresca i divertida sobre les parelles, les amistats i la pressió de ser bons pares, amb l'autoria de Iago Alonso i Eva Mor i el repartiment estrella de Llorenç González, Núria Dolofeu, Laura Porta i Roger Cantos. Recordeu, doncs, a la plaça Jaume Vidal a les 10 de la nit amb servei de food trucks. També tenim festa de l'escuma. També el mateix diumenge... Perdó, el dilluns ja a les 6 de la tarda a la Rambla del Prat. Recordem que dilluns és festiu en el nostre municipi. La festa de l'escuma arriba a Cunit amb una tarda refrescant, plena de música i diversió, perquè els més petits gaudeixin entre rialles i núvols blancs de festa i d'alegria. I no tenim temps per més. Ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, la nostra companya, en Josep Miró. Endavant!
2: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
3: continua l'onada de calor amb temperatures molt altes. Ha pujat aquesta nit la temperatura, hem tingut una mínima alta de 24 graus, tot i així ha quedat una miqueta per sota encara de la nit tòrrida, mentre que es mantindrà quasi tan alta com ahir, però possiblement sense arribar als excepcionals valors d'ahir. En quant als valors assolits de màxima ahir aquí a Cunit, destaca els 37 graus enregistrats a l'estació del Centre Meteorològic de Catalunya, al camp de futbol, en canvi, a l'estació que tenim a la coberta de la policia més propera al mar, es va quedar amb 32. Tot i així, és més representatiu de la temperatura que tenim aquests dies, la del Servei Meteorològic, que és més homogènia i més representativa de la major part de l'interior del municipi, que va arribar a temperatures gairebé, com dèiem, al voltant dels 36 graus, amb una humitat avui que serà baixa i no tindrem tampoc massa xafogor. Això sí, la temperatura màxima estarà al voltant dels 34 a gran part del municipi i una miqueta més curta al voltant dels 31 a la zona litoral. Ben feble enterrada a l'inici final del dia i deixar loc al centre de la jornada, fent que a la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem que el temps sigui estable, dominat pel sol, amb cel clar al centre del dia, però amb intervals de núvols baixos fins a mig matí a partir de mitja tarda. Demà sí que la temperatura baixarà una miqueta, ja quedarà un palet per sota dels límits d'onada de calor, però tot i així serà intensa i es mourà entre els 23 o 24 de mínima aquesta nit i demà estarem al voltant dels 32 o 33 a l'interior del municipi i dels 30 arran de mar, amb una humitat i xafogor moderades. Vent feble enterrà la primera hora i deixa loc més reforçat al centre del dia, fent que la mar estigui arrissada al matí però augmentant a marejol a partir de migdia. Mentre que de cara al cap de setmana la temperatura serà d'estiu, però ja no amb valors d'una calor baixa una mica, però no ens n'oblidarem de la calor, ja que a partir de dilluns i sobretot dimarts torna a repuntar la calor amb valors de rigorós estiu i ja veurem si ve amb valors d'onada de calor.

0: El Ventilador.
1: Cada dia de 10 a 2 a Radio Cunit.
2: Traemos en la guitarra la bomba de neutrones, el artefacto más peligroso que mete ruido por los salones.
3: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí al Ventilador, el millor remei per fer passar la calor des de la ràdio més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, al qual a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i com no estem ajudant-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca, truca i participa.
4: 977-67-4918.
5: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977-67-4918. 977-67-4918.
4: Il telefono della radio è il 977-67-4918.
6: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Telefono 977-67-4918. 977-67-4918.
4: Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM, la radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-67-4918. Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM et à la site internet radiocunit.org.
3: També tenim la nostra web www.radiocunit.cat on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules.
6: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Ràdio Cunit.
3: Busca'ns en l'arribament a la vostra participació. Us en doneu un numeret al qual entreleu els sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero, el del poble. Clar que sí, com ha de ser, perquè si no ho fem nosaltres, qui ho farà? Ai, ai, senyor, també, doncs, com no, donem la benvinguda a tota la nostra audiència que ens sintonitza tant per FM com per online i a la gent que fa possible aquest programa, el qual us acompanyarà des d'ara i fins a 2:15 de migdia, 3 hores en format magazine, pal en palma amb el format informatiu fins les 3 de la tarda. A la producció tenim a Susana González, a Toni Camaro, Mari Carme García, bueno, i també, doncs, a la resta de seccions a les quals passarem ara passant el nostre sumari de continguts d'avui dijous, ja 9 de juliol de 2026. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Asens. Tot a punt i preferat per fer marxar calor. Així comença El Ventilador.
7: Sumari.
3: I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per designar de sota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia. I informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlladins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però mitja horeta abans, també com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i provincial, la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit al dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Com no, doncs, també tindrem la previsió meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que va a la nostra poble, com també, doncs, pel que fa a la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. I de la Renfe passarem a la 11 també per conèixer les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Cecs, eh? Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. A més, esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia, tant perquè fa referència al servei d'urgències d'un compte nocturn, i ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. Esbrinarem també quin és l'estat de les platges, a veure si ens podem banyar, eh? Si m'hi fico, no m'hi fico, si la tenim freda o calenta, bandera vermella o verda, amb el nostre company, amb en Josep Miró. I a més, i a banda de tot això, també ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir a Itàlia com avui, un 9 de juliol d'altres anys, a les nostres efemèrides. si Déu vol, doncs també, com no, tindrem altres espais, com per exemple la història dels mundials, que com sempre ens arriba de la mà de la xarxa i a la qual fem aquesta repàs a la història en el marc d'aquest mundial que estem vivint d'aquest any 2026. A més, també aprendrem a parlar bé a l'anglès amb OK Radio i amb Gea Palau. I com no, doncs també tindrem el Tot Natura de la mà del nostre company d'en Josep Miró. A més, també com no, tindrem el Santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps, home, posa't en contacte amb nosaltres i els afortunats entrareu al sorteig d'un fantàstic premis, d'un seguit de premis, gentilesa dels nostres patrocinadors en el nostre mega sorteig de la comarca. L'únic, l'incomparable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana, cada divendres, a la vostra sintonia especial Festa Major, el qual recordem que ja estem de ple, eh? Doncs, com no, recordem que tota la gent que participi pot optar a un d'aquests fantàstics premis els quals passem a repassar ara mateix, com, per exemple, la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros a l'Avinguda Barcelona 179. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal a l'Avinguda de la Font 62 Baixos. Alma Music, una classe de cànobi de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler número 19 de Calafell Platja. Bemol Nou, una classe de guitarra, piano baix o producció musical a Segur de Calafell. Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo i de Ràdio Cunit, al seu llibre Mi Montaña Russa. La Joieria Castillo, un detall sorpresa, al carrer Francesc Macià, número 31. Samis Calafell, doncs dues consumicions normals no premium, al carrer Montoriol, número 32 de Calafell Platja. I la perruqueria Harmony, també un tall de cabell per home o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona, al carrer Francesc Macià, número 15. Doner Pita Palas 2, un fantàstic durum que va pel carrer Francesc Macià, número 18. I la Marina, antiga Calona, dos esmorzars, al Passeig Marítim 147, local 2, a primera línia de platja. Bar La Pinya, també tenim, doncs, dues esmorzars al carrer Conca de Barberà, número 13. I a l'Olivo, Restaurant Lounge, un vermut per dues persones al carrer Rit, número 1 del Port de Segur de Calafell. La Bodegueta. La Bodegueta ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia, de dimarts a divendres, a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu recopla directe. A la dito!

Persones a la C31, a la carretera entre Cunit i Cubelles, en visita a les seves instal·lacions. I la carnisseria Jaguara també ofereix mig quilo de carn picada a l'Avinguda Barcelona 185. Pollo a la brasa al sol també ofereix un pollastre a la brasa a l'Avinguda de la Font número 86 dissabte o diumenge. I com no, doncs també la Cova del Gorga, un vermut per dues persones al carrer Miguel Utrilló número 4. Al local social al Castell, un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a la Noia. I al bar Casa Carminya de Castanyeira, un menú per dues persones de dimarts a divendres al Passeig Marítim número 5. A més, la pizzeria Nanà ens ofereix una pizza per dues persones al carrer Josep Estivill 34 de Navas de Tolosa, a Barcelona. I la cafeteria Panaderia Núria també un esmorzar per dues persones al carrer Víctor Català número 4 de Comarruga, on al costat mateix també tenim la penya bètica de Comarruga, el que ens ofereix aquest sopar per dues persones al local amb entrepà i beguda. A més, la pizzeria La Góndola de Cubelles ofereix un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge, al carrer Víctor Balaguer número 18 de Cubelles. I el Saborea. El Saborea ofereix un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. El Pollo Loco, un lot consistent en pollastre a l'ast, patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli, a l'Avinguda Barcelona 159-161, local 2, amb consumició gratuïta mentre esperes comanda al Pollo Loco. I com no, doncs també la discoteca Lou de Segur de Calafell, una invitació en consumició per dues persones a l'Avinguda Catalunya número 3 de Segur de Calafell. No et perdis les sessions de Sound DJs quilòmetre zero, La Girada de l'Arbós també ofereix una invitació per dues persones a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer, número 35 de l'Arbós, i al Racodols, una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres al carrer Costa Durada, número 17. El Rincón del Tapeo 2 també un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred a l'Avinguda Barcelona 177. I Dinàmica Club Atletisme a la Ronda Ibèrica número 58 de Vilanova de Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. A més, també tenim l'Hotel Àdia, que ens ofereix aquest fantàstic mega menú per dues persones a l'Avinguda Mediterrani, cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, sí, a la frontera. No debiste gustarte el pecos, amigo. Bueno! I al Museu del Ferrocarril de Catalunya, Vilanova, una invitació per dues persones al costat mateix de l'estació de Rodalies de Renfe de Vilanova i la Geltrú. Déu-n'hi-do, I a banda de tot això també tenim els consells per passar un bon estiu amb Israel Rius, amb la xarxa de comunicació local i altres sorpreses que ens van arribant, totes elles amanides amb la millor selecció musical, la que vosaltres ens demaneu i la que, com sempre, no parem de posar-vos i d'oferir-vos a través de la nostra sintonia amb la ràdio a la carta, la ràdio Anticrisis, la oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, amb el vostre magazín primer refrescant del ventilador, el millor remei per fer passar la calor. I a més també, doncs, com no, a banda de tot això, recordem, i com que avui és dijous, tenim també el programa 100% romàntics de Nadia Alfarji. Recordeu que l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit hi participa i que, doncs, ha engegat una campanya que finalitza el 15 de juliol. Comprar a Cunit té premi, més de 600 premis, més un sorteig final. Ja ho saps, home, fes les teves compres, aconsegueix el teu rasca i podries ser el guanyador d'un fantàstic creuer per dues persones, on el sorteig es farà aquí, a Ràdio Cunit, aquest dijous 16 de juliol a les 9 de la nit en el marc del programa 100% romàntics de Nadia Alfarji, al qual caldrà respondre en directe al telèfon, Si no l'agafeu, doncs passem llista, Passem al següent, o sigui que estigueu atents a la nostra sintonia, estigueu atents a la 107 de l'FM i a les 3w.radiocunit.cat, una iniciativa que organitza l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, Cunit Vila Comercial, AFEC, amb Ràdio Cunit, Camaleón Travel i l'Ajuntament de Cunit. Què més es pot demanar, Tot això i moltes altres sorpreses, com sempre, des d'aquí. Ja ho saps, home, busca, compara, i si trobes algú millor, sintonitza-ho, però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la Ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, home! Un cop d'ull als diaris. I ràpidament anem a repassar, doncs, totes les notícies que reflexen els diversos rotatius del dia d'avui, D'avui, dijous, dia 9 de juliol de 2026. I comencem pel diari de Tarragona, el que enceta portada amb aquesta alerta per a la calor. La inspecció posa sota vigilància a 2.000 empreses de Tarragona. Emergència climàtica. Condemna una pizzeria de Salou pel cop de calor que va deixar amb incapacitat a un treballador.

0: I pel que fa a aquesta catàstrofe climàtica, el calor extrem ja no és un afegit al canvi que arriba a les licitacions públiques. A més, la mortalitat prematura de musclos al Delta per la calor ja gairebé arriba a 400.000 quilos ja perduts. El PSC també negocia in extremis per tenir macrogerència i unir mercats amb Palau. I la via ciclista Reus-Cambrils s'endarrereix per discrepàncies entre la Generalitat i Endesa. A més, Atzerà, la llibreria que ha vist créixer a diverses generacions de tarragonins, compleix 60 anys. I pel que fa la narrativa, la inhumanitat durant el nazisme no és una qüestió dels alemanys, és dels humans, declara Glòria Aznar. El Nàstic s'abona a les dues temporades i Bombers estabilitza l'incendi de Pla de Manlleu i aixeca el confinament de 1.600 persones. A més, Busplana reforça la línia express entre Tarragona i Barcelona amb quatre noves expedicions diàries. Deixem el diari de Tarragona i ens endinsem amb el diari Ara, el que han set a portada amb Donald Trump, que diu que ara Espanya s'ha redimit perquè ha estat generosa amb l'OTAN. Els Estats Units compleixen l'amenaça i llencen una nova onada d'atacs contra l'Iran. I els bombers donen per estabilitzats tots els incendis actius. David Borrell declara, és un problema com tenim les cases dins els boscos. El Parlament va renunciar a obligar els propietaris privats a mantenir els boscos. D'altra banda, cauen els 300. El grup juvenil barceloní que atacava amb matxets i katanes. I el Barça plana el camí per acabar les obres del Camp Nou. També tenim recompensa de $2.000 per a qui trobi una guitarra robada a l'AP7. Li vaig demanar a la meva filla si volia sortir als crèdits i em va dir que no, declara Sílvia Marimón. I aquestes són les sèries més importants del 2026, segons els Emmy, el que trobareu també en aquest mateix rotatiu. També tenim els nous pressupostos de la Generalitat sobre la taula. El pressupost 2026 prioritza la qualitat dels serveis públics, l'habitatge i la inversió. Més mestres, nous equipaments i millora dels serveis. Deixem el diari Ara, ens endinsem amb el Punt Avui, el qual ens ha de portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat. I el que ens ha de portada és amb el següent titular. El que passem a repassar tot seguit. Calonja, el tercer foc del dia d'avui. Tercer foc del segle. Pel que fa la darrera hora dels incendis, amb el de Guimarà són estabilitzats tots els focs. Evacuen també una quarantena de persones per l'incendi d'un edifici a l'Hospitalet de Llobregat. I el nucli urbà de Tordera i 7 urbanitzacions no poden veure cuinar amb l'aigua de la xarxa. A més, l'Iran no s'arronsa i respon als atacs dels Estats Units amb més míssils. I les biblioteques de Barcelona continuaran la vaga indefinida durant l'estiu. També tenim l'article d'Albert Isern, futbol en estat pur, i ho celebra Messi. A més, dos caps proven una nova tecnologia per extreure sang de manera menys invasiva. I els bombers treballen en un incendi d'alta intensitat al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, el qual sembla ser que ja està tot controlat. L'exèrcit dels Estats Units compleix l'amenaça de Trump i torna a atacar Iran. I un rodatge afectarà la mobilitat al barri vell de Girona durant dues setmanes. Deixem els diaris d'Ami local, ens endinsem amb els d'Ami més general. A falta de 5 minuts per les 11 de matí, és el torn de repassar La Vanguardia. Llancet de portada amb Trump, el que insisteix a amenaçar Espanya, i Sánchez es reafirma en la seva posició. Els dos mandataris parlen de manera cordial sobre futbol i golf, malgrat el xoc. També tenim cimera encara. Els aliats fan pinya amb Dinamarca davant el pols dels Estats Units a Groenlàndia. I pel que fa a l'escenari polític, tenim el Partit Popular que matisa el debat sobre les baixes i el PSOE l'acusa de retallar drets. A la contra tenim a Rijo Terras, el que declara: invertim el 5,6% del preu interior brut en defensa i Espanya el 2%. És injust. Vicepresident de la Comissió de Defensa del Parlament Europeu fa aquesta valoració. I també tenim històries del món amb l'Església de la Fi del Món. I un cap cap a un sistema públic de cures, on la reforma de la dependència inclou l'ajuda per anar al metge i a comprar. A més, la gestió de les esquerdes de les obres de la línia 9 de metro desfermen la desconfiança veïnal. I el conflicte a l'Orient Mitjà. Tenim el Fons Monetari Internacional que treu ferro a l'efecte bèl·lic i rebaixa només una dècima l'economia global. També tenim article d'opinió de Josep Martí, titulat Astèrix i els no nascuts. I l'Iran desafia també els Estats Units i exhibeix el fèretre de l'Ayatollah Khamenei a l'Iraq. El funeral del líder suprem inclou les ciutats santes xiïtes de Najaf i Karbala. Deixem La Vanguardia i ens endinsem amb el Periòdico de Catalunya. El que ens ha de portada amb el govern central que inclou la desgravació d'hipoteques en el decret d'habitatge com exigeix Junts. El text, que no està tancat, recull algunes de les exigències des de Puigdemont per votar a favor de la pròrroga dels contractes de lloguer. D'altra banda, les tecnològiques especials es tripliquen a Catalunya en 5 anys. Barcelona opta amb voluntat de guanyar a acollir el Congrés Especial del 2029. I tenim sensors per la NASA a Girona. Jordi Castellví declara: podem assumir un gran incendi, però no dos alhora. Els focs simultanis han continuat sense donar treva, tot i que ara ja estan controlats. I cauen els 300, una banda juvenil que actuava amb violència extrema. A més, Trump incendia la cimera de la OTAN amb retrets a Espanya i Europa. I Pedri declara: el meu últim partit no va ser bo. Puc millorar i fer-ho molt millor. Acabem aquest cop d'ull als diaris i ho fem amb El País. El que ens ha de portar amb el següent titular: Trump diu ara que Espanya s'ha redimit al comprometre's a un pagament a la OTAN important. Els Estats Units preparen una llista de productes per si el republicà decideix imposar, finalment, sancions comercials a Espanya, com anunciava ahir. D'altra banda, els Estats Units compleixen l'amenaça i llencen durs atacs contra Iran. Després de 2 dies de bombardejos creuats, el president dels Estats Units crida a deixalles, basura, als líders iranians. També tenim a Barrabés, investigat en el cas Begoña Gómez, el que declara: no sóc víctima, sóc un element per l'objectiu del procés. A l'empresari assegura que no té relació amb l'esposa del president i mostra confiança en la justícia. També tenim la trampa del Partit Popular per reobrir el debat de l'avortament. I la xarxa de conserges dona, doncs, els xivatassos sobre pisos de luxe en venda a Madrid. 50.000 euros per avisar de que la del segon ha mort. D'altra banda, la fiscalia acusa el jutge Peinado d'idear una confabulació per retirar el passaport a Gómez. El Ministeri Públic, que critica el magistrat per la seu escàs rigor, li retreu, doncs, que argumenti que l'escolta pot ajudar-la a la seva fuga. I pel que fa al futbol, més el mes de que ve del Mundial aprova en els quarts de final entre França i Marroc. El qual es juga avui, el potencial ofensiu de les dues seleccions desafia les seves respectives defenses no massa exigides fins ara en el torneig. no tenim temps per més, ara és el torn ja de donar pas al que seria les connexions amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que hora a hora ens van actualitzant de tot el que passa quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre, des d'aquí, des de Ràdio Cunit, a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat, en el magazín estiuenc, per fer passar la calor del ventilador.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Unes 40 persones han estat evacuades aquesta matinada per un incendi en un edifici en construcció a l'Hospitalet de Llobregat, ple de material i brossa. El foc s'ha declarat al carrer Aprestadora poc abans de les 4 de la matinada. El SEM ha atès 10 persones, totes lleus. 5 han estat donades d'alta al lloc i 5 més han estat traslladades a dos cuaps. I els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica després d'un nou episodi de simultaneïtat d'incendis en plena onada de calor. La bona notícia és que tots els focus nous declarats en les últimes hores ja estan estabilitzats, tot i que els dispositius continuen treballant sobre el terreny per evitar revifades i poder-los donar per controlats. Durant la matinada s'han estabilitzat incendis com el de Guimerà, a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. També han quedat estabilitzats els incendis de Navarcles, al Bages, el del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i el de Gavà, al Baix Llobregat. Ahir també es va donar per estabilitzat l'incendi de Sentmenat. Avui el Pla Alfa es manté a nivell 4, el màxim per perill extrem d'incendi, a 219 municipis de 24 comarques. També hi ha 441 municipis a nivell 3, per perill molt alt. Els espais naturals amb accés restringit són Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç de Munt i l'Obac i Montmell Marmellà. Bombers, agents rurals i protecció civil demanen màxima prudència i evitar qualsevol activitat de risc al medi natural. I nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i a Barcelona, amb més de 40 graus, ha arribat al valor màxim amb més d'un segle. De fet, menys del 40% de les llars amb menys ingressos de Barcelona tenen aire condicionat, davant del 72% de les rendes altes, segons un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. L'informe alerta que la calor no afecta a tothom per igual i que la mortalitat s'agreuja als barris amb habitatges més vulnerables. També apunta que només el 2% de les llars tenen sistemes eficients com l'aerotèrmia. I els veïns de 90 pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro, al barri del Puiget de Barcelona, no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho han determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Descansa i vés-te'n de festa amb Ràdio Cunit.

0: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a fec.cunit@gmail.com. fec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
1: Xurreria Velo.
2: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la Ràdio de Cunit. La xurreria
1: Velo.
2: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com?
1: Velo.
2: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
1: Velo.
2: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
1: Velo.
0: Pizzeria Nanà, autèntica cocina napolitana. Prueba nuestras provolones, pizzas, pastas y todo tipo de platos como nuestro entrecot, entre muchísimos otros. Grandes menús. Frente al mar, Pizzeria Nanà, en la avenida Sant Joan de Déu número 21 de Calafell. Teléfono de reservas al 645-47-98-56, 645-47-98-56. Pizzeria Nanà, tu auténtica cocina italiana napolitana, frente al mar de Calafell. Y también nos encontrarás en Barcelona, Pizzeria Nanà. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
2: Carnicería Yaguara en Cunit. A pie de carretera te ofrece de lunes a lunes, en horario de 9 de la mañana a las 10 de la noche, te ofrece carnes, verduras, refrescos. Carnicería Yaguara en Cunit. La carnicería de tu vida está en la Avenida Barcelona 185. Para encargos y festividades diferentes que quieras tener en tu mesa cosas súper buenas, llama al 617-88-98-82. Carnicería Yaguara. Los mejores. Sí.
0: Marruecos, España. Sahara. La Marina está morena. Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Empar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 de matí a 2 de migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Aquestes vacances viatja amb nosaltres.
1: 107.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Conill.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer doncs, l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que parla pel nostre poble, com també doncs, pel que fa a la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. En aquests moments els és impossible de passar per antena, però sí que ens han facilitat la informació que la jornada va transcorregant sobre relativa normalitat i complint-se els horaris previstos tant a la nostra línia, que recordem segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. A la R11, doncs el tren de Barcelona-Sants a Portbou circula amb una demora de 50 minuts a causa d'una incidència tècnica registrada a l'estació d'origen. A la R15, el tren de Reus a Barcelona, estació de França, circula amb una demora de 30 minuts a causa d'una incidència operativa del seu tren precedent. També, doncs, recordem que el tren d'estació de França a Móra la Nova circula amb una demora de més d'una hora a causa d'una altra incidència operativa. Dia complicat, eh? També pel que fa a Rodalies Lleida RL4, servei de la línia entre Lleida, Pirineus i Manresa i entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la línia a la R4, fent transbord al que seria Rodalies Girona RG1, servei ferroviari de la línia entre Portbou i Massanet-Massanes i entre Massanet-Massanes i l'Hospitalet de Llobregat, servei ferroviari de la línia R1. A la R13, servei alternatiu per carretera entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders amb parades intermitges, servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre Sant Vicenç de Calders i la Plana Picamoixons, amb servei ferroviari de les línies R14, R15, R16, R17 entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. A més, a la R7, sense servei a motiu de les obres de Montcada Bifurcació, servei a la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R3, servei ferroviari entre la Garriga, Puigcerdà i la Tour de Querol, el que es manté un servei alternatiu per carretera des de Barcelona, Fabra i Puig i Puigcerdà, la Tour de Querol. Consulteu els nous horaris també a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat. I fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe.
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. Continua l'onada de calor amb temperatures molt altes. Ha pujat aquesta nit la temperatura. Hem tingut una mínima alta de 24 graus, tot i així ha quedat una miqueta per sota encara de la nit tòrrida. Mentre que es mantindrà quasi tan alta com ahir, però possiblement sense arribar als excepcionals valors d'ahir. En quant als valors assolits de màxima ahir aquí a Cunit, destaca els 37 graus enregistrats a l'estació del Centre Meteorològic de Catalunya, al camp de futbol, en canvi, a l'estació que tenim a la coberta de la policia més propera al mar, es va quedar amb 32. Tot i així, és més representatiu de la temperatura que tenim aquests dies, la del Servei Meteorològic, que és més homogènia i més representativa de la major part de l'interior del municipi, que va arribar a temperatures gairebé, com dèiem, al voltant dels 36 graus, amb una humitat avui que serà baixa i no tindrem tampoc massa xafogor. Això sí, la temperatura màxima estarà al voltant dels 34 a gran part del municipi i una miqueta més curta al voltant dels 31 a la zona litoral. Ben feble enterrada a l'inici final del dia i deixar loc al centre de la jornada, fent que a la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem que el temps sigui estable, dominat pel sol, amb cel clar al centre del dia, però amb intervals de núvols baixos fins a mig matí a partir de mitja tarda. Demà sí que la temperatura baixarà una miqueta, ja quedarà un palet per sota dels límits d'onada de calor, però tot i així serà intensa i es mourà entre els 23 o 24 de mínima aquesta nit i demà estarem al voltant dels 32 o 33 a l'interior del municipi i dels 30 arran de mar amb una humitat i xafogor moderades. Vent feble enterrà la primera hora i deixa loc més reforçat al centre del dia, fent que la mar estigui arrissada al matí però augmentant a marejol a partir de migdia. Mentre que de cara al cap de setmana la temperatura serà d'estiu, però ja no amb valor d'una calor baixa una mica, però no ens n'oblidarem de la calor, ja que a partir de dilluns i sobretot dimarts torna a repuntar la calor amb valors de rigorós estiu i ja veurem si ve amb valors d'onada de calor.

0: I ara sí, és el moment de refrescar-nos, il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz. Què tal estem? Bon dia.
1: Bon dia, Jaume. Bon dia a tothom.
0: Què tal? Quina proposta ens fas avui?
1: Doncs avui Marc Almond, el cantant de Soft Cell, compleix 77 anys.
0: Ui, caram, Déu-n'hi-do com passa el temps, eh?
1: Sí, sí, sí. I avui pues, li dediquem, posarem una de les seves cançons més conegudes. El
0: Tem Tem Lo. Ai, mític tema musical, des d'aquí no és per molts anys, a Marc Almond, i amb aquest mític tema, sí senyor, i Soft Cell també. Moltíssimes gràcies, Núria, que vagi de molt bé, si de volar ens escoltem demà a la mateixa hora, d'acord?
1: Perfecte, fins demà.
0: Petons i abraçades, adéu-siau.

0: salir de casa.
1: Anem a repassar les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Cecs a la 11. De la mà de Joan Coma, des de Tarragona.
0: Se me vino el mundo encima, estaba más tieso que...
1: I comencem pel cupó diari, on el número premiat ha estat el 95.871. 95871 de la sèrie 6. El sorteig midia. La data premiada és la de l'1 de desembre de 1976 amb el 1 de trèvols. El triplex de la 11, el 610. La dupla de la 11, el 11. I la super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 2, 4, 9, 10, 14, 16, 22, 31, 32, 34, 35, 42, 43, 44, 62, 66, 74, 76, 82, 84. El qual, doncs, fins i aquestes han sigut les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Cecs a la 11. Informació que ens facilita Joan Coma des de Tarragona per al ventilador.

0: L'estat de les platges amb Josep Miró.
1: Hola, bon dia i bon estiu i bona temperatura de ple i rigorós estiu amb una calor que farà que avui segur que les nostres platges, tot i ser un dia laborable, s'omplin, ja que és probablement la millor manera que tenim per combatre aquestes temperatures tan altes. Així doncs, situació marítima tranquil·la, a hores d'ara hi ha una miqueta de marejol, onades de 12 a 15 centímetres, amb una brisa feble de nord-nord-oest, amb terrals, de força oent, de 3 i 5 quilòmetres per hora, tot i que quan augmenti a mesura que avanci el dia, aquest vent anirà girant cap a marinades, sobretot de xaloc, tot i que avui no seran intenses. Tindrem xaloc al centre del dia de força 3, amb cops màxims de vent que no passaran dels 19 o 20 quilòmetres per hora, i això farà que la mar hi hagi marejol, però no gaire destacable, amb onades que no han de passar dels 20-25 centímetres, i per tant, banderes verdes durant tota la jornada, i amb una transparència molt normal, molt clara, del mar, i en perfectes condicions per contribuir a refrescar-nos.

I ara sí, és moment de conèixer quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dijous, dia 9 de juliol de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn. La farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la Serrano Baixet, situada a l'Avinguda Barcelona 71-73 de Cunit. El seu telèfon d'urgències és el 977-67-52-43. 977-67-52-43. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Lluís Medrano de la Maza, situada al carrer Sant Pere 44-46 de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977-690308. Repetim, 977-690308. Aquestes són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que hi ha una estrella tan gran que si ocupés el lloc del Sol arribaria més enllà de l'òrbita de Júpiter. Es tracta de UI Scuti, una de les estrelles més grans conegudes. Per fer-nos una idea de la seva mida, si el Sol fos una pilota d'uns 14 centímetres de diàmetre, UI Scuti tindria una mida comparable a un edifici enorme. La llum triga uns 7 segons en donar una volta completa al Sol. En canvi, per recórrer la circunferència d'UI Scuti necessitaria diverses hores. És una diferència tan enorme que costa imaginar-la. Tot i això, les estrelles gegants no són necessàriament molt més massives que altres estrelles. Com que són tan inflades, la seva densitat és extraordinàriament baixa. Si poguéssim omplir una esfera de la mida d'UI Scuti amb aire terrestre, en alguns punts aquest aire seria més dens que les capes externes de l'estrella. Els astrònoms creuen que UI Scuti es troba en una etapa avançada de la seva mida. En el futur, probablement acabarà explotant en una supernova o col·lapsant de manera espectacular.

0: Efemèrides.
1: I ara sí, és el moment de començar doncs, a repassar les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui, un 9 de juliol d'altres anys, a les nostres efemèrides. I comencem l'any 1064 a Coïmbra, la ciutat del qual és conquistada, conquerida per Ferran I de Castella i anomenada en Musàrab com a duc de Portugal. També, doncs, el 1403 a Borriana, al Regne de València, Martí l'Humà atorga el dret de primícia a la ciutat. I el 1558 a Ciutadella de Menorca, any de Sades i Gràcia, assalt dels turcs a la ciutat. Ja el 1701, a Ducat de Milà, les tropes imperials de la Casa d'Àustria, comandades per Eugeni de Savoia, havien envaït el Ducat de Milà, territori italià de la monarquia d'Espanya, a la qual cosa va provocar una intervenció francesa, i així es va iniciar la Guerra de Successió Espanyola. Tal dia com avui de l'any 1713, al Principat de Catalunya, la Junta de Braços fa una crida a resistir fins al final contra Felip V en la defensa del país, amb la Guerra dels Catalans. I el 1755 a Pittsburgh, a Pensilvània, els anglesos no poden ocupar Port Duquesne i durant l'expedició de Braddock en la Guerra Franco-Índia. I tal dia com avui de l'any 1792 es produeix la fundació de la Pia Associació de les Germanes Hospitalàries de la Santa Creu per Teresa Cortés. Ja al segle XIX, al 1810, la Primera República Francesa, Napoleó Bonaparte, s'annexa al Regne d'Holanda, a l'Imperi Francès. I Rússia adquireix Sukhumi per un tractat amb els ducs abkhazos i declara Abkhàzia en un protectorat rus. L'any següent, a Kiev, s'inicia el gran incendi de Podil, el barri comercial de Podil de la ciutat de Kiev, al qual el foc va durar 3 dies i gairebé va destruir quasi tot el barri. I el 1816, a Tucumán, les províncies unides del Riu de la Plata, es proclama la independència del territori que esdevindrà l'actual República Argentina. I ja el 1873, a Alpens, en acció d'Alpens, les forces carlines de l'infant Alfons i de Savalls derroten la columna republicana del brigadier Cabrinetti, que hi perdé la vida. També el 1873, el COI i els revolucionaris anarcosindicalistes prenen el control de l'Ajuntament en plena revolució del petroli. I ja al segle XX, el 1955, a Londres, Anglaterra, es publica el manifest de Russell Einstein, que alerta sobre els perills de les armes nuclears i fa una crida als líders mundials per buscar solucions pacífiques al conflicte internacional. 40 anys més tard, a segon, Paco Cabanas Pastor, el genovès, guanya la seva última final individual contra Álvaro, el que es va qualificar com la partida del segle. I acabem l'any 2011, al Sudan del Sud, el que esdevé un país independent després que el referèndum sobre la independència del Sudan del Sud, gairebé un 99% de la població votés a favor de la secessió.

0: I fins aquí, doncs, les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 9 de juliol d'altres anys, aquestes han estat les nostres efemèrides.
1: En ruta.
2: Fa un temps vam agafar la línia de tren Lleida a la Pobla de Segur, que en la seva vessant turística s'anomena el tren dels llacs. Doncs avui és el torn del tren del ciment. Us donem la benvinguda al ferrocarril turístic de l'Alt Llobregat i us convidem a pujar al tren. La maquinista qui ens conduirà en aquest viatge és la Ruth Bové, Relacions Públiques del tren del ciment. Què tal, Ruth?
3: Hola.
2: Que depèn de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ara mateix, eh que sí?
3: Sí, a partir de l'any 2005 es va recuperar un tram de línia d'aquest tren fantàstic històric i sí, pertany a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
2: Aquest és un tren turístic creat sobre les restes, sobre les cendres del tren de Via Estreta que circulava per la zona. Ho dic bé, Ruth?
3: Exactament, originàriament el tren del ciment va ser construït per la Companyia General d'Asfalts i Portland Asland, que era per el transport del ciment des de la fàbrica del Clot del Moro. I era, durant molt de temps va ser un ferrocarril d'ús públic que tingué l'estat espanyol amb una amplada d'això, com comentàvem, d'una via de 60 centímetres. El seu recorregut originàriament anava des de la fàbrica del ciment que estava situada al Clot del Moro i anava fins a Guardiola de Berguedà. Però ara actualment hem recuperat un tram de línia d'uns 3,5 quilòmetres, exactament.
2: O sigui, aquest és un ramal que només s'utilitzava per mercaderies, no? Per transportar ciment, vaja.
3: Inicialment sí, va ser pel ciment i altres mercaderies. Tot i així, també hi va haver una època que va transportar viatgers, però després ja quan va entrar el transport per carretera va haver-hi aquesta decadència, no?, per dir-ho d'una manera, i la línia es va tancar. Però ara afortunadament hem pogut recuperar un tram l'any 2005, tenim locomotora nova que ens permet transportar 100 viatgers cada viatge i un tren molt bonic i ara en època d'estiu fantàstic per poder-hi anar.
2: La locomotora dièsel o vapor, Ruth?
3: Doncs la locomotora exactament...
2: Ho mires en aquest moment. No, és que notem els papers com es belluguen.
3: És que estic ubicada en un lloc que no tinc gaire cobertura tampoc. És una locomotora això... Diesel.
2: I et faré una altra pregunta. Vagons coberts o destapats?
3: Mira, doncs els vagons, són coberts la part de dalt del sostre, però són destapats per poder veure aquest paisatge fantàstic que tenim, que podem iniciar a lo que és a la Pobla, fins a dalt a la fàbrica del tren del ciment del Clot del Moro.
2: Una mena de tipus jardinera. Vaja, no?
3: Molt bonica i, com us deia, molt adreçada això, en època d'estiu. Nosaltres, de fet, la temporada l'iniciem al mes d'abril i la finalitzem ara al mes d'octubre. Tot i així, sota petició per grups o reserves, ens poden trucar o consultar la nostra web, que és ferrocarrilsturístic.cat, i allà estarem encantats de qualsevol dubte o qualsevol grup que es vulgui adreçar d'orientar-los.
2: Doncs va, fem el recorregut, estem muntats, pujats al tren ja, a més amb l'ambient que t'acompanya, us sembla que estiguem a sobre del tren. Comencem a la Pobla de Lillet, no?
3: Començaríem a la Pobla. Jo sempre recomano visitar una exposició que tenim gratuïta, que ofereix ja una presa de contacte amb els elements aquests de l'època més representatius dels trens miners i industrials de la vall. Aquesta és una exposició, com us comentava, gratuïta i que està just a la Pobla.
2: Sortint de l'estació de la Pobla, el tren agafa un túnel que és l'únic de la línia, no n'hi ha cap més.
3: Sí, és un túnel petitó i després que ens don just a la segona parada, que ja és la Pobla de Lillet, la Pobla Centre, que en diem nosaltres. També val a dir que, a nivell d'horaris, en època d'estiu tenim més freqüència i sobretot ara de cara a ponts o així, també consultar-ho, I un cop hem passat la Pobla Centre, que hi ha molta gent que també ens agafa el que és aquest tren turístic allà, ja ens aniríem a el que són els jardins d'Artigues, que allà és visita obligada per tothom que ens estigui escoltant, perquè
2: això.
3: Són uns... uns jardins fantàstics.
2: Fa parada al tren, però és convenient fer una parada per visitar els jardins, no?
3: Molt recomanable, i a part, doncs, així a nivell familiar, no? Perquè és un recorregut, com us comentava, de 3,5 quilòmetres, que té una durada aproximada de 20 minuts, el que seria el recorregut, però val la pena, doncs, poder visitar, parar tranquil·lament, visitar aquests jardins d'Artigues i continuar el trajecte. I amb el mateix bitllet, amb el mateix combinat, doncs, es pot fer, perquè tenim uns paquets.
2: A l'estació final hi trobem el Museu del Ciment.
3: Exacte. Una altra visita obligadíssima, doncs, per acabar, doncs, de fer aquest projecte fantàstic. Des de fa uns anys, doncs, aquesta fàbrica s'ha convertit en el Museu del Ciment, i el visitant, a través d'un centre d'interpretació que tenim i d'un itinerari de galeries i grans espais industrials, encara es pot descobrir, doncs, com funcionava aquesta fàbrica i la importància del ciment.
2: Ens agrada molt muntar-nos al tren del Ciment i fer aquesta ruta conduïts per Ruth Bové, Relacions Públiques del Tren del Ciment. Gràcies i fins la propera. En ruta amb Juanjo Junquera per a la xarxa Com Ràdio.
1: Uf, quina calor.
0: Doncs escolta el ventilador.
1: Tots els dies a Ràdio Cunit.
0: De dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 del migdia.
1: Amb Jaume Sent.
4: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona.
5: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona, especialistas en casutadas de anomenació d'origen IGP de Baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia. Fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la iglesia románica de Cunit. Loren manda en el salón con 90... Siéntete parte de la historia en La Diligencia. Plaza San Cristóbal 3, Cunit. La Diligencia.

0: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
1: Churrería Velo.
2: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Churreria
1: Velo,
2: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Churreria com?
1: Velo.
2: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Churreria
1: Velo.
2: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
1: Velo.
3: Joyería Castillo.
4: Reparaciones a destacar en joyería. Hacemos cualquier tipo de pieza que se detalle. Diseños a la carta. Tráiganos una pieza rota y se la dejamos como nueva. Realizamos grabados en 24 horas. Ponemos cristales y pilas, sea la que sea. Reparamos relojes de pulsera de todas las marcas. Realizamos el hermetismo a todos los que se le requiera. Reparamos relojes de pared, de cuarzo y mecánicos.
3: Joyería Castillo.
4: Todas las reparaciones se hacen en nuestras instalaciones.
3: Joyería Castillo. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià 31 de Cunit y al teléfono 977-674561. Joyería Castillo. Ven a visitarnos y no te arrepentirás, porque con una sonrisa saldrás. Ah, y no te olvides.
4: ¿De qué?
3: De ser feliz. Please don't cry.
0: Pollo a la brasa El Sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa El Sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde. Sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa El Sol. Nos encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa El Sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa El Sol.
5: Ei, tens calor?
6: Sí, sí.
5: Escolta Radio Cunit 107.0 FM.
7: La teva sintonia més refrescant.
8: El Santoral i aniversari.
0: I ara sí, és el moment de començar, doncs, a repartir alegries i felicitacions a tot i a dret, a tots i totes, xatos, xatos, el que sigueu. És moment d'agafar el nostre papa mòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, on, com sempre ens diu, els sants més destacats, dels quals hem de felicitar en el dia d'avui. I escolta'm el que diu allò a missa. Per tant, farem el Santoral, repassarem els aniversaris dels famosetes i també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebri qualsevol cosa, ja ho saps, home, posa't en contacte amb nosaltres, participa. Tu optaràs, doncs, a molts i molts regals que ofereixen les nostres patrocinadors, com per exemple un sobre sorpresa de la Casa de l'Oro, la gina vocal de la Clínica Dental de Cunit, la classe de cano de guitarra d'Alma Music, la classe de guitarra, piano baix o producció musical de Bemol Nou. També tenim el llibre Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho, el detall sorpresa de la Joieria Castillo, les dues consumicions de Sam Iscalafell, els talls de cabell i rentats de la perruqueria Harmony, el durum kebab de Doner Pita Palas 2, els dos esmorzars de la Marina, del bar La Pinya, els vermuts de l'Olivo, de la Bodegueta, de la Diligència, les cues de rap i l'ampolla de caldo de la Peixateria de Cunit. També tenim el suís amb xocolata amb nata, amb xurros o porres per dues persones de la Xurreria Velo. També tenim, doncs, aquesta sessió de ioga o massatge de Nanda Yoga Studio Cunit, el vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions de la braceria i pica de Cubelles, el mig quilo de carn picada de la carnisseria Jaguara. També tenim el pollastre a la brasa de Pollo a la brasa Al Sol, el vermut per dues persones de la Cova del Gorca, el sopar per dues persones del local social al Castell, el menú per dues persones del bar Casa Carminya de Castanyeira, la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, També tenim l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria, el sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga, un altre sopar per dues persones de dijous a diumenge a la pizzeria La Góndola de Cubelles. També tenim un esmorzar per dues persones del Saborea, un lot consistent en pollastre, les patates al caliu, ampolla de vi, pa i aioli del Pollo Loco, la invitació en consumició per dues persones de la discoteca Lou de Segur de Calafell, també la invitació per dues persones de la Giralda de l'Arbós, també la beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres del Racó Dolç, aquest esmorzar per dues persones del Rincón del Tapeo 2, els 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs de Dinàmica Club Atletisme de Vilanova, aquest fantàstic mega menú per dues persones de l'hotel Àdia, també tenim aquesta entrada, doncs, invitació doble al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, i ja ho saps que si compres a Cunit, que si fas gasto, que si fas les teves compres, aconsegueixes el teu rasca i doncs pots ser guanyador, doncs compra Cunit, el qual té premi, més de 600 premis i sorteig final també que realitzarem aquest dijous, dia 16 de juliol, a les 9 de la nit, en el marc del programa 100% romàntics de Nadia Farhi, al que sortejarem un fantàstic creuer.

En Patarmut, Paulina, Provo, Teodoric, Verònica, Victòria i Zenó. Moltíssimes felicitats a tots ells, com també doncs, a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, Clar que sí! I per tots ells us dediquem a aquest tema musical de la Festa Major d'Estiu de Sant Cristòfol 2026, al qual ja estem de ple. I ens servirà doncs, també per repartir numerets, Doncs amb el 181 Begoña Jiménez, 182 Ruth Rivero, amb el 183 Susana Flores, 184 la Diana García, 185 Cristina Navarrete, 186... Ah, no, ja havien donat aquests premis. Ui, com estem avui, Com estem avui? Doncs ens hem equivocat de fulla. Aquí és, amb el 225 Aina d'Aigua, 226 Juliana Alciaturi, 227 Lina Azarra, 228 Auri Ramírez, 229 Emilia Oliva, 230 Jaime Fernández, 231 Evadera Peña, 232 Zoe Gómez, 233 Fernando Gómez, 234 Encara Arcilaga, 235 Juan Pablo Rodríguez, 236 Josep Macià, 237 Joana Paredes, 238 Sergio Palacios i amb el 239 Inma Cross. Som-hi!

Tema oficial de la Festa Major d'Estiu Sant Cristòfol 2026. En plena Festa Major d'Estiu de Cunit. Amb els mullats i els cremats. Però encara tenim més cosetes per compartir amb tots vosaltres a través de la vostra sintonia, com sempre, des de la ràdio més fresca de la Costa Daurada. L'oficial del Penedès Marítim. Aquí a Ràdio Cunit. I ara, doncs, seguim doncs, amb més continguts en el nostre programa, quan ja estem a punt, 10 minuts ja, per les 11, per les 12 del migdia, des de la nostra sintonia, aquí al ventilador, al qual, doncs, seguim amb més continguts a través de la 107 de la freqüència modulada i via internet a les 3w.radiocunit.cat. Ens anem, doncs, ara sí, amb el nostre Mercadillo Municipal. Recordeu, com cada dijous és dia de Mercadillo i, com sempre, la nostra reportera Martí Xeratxera ens ofereix, ens explica què és el que es cou en el nostre Mercadillo, les ofertes del dia.

0: La cuina de mercat, la cuina de l'Agustina i els seus consells, com sempre, des del mateix mercadillo municipal situat aquí al carrer Joaquim Mir, paral·lel a les vies del tren, entre l'avinguda de la Font i la comissaria de policia, al qual està obert fins a les 2 de la migdia, tot i que a partir de 2:15 ja comencin a tancar la paradeta. O sigui que ja ho saps, vine al mercat, reina, crec que sí que encara belluga! Com es belluga, Agustina, la morda, què tal estem? Molt bon dia! Vaja, ens ha penjat el telèfon. A veure, l'estàvem mantenint a l'espera i resulta que ens penja el telèfon. A veure, doncs, si podem doncs, tornar a recuperar la connexió. Sembla ser que s'ha tallat la comunicació. I a veure, doncs, si ara sí, doncs, ja podem fer aquesta intervenció amb la nostra Agustina, que s'havia tallat la línia.
1: Sí, ja. Estava hablando contigo y se ha cortado.
0: Bueno, pues, vinga, ràpidament, com està el mercadillo?
1: El mercadillo, yo iba a estar a primera hora, estaba guapísimo, pero el sol, el calor no se podía. Pero estaba muy bien, muy maco, había de todo, ¿eh?
0: A destacar, ¿qué es lo que más te ha agradado de trobar?
1: Puedes estar tranquilo, que había de todo, de todo, de todo.
0: ¿Alguna oferta más especial?
1: Lo que pasa que la gente dijo que la una ya se te cubriría para el sol, ¿sabes?
0: Para la platja.
1: Había mucha calor, mucha calor.
0: Muy bien, entonces, con todo esto, ¿qué hacemos hoy para dinar?
1: El dinar de avui, mira, voy a hacer patatas y huevos, hoy nos apetece.
0: ¿Com?
1: Patata fregida y ous.
0: Ah, mira que bé. Però ous ferrats o ous durs?
1: No, ferrats, molt bo.
0: Ah, mira.
1: I le posaré una miqueta de chistorra alrededor i després patata fregida.
0: Mira que bé.
1: Patata que són molt bones, i una bona amanida.
0: Ah, mira que bé. Caram, Déu-n'hi-do, eh? Molt bé, avui. Fem un extra, avui.
1: I després, tres melocotones, que nos gusta mucho.
0: Préssecs de Calanda.
1: Sí, senyor.
0: Molt bé.
1: I luego la canción, pues eso, la Tate Creu.
0: Sí.
1: Porque me agrada molt. I després una cançó de Serrat.
0: Perfecte, doncs amb aquest tema ens n'anem. Anem amb aquesta sardana de Cap de Creus, una sardana cantada per Porbó i després doncs la cançó de matinada de Serrat. Doncs Agustina, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, cuida't de la calor, escolta bé el ventilador i molt bona festa major, eh?
1: Espera un moment, per favor, que diumenge, després de missa...
0: Les sardanes?
1: La bendició de los cotxes.
0: Dels vehicles, sí, ja ho hem explicat abans, de Sant Cristòfol, és veritat, patró dels conductors, eh?
1: Vale, però, per favor, anuncia-lo.
0: Perfecte, anem anunciant, ja ho sabeu, eh? Aquest diumenge, després de la missa solemne, benedicció de vehicles, a càrrec de la parròquia de Sant Cristòfol de Cunit, doncs, en commemoració al nostre patró de Cunit i també dels conductors, eh?
1: Mira, patín,
0: cotxe,
1: de tot
0: el
1: que tingui rodes.
0: Perfecte, tot el que tingui rodes.
1: A les 12 farem la missa, a les 12, i després de la missa farem la
0: benedicció, perfecte. Doncs amb això ens quedem. Doncs Agustina, moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé i molt bona festa major, eh?
1: Sí, ja la disfrutarem, si Déu vol.
0: Perfecte, doncs petonets i abraçades i fins la setmana que ve. Adéu-siau, bon dia.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els mil dies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.

0: Després de l'impacte del Mundial del Brasil, la FIFA, que celebra el 50è aniversari de la seva creació, decideix tornar a portar la Copa del Món a Europa. Suïssa, on hi ha la seu central del màxim organisme futbolístic, és el país escollit. La seva neutralitat durant la Segona Guerra Mundial, juntament amb el fet de tractar-se d'un estat petit amb distàncies curtes, en són els principals motius. Participaran al Mundial de 1954 16 seleccions, 12 d'europees, 3 d'americanes i una d'asiàtica, la primera en una Copa del Món, Corea del Sud. Tot i la destacada actuació al Brasil 4 anys abans, Espanya no podrà ser a Suïssa, en un dels casos més estranys que mai s'han donat al llarg de la història dels mundials. La selecció espanyola ha d'afrontar una eliminatòria doble partit contra Turquia. A l'anada, disputada a l'estadi que ara és el Santiago Bernabéu, Espanya guanya amb comoditat per 4-1. Però ben diferents es tornen les coses uns dies després a Istanbul, quan Turquia guanya per 1-0. Com que en aquest tipus d'eliminatòries no es té en compte la diferència de gols, Espanya i Turquia han de jugar un partit de desempat a Roma per decidir quin dels dos equips anirà al Mundial. Espanya es presenta com un equip superior, a més compta amb un reforç de luxe, Ladislau Kubala, que ha fugit de l'Hongria comunista i ha obtingut el permís per jugar amb la selecció espanyola. Però les coses es complicaran quan uns minuts abans de començar el partit arriba als vestidors un telegrama amb la capçalera de la FIFA advertint sobre la il·legalitat de l'alineació de Kubala amb Espanya. Gustau Biosca pertanyia a aquell combinat espanyol.
1: Van amenaçar que si jugués i guanyéssim, això és el que ens van comentar nosaltres a la Federació Espanyola. Van preferir no jugar per no arriesgar-se, però clar, per si es guanyava i llavors ens eliminaven per real decret, van preferir no jugar, que va ser un cop fort també, perquè el Kubala en aquella època pues, estava fet un lleó.
0: Espanya decideix no prendre riscos i Kubala no es vesteix de curt, però ja no és el mateix. La selecció espanyola acusa el cop de jugar sense el seu líder i actua desanimada. El partit acaba amb empat a dos. Com que no hi havia tanda de penals per determinar el guanyador, cal prendre una determinació. Serà un nen italià de 14 anys, Franco Gemma, qui tindrà en les seves mans la sort d'espanyols i turcs. Un bombo i dues paperetes amb dos noms, Espanya i Turquia. Franco Gemma, amb els ulls embenats, procedeix a extreure la papereta.
1: Va fotre la mà dintre de la papelera aquella dels collons i ens va trucar a Turquia. Ja no ho vam ni veure. I jo me'n recordo, això sí que me'n recordo, que estàvem al camp, com és lògic, i me'n vaig anar als vestuaris per no contemplar tot el lío. I vaig sentir els crits de Turquia, Turquia, Turquia, de la gent, que els turcs estaven allà, que cridaven amb un gran soroll, Turquia, Turquia, i ja no vaig ni sortir ni res, perquè ja vaig entendre que havia guanyat el sorteig Turquia. Recordo que ens consolàvem una a l'altra, perquè va haver uns lloros generals allà i una debacle.
0: Posteriorment, la FIFA va negar haver enviat un telegrama que va resultar una falsificació. Avui dia continua sent un autèntic misteri. You're nobody till somebody loves you. Amb 16 equips en competició es determinen, ha dit, 8 caps de sèrie. El Brasil, l'Uruguai, Hongria, Anglaterra, Itàlia, Àustria, França i Turquia. Els dos caps de sèrie de cada grup no s'enfrontaran entre si i els dos primers classificats de cada grup passaran a quarts de final. Hongria es presenta com la gran favorita per endur-se el Mundial. Després de no participar al Brasil hi coincideix una gran generació de jugadors que els darrers anys està causant sensació. Ningú discuteix la supremacia hongaresa, que es presenta a Suïssa com la selecció que cal batre. Alfredo Relaño, director del diari AS.
2: Hongria venia des de l'any 50 ganando a todo el mundo sin perder con nadie. Había sido el primer equipo en la historia, así como España fue el primero en ganar a Inglaterra fuera. Hungría fue, ya habían pasado años y el nivel de todos había subido, pero Hungría fue la primera que ganó Inglaterra en la propia Inglaterra, en Wembley. Ganó 3-6 en el año 53, en el que se llama de verdad el partido del siglo, porque el día siguiente el Times tituló The Match of the Century. O sea, ese es el auténtico partido del siglo, cuando ganó Hungría en Wembley, ¿no?
0: José Emilio Santamaría vesteix l'any 54 la samarreta de l'Uruguai, que arriba a Suïssa defensant el títol aconseguit 4 anys abans. Santamaría recorda el domini hongarès a la dècada dels 50.
3: Era un equipo que llevaba 3 años sin perder, o sea que habían preparado el equipo para la Olimpiada y luego jugaron la Olimpiada, la ganaron y siguieron jugando los mismos jugadores, o sea que era una plantilla de 20 y tantos jugadores que se conocían como si fueran hermanos, ¿no? You're nobody till somebody
0: loves you. El periodista xilè Luciano Castro considera l'Hongria del 54 com el primer gran equip de la història.
4: L'Hongria del 54 fue el país que nos presentó, que introdujo el fútbol total, porque ahí nadie jugaba en un puesto fijo. Y acuérdate lo que le hizo Inglaterra. Le fue en su propia casa, le dio una cátedra de cómo jugar fútbol, le ganó 6-3 y los ingleses quedaron totalmente molestos y avasallados. Dijeron, bueno, esto fue una casualidad, vamos a jugarle a Budapest. Y en Budapest le ganaron 7-1. Le dio otra cátedra de fútbol.
0: En la fase inicial es produeix el primer gran enfrontament del Mundial. Hongria es veu les cares amb Alemanya, que torna a una Copa del Món després d'haver estat readmesa per la FIFA. Amb una exagerada superioritat, els hongaresos golegen els alemanys per 8-3. El periodista alemany Jörg Wolfrum explica la clau d'aquella derrota. Tot respon a una estratègia premeditada del seleccionador alemany.
5: Alemanya justo havia perdido contra Hongria 3-8 en el fase de grupos y dejó una imagen que los húngaros pensaban ese equipo alemán, bueno, lo vamos a ganar fácil en la final. Al final, bueno, era todo una idea, un trick del director técnico Herberger, que en ese partido de fases de grupos no puso los mejores jugadores y claro, perdió 3-8, pero se quedó tranquilo y encima sabiendo que, bueno, habían ahorrado algunas fuerzas.
0: Alemanya juga amb 7 reserves i amb la derrota contra Hongria aconsegueix evitar més endavant el Brasil i l'Uruguai.

0: Als quarts de final, Hongria es troba amb el Brasil, que arriba ferit per la dolorosa derrota del 50 i estrena indumentària. Per primera vegada, els brasilers vesteixen de groc i verd amb la canarinha per oblidar el desastre de Maracanà. El partit es recorda com la batalla de Berna. La duresa és extrema sobre el camp. L'àrbitre expulsa tres jugadors del Brasil, que acaba perdent per 4-2. Però les trifulgues van més enllà i es munta un escàndol als vestidors. Allà hi va ser el periodista brasiler Luis Méndez.
1: Hubo brigas entre periodistas brasileños, el técnico brasileño y el ministro de los esportes de Hungría, señor Seves, que tentó defender sus jugadores que también se empeñaban. Por eso, la batalla de Berna. No el partido. El partido no fue una batalla. La batalla fue después del partido.
0: El Brasil ha perdut una nova oportunitat mentre que Hongria continua avançant en pas ferm i s'encara a les semifinals amb el campió vigent, l'Uruguai, que ha superat en quarts de final Anglaterra per 4-2. En la resta de partits de quarts, Alemanya derrota Iugoslàvia per 2-0 i Àustria es desfà de l'anfitriona Suïssa en un partit espectacular per 7-5 en l'enfrontament amb més gols en la història dels Mundials. A les semifinals, Hongria afronta un nou repte, superar l'Uruguai, que en l'anterior mundial ha protagonitzat la gesta del maracanazo. Els sud-americans arriben a Suïssa amb una barreja de jugadors que ja van participar en l'anterior Copa del Món i futbolistes debutants.
2: Había una mezcla de jugadores nuevos y jugadores de la época que habían jugado en el 50 en Maracaná. El equipo venía muy bien preparado y tuvo que enfrentarse en un partido que luego hubo prórroga de 30 minutos, lloviendo torrencialmente todo el partido con el equipo húngaro, que era el que venía de ser el último campeón olímpico y que había eliminado a Brasil en el partido anterior al que jugó contra Uruguay. El partido terminó 2-2, hubo una prórroga y faltando 6 minutos hizo el gol de Hungría que se clasificó.
0: El partit resulta duríssim per Hongria, que necessita una pròrroga per acabar superant l'Uruguai per 4-2. En l'altra semifinal, Alemanya goleja Àustria 6-1. Alemanys i hongaresos es tornaran a veure les cares. La final està servida.

0: A Hungría del 54 yo la llamo el campeón sin corona, porque no hubo, desde 1952 hasta 1958 que apareció Brasil, no había ningún equipo mejor que el húngaro. Pero hubo mucho aquí de maldad de parte de Alemania, porque tú sabes ese foul criminal que le cometió el jugador alemán a Puskas, que lo eliminó, y cuando Puskas volvió a la final, aunque jugó bien y marcó el primer gol, pero no era el jugador que estaba físicamente apto para jugar los 90 minutos y desarrollar el juego que él siempre hizo.
1: El Mundial de Suïssa es recorda com una competició espectacular, enregistrar-s'hi la mitjana golejadora més alta, amb més de 5 gols per partit. Tot i la derrota hongaresa, a la final, Coxis es queda amb l'honor de ser el màxim realitzador, amb 11 gols. Dos anys després, la Unió Soviètica envaeix Hongria i els jugadors que formen aquella meravellosa selecció es dispersen arreu d'Europa. Una de les generacions més daurades que ha donat el futbol s'apagarà de cop. L'estrella hongaresa mai més no tornarà a brillar.

0: Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.
2: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment d'endinsar-nos amb el Tot Natura, que com sempre ens arriba de la mà del nostre company, en Josep Miró. Què tal estem? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia, molt bé.
2: Què tal, com tenim el Tot Natura?
3: Bueno, ara ja acabant temporada, en aquestes calors, doncs tampoc convida gaire a anar a caminar, i en la situació d'onada de calor i de riscos elevats d'incendis, s'ha d'anar una mica en compte. Hi ha diferents massissos, 7 concretament, que tenen l'accés regulat i prohibit al medi natural, al parc natural de Montserrat, així com molts altres, al Montsant, també cap a les Gavarres. O sigui, hi ha diferents restriccions i, per tant, doncs, aquesta vegada doncs, més val doncs, fer una miqueta més de descans, com acostumem a fer una mica en els estius. Dissabte passat vam acabar la darrera sortida programada en dissabte amb la travessa d'Ensija, amb una temperatura molt agradable i corrent força airet a la part superior, amb vistes magnífiques sobre el Pedraforca i també de cara al Cadí, un recull i els rasos, i una sortida doncs, molt atractiva, que va estar prou bé. I per tant ara doncs, ens queden del programa actual les dues sortides llargues d'estiu, les típiques, la primera amb un viatge entre el 19 i 26 de juliol per Irlanda, fent una selecció de 8 rutes per diferents punts del país, molt variades, combinant zones de costa amb els acantilats de Moher, i després doncs, també pujant al cim més alt del país i diferents rutes de llacs i cascades. Després ens queda la travessa de refugis, que enguany tindrà lloc a Dolomites, en la Nevo Soldano, entre el 28 de juliol i el 4 d'agost. Aquestes sortides en principi estan ja cobertes i no tenim cap més programació a la vista. Farem aquesta aturada de sortides, doncs, tret d'aquestes dues al juliol, i a l'agost sí que reprendrem la programació típica tradicional d'estiu amb les sortides de tarda els dimecres. Per tant, la primera probablement sigui el dia 5 o 6 d'agost, i ja s'emetrà abans de final de mes el programa corresponent de les sortides que farem durant els dimecres del mes d'agost. Per tant, després ja encetarem la programació amb sortides doncs, típiques, alguna de mar, anant cap a Vilanova per les roques, per la platja del racó de Santa Llúcia, i també un recorregut al voltant del Foix o per la zona propera al nostre municipi. I després, de cara ja al 29 d'agost, reprendrem la temporada en sortides els dissabtes per fer aquest darrer tram de temporada del Tot Natura, que acabarà a mitjans de desembre, com acostuma a ser tradicional.
2: Perfecte, doncs en prenem nota de tot plegat. Abans d'acabar la secció, tornem a recordar les vies de comunicació directes amb el Tot Natura.
3: Sí, ja són dues vies. Una la directa per via de correu electrònic a l'adreça mediambient@cunit.cat, en la que us podeu adreçar i dirigir pel que considereu, i si no, doncs, trucant directament al telèfon de centraleta de l'Ajuntament, el 907-67-40-80, i demanant per medi ambient, en el que resoldrem les seves dubtes o les seves qüestions.
2: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Josep, que vagi de molt bé i molt bona festa major, eh?
3: Igualment, que vagi bé la festa major i també si no ens, ens retrobem tant en el sector aquest de ton, en aquest espai del Tot Natura, doncs bon estiu a tots.
2: Igualment, moltíssimes gràcies. Adéu-siau, bon dia.

Hola, què tal? Molt bon dia. Fem ara una nova proposta viatgera per aquesta setmana. En aquesta ocasió el que volem és proposar-te un viatge cap a Turquia. Turquia és un gran país en tots els sentits. En extensió geogràfica, per suposat, però sobretot pel tot el que pot oferir el viatger. Ja només una visita a la ciutat d'Istanbul justifica el viatge a aquesta zona. Però realment Turquia és molt més que Istanbul. Un queda captivat per l'espectacularitat dels seus jocs i la riquesa cultural de tants segles de civilització en aquelles terres. A més, la natura també contribueix amb paisatges tan increïblement lunars com els de Capadòcia. En general, és un país molt fàcil per fer el turisme individual. La infraestructura de carreteres i la qualitat del transport és bastant bona. Els autobusos que fan els recorreguts de mitja i llarga distància són de luxe i tenen molta comoditat. A més, els turcs són molt amables i servicials. I no és estrany que aturin el cotxe i ens convidin a pujar si ens veuen caminant per una carretera. Entre algunes de les tradicions més interessants de Turquia es troba la dels banys, o hammam. La història explica que els turcs, un poble nòmada, es va instal·lar a Anatòlia i per llavors no coneixien el que s'anomenaria després el bany turc. Però Anatòlia, per aquest llavors, era una província romana que des del segle XI els turcs van ser conquistant. Els turcs van adquirir el costum dels banys romans, van adaptar l'estil i les formes tradicionals, però mentre Europa es va oblidar aquest costum, a Turquia forma part de la vida quotidiana dels turcs. Una altra constant a Turquia són les catifes. La més antiga s'ha datat al segle V, abans de Crist, i és una prova del rol que les mateixes complien en la vida dels turcs. Al ser un poble nòmada, els turcs necessitaven carregar amb catifes com les que s'hi poden comprar avui en dia. Era l'única manera de mantenir el sol calent quan acampaven. Els estils entre les catifes, els seus dissenys i colors, canvien d'una regió a una altra del país. També hem de parlar de la pipa d'aigua, o narguile. És una constant en el paisatge quotidià a Turquia. L'hàbit de fumar narguile és una revolta a ritme estressant de la vida al segle XXI. Durant molts anys hi va témer que aquest costum es perdés en la vida moderna. Però cap a l'any 2000, l'aparició dels tabacs saboritzats egipcis va atraure els joves que van revitalitzar la cultura de la pipa d'aigua. Si parlem de meteorologia, a Turquia els estius solen ser calorosos, amb temperatures que poden arribar a sobrepassar els 40 graus a les costes de l'Egeu i els hiverns freds, secs a l'interior i humits a les regions costaneres. La regió més plujosa és la del nord, a la vora del Mar Negre, que compta amb un clima subtropical, mentre que la més seca és la d'Anatòlia i el sud-est de la zona asiàtica, a la frontera amb els països àrabs. El sud-est d'Anatòlia és, a més, la regió més freda del país, podent arribar fins i tot a menys 13 graus a l'hivern. Això és típic del clima d'estepa, amb descensos bruscos de temperatura en els hiverns i en les nits. Anem ara a proposar coses per veure en aquest viatge cap a Turquia. Primer de tot, proposem la ciutat d'Istanbul. Però antigament va ser Bizanci i després Constantinople. Té multitud de coses a veure i moltes zones són dignes de ser explorades caminant tranquil·lament pels seus carrers. La part històrica va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 1985.
És la ciutat turca amb més monuments, palaus, mesquites. Més de 500 mesquites omplen de minarets i cúpules el seu perfil. També trobem museus i llocs d'interès històrics. D'altra forma, ara mateix mencionarem les coses que creiem més significatives i recomanables des del nostre punt de vista. Per exemple, la Mesquita Blava, una de les mesquites més maques d'Istanbul i també la més gran, encara que no ho sembli, amb una harmonia, elegància i bellesa impressionants. És especialment bonica la vista dins dels jardins que hi ha entre ella i la Hagia Sophia. Se'n diu blava perquè aquest és el color predominant en els magnífics mosaics de l'interior, on a l'incidir la llum la reflecteix i ho inunda tot d'un color blavós. Està composta per una enorme cúpula central de 43 metres d'alçada, envoltada d'altres cúpules i semicúpules i 6 minarets. Està considerada com una veritable obra d'art i ja forma part del clàssic perfil de la ciutat. Els visitants han d'entrar per la porta nord i roman tancada en hores en duració. Un altre dels indrets que proposem és el Hipòdrom. Actualment és una mena de bulevard que passa per davant de la Mesquita Blava i va ser el centre de la ciutat de les èpoques bizantina i otomana. En ell hi ha diversos monuments, com la font del Kaiser Guillem, construïda en el seu honor, l'obelisc de Teodosi, una columna egípcia del temple de Karnak sobre una base bizantina, on encara s'hi poden veure els geroglif

materials antics, 55 metres d'alçada i 32 metres d'ample, que descansen sobre quatre pilars. També trobem el Palau de Topkapi. Aquest palau, o Sarai, va ser la residència dels sultans durant tres segles. És composta d'un extens complex de magnífics edificis, jardins i biblioteques que conformen una ciutat dintre d'una altra. La riquesa que emana de les parets, la decoració de les luxoses estances i el refinament de cadascun dels recintes del palau mostra l'alt nivell artístic al que va arribar l'art bizantí i l'opulència i fastuositat en què vivien els antics sultans. Donada la grandària del complex, la seva visita requereix almenys mig dia. Només la vista que es poden veure des de la terrassa de la mesquita, que hi ha a l'interior sobre bona part de la ciutat, anomenada Banyador, i el Bòsfor, és impagable i mereix per si sola la visita. També trobem el Palau Sukh Meshit. Realment es tracta d'un enorme tanc d'aigua subterrani construït per l'emperador Justinià el Gran. Fa 70 metres d'ample i 140 de llarg. I el seu sostre està sustentat per 336 gegantines columnes. També trobem la mesquita de Suleiman. La mesquita de Suleiman el Magnífic està considerada com un dels edificis més bonics de l'art islàmic. Val la pena accedir-hi per l'entrada del costat nord-oest, a través del pati, per no perdre's la vista dels quatre minarets i les enormes cúpules. També hi ha grans mercats, com per exemple el Gran Bazar, Kapali Karsi, que és un conjunt de 65 carrers, quasi 4.500 botigues i paradetes i una gran plaça central. Tot el conjunt és un veritable laberint, composat per carrerons, estrets, paisatges, voltes i cúpules. Aquí s'hi pot comprar absolutament de tot, des de roba fins a joies, passant per souvenirs. Per als amants de les compres, és el lloc ideal per perdre's per la quantitat de coses a comprar i també perquè aquí encara s'hi val a regatejar. També parlem d'altres llocs per visitar a la ciutat d'Istanbul, com per exemple els ponts, perquè donat que Istanbul està dividida en tres parts, hi ha diversos ponts que les uneixen, sent el més famós el de la Galata i el de Bòsfor. El pont de Galata creua la Banya d'Or i uneix les zones d'Aminou i Karakoy. Sempre hi ha multitud de gent pescant al costat i costat del pont. L'altre també pont important d'Istanbul és el pont de Bòsfor, que és un dels ponts suspesos més llargs del món, 1.073 metres de longitud, unint els continents asiàtic i europeu. Un altre dels indrets també que proposem per visitar és una excursió del Bòsfor. L'estret del Bòsfor connecta el mar de Màrmara i el mar Negre. Fa 32 quilòmetres de llarg i una amplada que oscil·la entre els 500 metres i els 3 quilòmetres. Des d'aquí també recomanem moltíssim l'excursió en vaixell, que el recorre en la seva llargada d'anada i tornada i permet contemplar de forma molt agradable els palaus otomans, castells, mansions i poblets que es van succeint a les dues ribes, l'asiàtica i l'europea. Un altre dels indrets també destacats en aquest viatge a Turquia és Capadòcia, que és una zona de paisatge lunar, amb estranyes i fantasmals formacions rocoses respecte cònic, que són les restes d'antigues sedimentacions volcàniques que durant mil·lennis han estat erosionades per la força del vent i de l'aigua, donant lloc a aquestes curioses formacions. Creiem, per tant, que val la pena dedicar-li un mínim de dos o tres dies per poder-la visitar tranquil·lament, ja que s'ho mereix sobradament. La vall de Gorem i, en general, la de Capadòcia va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l'any 1985. Un altre dels indrets és Kaimakli. En aquesta petita població de cases blanques es troba l'extraordinària ciutat subterrània de Kaimakli.
Es tracta d'una veritable ciutat

subterrània amb nombroses habitacions i estances de tot tipus connectades mitjançant llargs corredors. És com una mena de formiguer humà de 10 pisos de profunditat i on els seus passadissos i ramificacions sumen una longitud de quasi 30 quilòmetres. L'objectiu d'aquesta ciutat disposada tan estratègicament permetia doncs amagar-se de les persecucions de què eren objecte els seus habitants. I per últim parlem de la ciutat de Konya. El centre d'aquesta ciutat és el millor aparador per poder apreciar l'arquitectura seljúcida. Un altre punt d'interès és visitar la que formalment és la seu dels famosos d'arxivexos girovacs. Per una altra banda, Konya és una ciutat profundament musulmana i conservadora i, per tant, cal ser especialment escrupulós en la forma de vestir i comportar-se, especialment a les visites o mesquites durant el període del Ramadà. I fins aquí aquesta proposta viatgera d'aquesta setmana. En aquesta ocasió el que volíem era proposar-te aquest viatge cap a terres de Turquia. Ens retrobem d'aquí 7 dies amb nous viatges i noves propostes.

Hello, everybody, and welcome to OK Radio. My name is Gea Palau, and I'm your English teacher. This is OK Radio, un programa para aprender inglés a la radio. Avui, en la secció vocabulari, aprendrem algunes professions. En la part grammar, gramàtica, començarem el present continuous. Coneixerem, com sempre, també un parell més de false friends. Així doncs, let's get started. Comencem.

0: Després de la setmana passada que vam aprendre el present simple, avui toca el present continuous. El present continuous es fa servir generalment per fer referència a accions que estan en progrés o que estan passant en el moment just en el que estem parlant. També hi ha altres usos del present continuous, com poden ser situacions temporals. Per exemple, Manuel is studying English. Manuel està estudiant anglès durant un període temporal, no és permanent. També en el mateix moment, I'm talking to Javier, estic parlant amb el Javier ara mateix, o I'm talking to you, estic parlant amb vosaltres ara mateix. Accions que es repeteixen molt, per exemple, they are always helping each other, sempre s'estan ajudant mútuament. Si us heu fixat una miqueta en l'ús de les frases que he fet ara mateix, podem veure com quina és l'estructura del present continuous. Primer és el subjecte. I, you, me, Manuel, Javier, Pepito, John, Marc, qui sigui, un subjecte. La forma en present del verb to be, que vam fer fa un parell de programes abans o alguna cosa així. I am, you are, he, she o it is, we are, you are, així. I llavors el verb, qualsevol verb, per exemple, llegir, que és read, li afegim l'ing, que és el gerundi, reading, llegir. I la frase queda, per exemple, we are reading, nosaltres estem llegint. Llavors, així fem un repàs, l'estructura és subjecte més el verb to be i el verb qualsevol afegint-li ing, que és el gerundi. Per formar la negació i la interrogació del present continuous, fem servir el verb to be en negatiu abans del gerundi, és a dir, el subjecte, el verb to be més la negació i el verb en ing. Així, una frase d'exemple quedaria: he is not jumping. Ell no està saltant. Per formar la forma interrogativa, com en el verb to be, i amb tots els verbs que hem vist fins ara, s'invertirà l'ordre de la frase. Per exemple, una frase en afirmatiu, com podria ser you are reading, estàs llegint, quedaria are you reading, estàs llegint. Sí, doncs veiem que el verb to be s'inverteix i es posa davant del subjecte. Una frase en afirmatiu, you are reading, en interrogatiu quedaria, are you reading?
1: Oh, and a lovely thing she is too.
0: També hi ha un ús especial pel present continuous per parlar del futur, però que ja veurem més endavant. Però és una cosa que es fa servir per parlar del futur en una cosa que se sap molt, molt, molt segura. Per exemple, demà aniré a l'escola, és una cosa que saps amb tota seguretat. És a dir, tomorrow I'm going to school. Però veurem aquest ús més endavant quan parlem de les formes de futur. Ara, per practicar el present continuous i dominar aquesta forma verbal i poder avançar després en temes més complexos, farem aquests exercicis per solidificar els coneixements d'aquesta forma verbal. Així doncs, el primer exercici serà que convertiu aquestes frases

I per últim, la nostra secció de False Friends. Avui el tenim un parell de False Friends nous. El primer és Avocado, que és advocat, no advocat, com hem vist abans, que era lawyer. Així doncs, Avocado in English és advocat en català. I si volguéssim dir advocat en anglès, com hem vist al principi del programa, és lawyer. El segon false friend és un adjectiu que vol dir blend. Podem pensar per proximitat amb el castellà que vol dir blando, però en veritat blend en anglès vol dir fat. El que més es coneix aquí és soso. Fat no fa servir gairebé ningú en català. Si volguéssim dir la paraula tou, faríem servir l'adjectiu soft. Així doncs, blend, soso i tou en català seria soft en anglès.

Bé, doncs això és tot fins avui. Fins aquí el nostre programa d'anglès d'avui. Soc la Sia Palau, this is OK Radio, and see you next week. Have a nice day.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab-modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
3: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
2: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.
0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes.
3: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit
4: 107.0
3: FM.
5: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
5: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
3: Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Cunit al dia, el ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui dijous, dia 9 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. I continuem treballant per un municipi més net, on aquesta setmana l'Ajuntament de Cunit ha intensificat els treballs de neteja viària posant un focus especial en el nucli antic. A banda d'aquest reforç intensiu, els equips de neteja continuen actius i programats per actuar de forma progressiva a la resta de barris i punts de tot el terme municipal. Seguim, doncs, millorant el nostre entorn dia a dia del nostre poble de Cunit. I l'actual alcalde de Cunit repetirà com a cap de llista amb una candidatura que combinarà experiència i noves incorporacions i obrirà un procés participatiu a partir del setembre. L'Assemblea Local d'Impulsem Cunit ha escollit Jaume Casanyes com a cap de llista de la formació per a les eleccions municipals previstes per al maig de 2027. La decisió es va prendre aquest dimarts, dia 7 de juliol, i confirma la voluntat del partit de tornar a presentar l'actual alcalde com a candidat per revalidar el govern municipal. Casanyes afrontarà els comicis amb el suport de bona part de l'actual equip de govern. Segons ha explicat la formació, la candidatura comptarà amb el gruix dels regidors i regidores que l'han acompanyat durant aquesta legislatura. Montse Càmera, Yolanda Sánchez, Bea Luque, Joan Soler i Raül Salvador. A més, també incorporaran noves cares que, segons el candidat, reforçaran el projecte de cara al 2027. L'alcalde ha definit la futura candidatura com a una combinació d'experiència, energia, joventut, però sobretot amor i estima per Cunit, unes qualitats que considera essencials per continuar treballant pel municipi. Durant l'assemblea, Cassanyes també va avançar a les línies mestres de la precampanya i de la futura campanya electoral. En aquest sentit, va anunciar que a partir del setembre Impulsem Cunit organitzarà reunions obertes a la ciutadania amb l'objectiu de recollir propostes, compartir els principals reptes del municipi i elaborar un projecte de futur centrat en la qualitat de vida i la defensa dels serveis públics. El candidat va fer una crida als veïns i veïnes perquè participin en aquest procés i aportin idees per contribuir a definir el futur de Cunit. Amb aquesta designació, Impulsem Cunit es converteix en una de les primeres formacions del municipi a oficialitzar el seu cap de llista en vista a les eleccions municipals de 2027. I l'onada de calor s'allargarà almenys 10 dies i Protecció Civil demana extremar les precaucions. Les temperatures es mantindran molt per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana vinent, mentre reforcen les restriccions per l'elevat risc d'incendi forestal. Protecció Civil de la Generalitat manté activa la fase d'alerta del Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, el PROCICAT, davant de la persistència de l'onada de calor que, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, es prolongaran almenys fins a finals de la setmana vinent. L'episodi de calor intens mantindrà temperatures molt per sobre dels valors habituals per a aquesta època de l'any, amb especial incidència al litoral i al prelitoral, on també es preveuen nits tòrides que dificultaran el descans i incrementaran el risc per la salut. Des de l'inici de l'episodi, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 89 persones amb afectacions relacionades amb la calor. Del total, un 61% han necessitat el trasllat a l'ambulància a un centre sanitari, mentre que el 39% restant han estat ateses a través del servei 061 Salut Respon. Protecció Civil demana als ajuntaments que habilitin espais climatitzats o refugis climàtics en cas que sigui necessari i que s'intensifiquin els seguiments dels col·lectius més vulnerables, especialment dels de les persones majors de 75 anys que viuen soles, persones amb discapacitat, malalties cròniques o mobilitat reduïda, així com aquelles que desenvolupin activitats físiques o laborals a l'aire lliure. Entre les recomanacions a la ciutadania destaca la necessitat de beure aigua de manera freqüent, evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia, reduir l'activitat física intensa a l'exterior i no deixar mai infants, persones vulnerables o animals dins de vehicles estacionats. Paral·lelament al Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya, l'Infocat continua en fase d'emergència davant de l'elevat risc d'incendi. La Generalitat ha aprovat noves limitacions als municipis inclosos en el nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals, que actualment afecta a 111 municipis de 18 comarques. Entre les activitats prohibides hi ha les tasques de sega entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda, les activitats culturals falleres, les activitats amb foc, l'ús de material pirotècnic. A més, els agents rurals mantenen tancat l'accés a 6 espais naturals per reduir el risc d'incendi, doncs el qual Protecció Civil insisteix a evitar qualsevol conducta que pugui provocar un foc en zones forestals i recorda que davant qualsevol columna de fum o indici d'incendi cal avisar immediatament al telèfon d'emergències 112. I un any més, Cunit acull un dels camps de treball per a joves que ofereixen a Catalunya amb l'arribada de diumenge passat dels 15 joves que conformen el grup d'aquesta quarta edició. Tots ells i elles tenen edats compreses entre els 14 i els 17 anys i provenen de diverses localitats d'arreu de Catalunya, el que han escollit Cunit Camp per viure aquesta experiència de contacte i d'intercanvi al nostre municipi. Fins al 19 de juliol, el grup estarà desenvolupant tasques de millora i reconstrucció d'un tram de mur de pedra seca del bosc de Cal Ros. Continuen així amb la tasca que ja van iniciar els i les joves participants dels camps de treball a les edicions anteriors. Durant l'estada, el grup participarà en algunes activitats programades per l'Espai Jove per tal de crear espais de convivència i moments compartits entre aquests joves i del Cunit. Doncs enguany el Cunit Camp continua doncs gestionat per la Fundació Escolta Josep Carol, entitat amb una llarga trajectòria en aquest sector i amb la qual la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Cunit treballa de forma coordinada per tal de que l'experiència d'aquests joves sigui el més enriquidora possible. Continuem comptant amb la col·laboració de l'Escola Els Cossetans, que ha cedit els espais per a l'estada del grup de joves durant els 15 dies que conviuran al nostre municipi. I les llars d'infants municipals de Cunit han posat punt i final al curs escolar 2025-2026, després d'uns mesos de plens d'activitats en els que els infants han pogut créixer, descobrir i aprendre a través del joc, l'experimentació i la convivència. Al final del curs s'ha celebrat amb diverses activitats a la llar del trenet, al qual es va fer una festa amb la participació del grup d'animació infantil Els Atrapasomnis, que va fer gaudir petits i grans amb un espectacle participatiu. Posteriorment, les educadores van fer un homenatge als infants que finalitzen la seva etapa amb l'obsequi d'una samarreta i la dedicatòria d'un poema i una cançó. Paral·lelament es va oferir berenar i beguda a totes les persones assistents. La jornada es va concloure amb una demostració de timbals a càrrec de l'entitat local Tocats pel Foc. A la llar Les Marietes, la celebració va consistir en una activitat de lliurament d'una pedra amb una paraula que identifica l'infant i que queda a la llar de forma permanent. D'altra banda, els infants van poder gaudir d'una activitat anomenada Càpsula del Temps, que consisteix en guardar una fotografia junt amb un desig de la família, quedant emplaçats a tornar d'aquí dos cursos per tal de mantenir el vincle efectiu en el temps. Paral·lelament, es va fer entrega d'una samarreta commemorativa i un berenar per tots els assistents. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, vol expressar el seu agraïment a tots els equips professionals de les llars d'infants per la seva dedicació, implicació i compromís amb l'educació dels més petits, així com de les famílies per la confiança dipositada en els centres al llarg del curs. Des de l'Ajuntament es desitja un molt bon estiu a tots els infants, les seves famílies i les professionals de les llars d'infants municipals. I el Casal Municipal de la Gent Gran ha tancat el curs 2025-2026 amb diverses activitats com a cloenda. El dia 18 de juny passat van celebrar la festa de final de curs amb una jornada d'exhibicions de tallers que s'han fet al llarg del curs i molta diversió, acompanyada d'un bon berenar de Ràdio Cunit i de la música de duet Alma. Els dies 25 i 26 de juny es va dur a terme l'exposició dels treballs realitzats durant aquest curs als tallers creatius del Casal de la Gent Gran. Finalment, els grups de teatre Arlequines i Girasoles van pujar a l'escenari per presentar les obres Agència de Talents i Enredo a Bordo, fruit de mesos d'assaig, dedicació i molta il·lusió. El públic va gaudir d'una tarda plena d'humor, situacions inesperades i grans interpretacions que van arrencar més d'una rialla i un llarg aplaudiment. Us deixem, doncs, un recull de fotografies i un petit vídeo de la festa final de curs a la seva pàgina de Facebook. Gràcies, doncs, a totes les persones que han fet possible. Sou l'ànima del casal.

11, 18 i 25 de juliol i 1, 8 i 15 d'agost amb dues sessions a les 8 de vespre i a 3 quarts de 10 de la nit oferint una proposta d'animació per tota la família. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Cunit continua impulsant activitats que dinamitzin el municipi durant la temporada d'estiu, fomentant el comerç artesanal i contribuint a enriquir l'oferta cultural i d'oci del municipi. I a motiu de la Festa Major d'estiu d'enguany hem programat també una nova conferència on en Miquel Altadill ens dissertarà sobre els emigrants vilanovins que van marxar a fer les Amèriques, on van viure una infinitat d'experiències farcides d'anècdotes de tota mena. Són emigrants que van tornar rics, no tots, i que en el seu retorn van comprar algunes de les moltes finques de Cunit. Entre elles destaquen la família Marquès, amb les masies de Cal Marquès i Sant Antoni, la família Raldiris, amb la masia de Cal Font, masia família Torrents, amb la masia Torrents, la família Ferrer, amb masia de Cal Pla, i la família Quadres, de Cal Baró. Tot plegat sense oblidar que l'arribada del ferrocarril cap a Sant Vicenç de Calders i Valls va ser una obra d'un altre indià, Francesc Humà, qui té una plaça dedicada a Vilanova davant de l'estació de Renfe, en record de la seva filantropia. Amb ell hi van col·laborar estretament tres ploms vilanovins, Víctor Balaguer, Pau Soler i Joan Torrents. Tampoc podem passar per alt que la capital del Garraf està agermanada amb la vila cubana de Matanzas, destí de molts emigrants vilanovins que buscaven fortuna al Nou Món. Des de Cunit hi va anar Daniel Coll Soler, nascut a Sant Pere de Ribes i de família assentada a Cunit, a mitjans de la dècada de 1900 a 1910. El 1915 va marxar amb només 15 anys i es va col·locar de cambrer en una gran cafeteria i al cap de pocs anys ja era l'amo del negoci. El 1930 va tornar amb una petita fortuna que ell li va permetre invertir a Vilanova, on va obrir una sabateria al carrer dels Caputxins. Per acabar la seva intervenció, Miquel Altadilla ens complaurà, doncs, també amb algunes anècdotes de caire més local. Al final de la conferència, i abans de passar el tas de cava, es projectarà un vídeo resum de la recent expedició cunitenca a la població occitana d'Arbàs, el qual aquest audiovisual té com a objectiu visibilitzar l'enfortiment dels lligams històrics i familiars que uneixen en dues localitats des de 1650. El vídeo és obra del company Albert Ardite. Aquesta trobada intercanvi cultural ha estat organitzat pel grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito amb la col·laboració i el suport de les regidories de Patrimoni i de Cultura de l'Ajuntament de Cunit. I el Festival Fes Humor també tornarà a convertir Cunit en la capital d'humor del 6 al 9 d'agost, amb una programació que reunirà una dotzena d'espectacles pensats per tots els públics. L'edició d'enguany consolida la cita com un dels principals esdeveniments de comèdia del Baix Penedès i aposta per una oferta variada que combina monòlegs, improvisació, podcast en directe, música i altres formats humorístics. El cartell està encapçalat per alguns dels noms més destacats de l'escena actual, com Quim Masferrer, Alba Sagarra, Godai García, Charlie P, Elisenda Pineda i Jordi Merca, i que compartiran protagonisme amb altres artistes al llarg dels 4 dies de festival. 11 edicions després de la seva primera celebració, el Fes Humor ha evolucionat de manera notable. El certamen va néixer com un concurs de monòlegs, convertint-se en el primer festival dedicat a la comèdia, tant a Cunit com al conjunt del Baix Penedès. Amb el pas dels anys, ha esdevingut una cita de referència que atrau alguns dels millors còmics i còmiques de Catalunya i de la resta de l'Estat. Una de les principals novetats d'aquesta edició és el protagonisme creixent del format podcast. El públic podrà gaudir en directe de Les Guarres, considerat un dels fenòmens virals de l'any, així com de La Riota, en Carles Capella, Marc Llibre i Àlex Agudó. Les entrades ja estan a la venda a la web oficial del festival, feshumor.cat. El Fes Humor està organitzat per l'Associació Cultural Fes Humor Cunit i l'Ajuntament de Cunit, amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Cunit i el suport de diversos patrocinadors. Però encara tenim més notícies. I és que avui dijous tenim l'estirada de la corda a la plaça Jaume Vidal. Segona prova organitzada per Mullats i Cremats. Estirada de la corda. Agafa't fent fort i busca un bon recolzament i tiba amb el teu equip fins a fer caure la marca al vostre costat. Recorda portar bon calçat per tenir la màxima tracció a terra i es recomana l'ús de guants amb categoria infantil i adult. Hi haurà servei de food trucks a tots els actes que se celebraran a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. I també avui dijous, a les 9 de la nit, tenim la nit de Cabiloses i sopar de Sant Menor a la plaça Jaume Vidal. Nit per celebrar la cultura popular amb les entitats del municipi. Sopar popular de Sant Menor de Carmanyola amb ambient festiu i participatiu. Durant la vetllada es farà el lliurament de premis culturals i hi haurà actuació musical en directe, food trucks i punt de venda de merchandise oficial de l'entitat. Organitza Balls Populars de Cunit. A més, demà divendres, també a 6:45 del vespre, tenim la cercavila Xerida. Amb inici a la plaça Sant Cristòfol, amb el recorregut a través dels carrers del nostre casc antic del municipi. Cercavila infantil a càrrec de la colla Tocats pel Foc i Balls Populars de Cunit. La cercavila comptarà amb la participació dels gegantons de la vila i el gegant infantil Ramon, acompanyats per

0: la colla de Grallers Maricel, i també hi participaran la Marieta, el Drac Petit, els Capsulosos, el Ball de Patatuf, el Ball de Cercolets, el Ball de Panderos, el Ball de Pastorets, el Ball de Bastons i el Ball de Pere i la Lloba de Reus. A més, també, demà divendres a les 8 de vespre, torna a la plaça de la Vila la Catapulta, la tercera prova organitzada per Mullats i Cremats, coordinat en equip per fer volar boles d'aigua de tela en tela fins al cubell final. És recomanable, doncs, portar calçat esportiu tancat per participar i evitar relliscades. Animeu-vos, doncs, a portar roba de recanvi i alguna cosa per sopar, per després veure el pregó de la Festa Major. I com bé dèiem, doncs, també aquest divendres, dia 10 de juliol, a les 9 de la nit, tenim el pregó de Festa Major a la plaça de la Vila. Pregó i tret de sortida oficial de la Festa Major d'estiu Sant Cristòfol 2026, el qual realitza el nostre company en Guillem Estadella.
1: Què tal, curitecs i curitenques? Escolta, tinc l'honor, l'orgull i la satisfacció de dir-vos que aquest any seré el pregoner de la Festa Major. No em pot fer més il·lusió. Per tant, us convido tots i a totes a que vingueu el divendres 10 de juliol a les 9 del vespre. Bueno, que jo encara farà sol una miqueta, vull dir que veniu de la platja d'on vingueu, a les 9 a la plaça de la Vila, per fer el pregó. Jo us puc avançar que no serà un pregó normal, vull dir que hi haurà una miqueta de teca. Per tant, a tots i totes convocats una mica abans de les 9 per donar el tret de sortida de la Festa Major d'enguany, que serà espectacular, així que res, que molt content i molt feliç de ser aquest any el pregoner de la Festa Major de Cunit. Per mi això és el súmum, vull dir, jo a partir d'aquí ja tot ha d'anar cap avall, així que us espero el dia 10 a les 9, vale? Ens veiem.
0: I mitja horeta després tenim la cercavila infantil de foc a la plaça de la Vila. Cercavila de foc pels carrers del nucli antic amb la participació de la colla infantil dels Joves Diables de Cunit, acompanyats de la Flameta de Cunit, així com de la colla local Tocats pel Foc amb les seves bèsties infantils, les Espurnes de Foc i els Timbalers de Tocats pel Foc. Com a colles convidades hi participaran els Diablets de Cubelles, els Dimonis de Baix a Mar de Vilanova i la Geltrú i els Diables Calderots de Santa Fe. A més, torna el Cercavirra Cunit de l'Associació Joves per Cunit el proper 10 de juliol dins dels actes de la Festa Major. Enguany, l'Associació Joves per Cunit ja ha avançat aquesta edició, el que arribarà amb novetats. Els establiments participants seran el Rodaví, Kismar, Bar Restaurant La Marina, Xiri el Búnquer i el Recinte de Festa Major, amb un preu del pack de 15 euros que inclou la samarreta oficial de la Cercavirra i 5 consumicions que podràs bescanviar als establiments del recorregut. La venda d'entrades començarà a partir de l'1 de juny a l'Oficina de Turisme fins a esgotar existències. I també demà, dia 10 de juliol, a les 11 de la nit, tenim el Ball de Festa Major a la plaça Jaume Vidal, amb l'orquestra La Principal de la Bisbal. Hi haurà servei de food truck a tots els actes que se celebraran a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. També recordem que dissabte, dia 11 de juliol, a partir de les 10 del matí, a la plaça de la Unió, tenim l'Andro Vermut Musical, a càrrec de l'entitat Valls Populars. I la tercera edició de la Sobac, la sorprenent i original baixada de l'Andròmines Casolanes de Cunit. Aquesta tercera edició es realitzarà aquest dissabte a les 10 del matí amb concentració d'andròmines a la plaça de l'Ajuntament. A 11:15, inici de l'activitat. Recorregut sortida de la plaça de l'Ajuntament. Carrer Major, carrer Joan 23, baixada cap a l'Avinguda de la Font, carrer Sant Antoni, plaça Catalunya, baixada carrer Sant Isidre i arribada a la plaça de la Unió. I a més, també tenim Diada Castellera, aquest 11 de juliol, a la plaça de la Vila, a les 11 del matí. Vine a gaudir d'un espectacular... a les 6 de la tarda. Vine a gaudir, doncs, d'un espectacular Diada Castellera amb la participació de tres colles, els castellers del Foix de Cubelles, els torraires de Montblanc i els castellers de Mediona. Recorda aquest dissabte a les 6 del vespre a la plaça de la Vila. I tenim nova activitat, Natura i Geologia. Descobreix el nostre entorn des d'una nova perspectiva. Aquest proper 11 de juliol vine a aprendre sobre la geologia i la natura de Cunit. El punt de trobada serà a la Biblioteca Municipal Marta Mata a 6:45 del vespre, on les places són limitades. Reserva la teva plaça trucant al 977-67-47-77, 977-67-4777 o bé a turisme@cunit.cat. T'hi esperem. I també dissabte, a les 7 del vespre, tenim Il Crecheto, espectacle itinerant familiar, amb inici a la plaça de la Vila. Una espectacular màquina recorre els carrers en aquesta original espectacle itinerant que combina circ, teatre de carrer i música en directe. El misteriós Crecheto, mig home, mig animal, i el seu extravagant creador protagonitzen, doncs, una proposta visual divertida i sorprenent per tots els públics. A més, també aquest dissabte, a les 7 del vespre, tenim el concurs de truites i concurs de reposteria al pati de l'Ajuntament. El concurs de truites i concurs de reposteria a les 8 del vespre, al qual es farà el lliurament de premis i degustació a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. I també a les 8 del vespre tenim la cercavila d'adults a la plaça de la Vila. Desfilada tradicional dels carrers del municipi amb la participació de les colles adultes locals i diferents colles convidades. Hi participaran el Ball de Pastorets, el Ball de Bastons, el Ball de Gitanes i el Ball de Panderos. Més notícies. També recordem que aquest dissabte a les 10 de la nit tenim correfoc de Festa Major amb inici a la plaça de la Vila. Lectura dels versots i correfoc de Festa Major a càrrec dels Joves Diables de Cunit, acompanyats de les seves bèsties de foc i grups de percussió, i la colla local Tocats pel Foc amb el Minotaure i els timbalers de la colla. Com a colles convidades, el correfoc comptarà amb la presència dels Diables de Ripollet, els Diables de Can Sant Joan i els Diablots d'Olesa, oferint una nit plena de foc, ritme i tradició popular. I també dissabte, dia 11 de juliol, a 11:45 de la nit, tenim cercavila nocturna al passeig marítim amb l'Avinguda de la Font. Recorregut festiu nocturn en finalitzar el correfoc de la Festa Major i prèviament al Castell de Focs amb la participació de balls populars de Cunit. A més, també tenim una actuació del grup musical Fugados d'Alcatraz, que tindrà lloc també a la plaça Jaume Vidal, el dia 11 de juliol, a les 12 de la nit. Amb ball, amb grup de versions. Recordem que hi haurà servei de food trucks a tots els actes que se celebraran a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. També tindrem l'actuació de Mamaduixa en el recinte de la Festa Major d'estiu Sant Cristòfol 2026. I que també, doncs, el diumenge, dia 12 de juliol, tenim la cercavila matinal a partir de les 10 de matí a la plaça de la Vila. Cercavila d'ofici amb la participació de la colla Tocats pel Foc i de balls populars de Cunit. La Marieta, el Drac Petit, Caps Grossos, Ball de Patatuf, Ball de Cerculets, Ball de Panderos Infantils, Ball de Pastorets Infantils, Ball de Bastons Infantils, Ball de Pastorets, Ball de Bastons, Ball de Gitanes i Ball de Panderos. La cercavila comptarà amb els gegantons de la Vila i el gegant infantil Ramon, acompanyats per la colla de grallers Maricel, així com diferents elements de cultura popular que ompliran els carrers de música i tradició festiva. A més, la colla Tocats pel Foc organitzarà una activitat especial adreçada als infants que vulguin participar a la cercavila amb un capgròs elaborat per ells mateixos. Els nens i nenes podran fer el recorregut juntament amb la colla i, com a agraïment per la seva participació, rebran un petit obsequi. Recordeu, doncs, aquest diumenge a les 10 del matí. I també, doncs, el diumenge, en acabar la cercavila d'ofici, tenim la gran remullada a l'Avinguda de la Font. Quarta prova organitzada per mullats i cremats. Posa a prova el pols del teu equip passant un cubell d'aigua de mà en mà per omplir al màxim el dipòsit final i evitar que l'aigua et caigui a sobre o no. Recordem, doncs, que aquesta competició es fa tant en categoria infantil com també en categoria adult. I també el mateix diumenge, dia 12 de juliol, tenim la missa solemne a l'església de Sant Cristòfol de Cunit. A les 12 del migdia, missa solemne en honor al patró de la localitat, Sant Cristòfol, i en acabar, benedicció dels vehicles. Sant Cristòfol, patró dels conductors. A més, també el mateix diumenge, al passeig marítim davant de l'estació de Renfe, a 6:45 del vespre, tenim el contraband de Cunit. El solar del passeig marítim amb l'Avinguda de la Font. Cinquena prova organitzada per mullats i cremats, el que reviu la història de la nostra costa. Uneix el contraband per passar sacs de mercaderies a tota velocitat i demostrar quin és el bàndol més hàbil de la vila, amb categoria també infantil i adulta. També recordem que tenim diada de sardanes. Aquest diumenge, a 7:45 del vespre, al passeig marítim davant de l'oficina de turisme. Ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Cornellà i la col·laboració de l'agrupació sardanista de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit. I torna a la festa de colors Holy Fest. També aquest diumenge, a 8:15 del vespre, al passeig marítim davant de l'estació de Renfe. El Holy Fest amb animació i llançament de paperines de colors. Es recomana portar roba blanca i només està permès paperines de colors oficials. També tenim teatre. Aquest diumenge, a la plaça Jaume Vidal, a les 10 de la nit. El Pep i la Marta fingeixen separar-se per evitar més plans amb uns amics massa insistents, però la mentida es complica i acaba destapant retrets, tensions i veritats incòmodes. Una comèdia fresca i divertida sobre les parelles, les amistats i la pressió de ser bons pares, amb l'autoria de Iago Alonso i Eva Mor i el repartiment estrella de Llorenç González, Núria Dolofeu, Laura Porta i Roger Cantos. Recordeu, doncs, a la plaça Jaume Vidal a les 10 de la nit amb servei de food trucks. També tenim festa de l'escuma. També el mateix diumenge... Perdó, el dilluns ja a les 6 de la tarda a la Rambla del Prat. Recordem que dilluns és festiu en el nostre municipi. La festa de l'escuma arriba a Cunit amb una tarda refrescant, plena de música i diversió, perquè els més petits gaudeixin entre rialles i núvols blancs de festa i d'alegria. I no tenim temps per més. Ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, la nostra companya, Josep Miró. Endavant!
2: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
3: Hola, bon dia. Continua l'onada de calor amb temperatures molt altes. Ha pujat aquesta nit la temperatura. Hem tingut una mínima alta de 24 graus, tot i així ha quedat una miqueta per sota encara de la nit tòrrida. Mentre que... es mantindrà quasi tan alta com ahir, però possiblement sense arribar als excepcionals valors d'ahir. En quant als valors assolits de màxima ahir, aquí a Cunit, destaca els 37 graus enregistrats a l'estació del Centre Meteorològic de Catalunya, al camp de futbol, en canvi, a l'estació que tenim a la coberta de la policia més propera al mar, es va quedar amb 32. Tot i així, és més representatiu de la temperatura que tenim aquests dies, la del Servei Meteorològic, que és més homogènia i més representativa de la major part de l'interior del municipi, que va arribar a temperatures gairebé, com dèiem, al voltant dels 36 graus, amb una humitat avui que serà baixa i no tindrem tampoc massa xafogor. Això sí, la temperatura màxima estarà al voltant dels 34 a gran part del municipi i una miqueta més curta al voltant dels 31 a la zona litoral. Ben feble enterrada a l'inici final del dia i deixar loc al centre de la jornada, fent que a la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem que el temps sigui estable, dominat pel sol, amb cel clar al centre del dia, però amb intervals de núvols baixos fins a mig matí a partir de mitja tarda. Demà sí que la temperatura baixarà una miqueta, ja quedarà un palet per sota dels límits d'una de calor, però tot i així serà intensa i es mourà entre els 23 o 24 de mínima aquesta nit i demà estarem al voltant dels 32 o 33 a l'interior del municipi i dels 30 arran de mar, amb una humitat i xafogor moderades. Vent feble, enterrar la primera hora i deixar loc més reforçat al centre del dia, fent que la mar estigui arrissada al matí però augmentant a marejol a partir de migdia. Mentre que de cara al cap de setmana la temperatura serà d'estiu, però ja no amb valors d'una calor baixa una mica, però no ens n'oblidarem de la calor, ja que a partir de dilluns i sobretot dimarts torna a repuntar la calor amb valors de rigorós estiu i ja veurem si ve amb valors d'una de calor.

dia d'una a tres de la tarda arreu de Catalunya, com ara mateix. Saludem a tots aquells i aquelles que, depenent d'on

Molt bé, senyores i senyors, això és Jordi Casas House, sóc en Jordi Casas i... Com no, si es diu Jordi Casas House, no? I anem a començar amb una cançó que té un algun que altre dia, no és allò... Una d'aquestes promos que escoltarem, una d'aquestes novetats, però sí que és un tema força nou que signen els grans Groove Armada. Molta atenció, això és molt finet i es diu Do It Right.

0: Jordi Casas House.
1: Un programa creat per satisfer les necessitats dels experts bevedors i bevedores d'aigua que surten de Festuqui. Jordi Casas House.

0: des de cabina, Jordi Casas, el DJ que va entrar d'Ocupa i ara és el DJ resident.
1: Jordi Casas, Instagram. Jordi Casas, G.

senyor Jordi Casas, House i Hit Parades. Aviam si en algun moment em treus, encara que sigui amb una veu amor, així, o fent un jingle. Jordi Casas, House.

Edi, noi? Molt bé, això és Jordi Casas House per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes. També ens podeu escoltar a través del podcast d'Apple Podcast, iVox o bé Spotify, tot i que és una mica més gandul. Atenció, després de Detroit Show You Sexy, aquesta bonica

0: Casa. Casa tú. Casas. Ponme otra que me voy.
1: Ponme otra que me voy.

van passar no fa pas massa i que ja havia sonat aquí al Jordi Casas House. Una cançó que es diu Girl i que dona pas a Fullness, Group Seduction i Tanzania.

Rafael Sallent, que era el DJ de Backfire, que la posava sempre, i l'altre, el rei del tribal, l'amic de Ragoniell,

Per vosaltres, grans DJs, bons amics i grans nois, aquesta cançó acaba de sonar. I ara atenció a San Francisco. Hola, què tal? Soy San Francisco. Això es diu Gotta Have It i és un dels temes que ens ha passat l'amic Hu des del seu segell Hu Plays San

Ei, Jordi Casas! Quin putrum, putrum, nano! Amb aquesta energia podríem carregar mitja Catalunya.

Malta, es diu Ho, i des del seu segell, Un Bon Dia, és un dels millors productors i DJs del món de l'actualitat, em va fer arribar la seva música, no sé com, però ens devia escoltar online, diu, té

0: Nenes i sobretot les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És mitja copa de ràdio. Cuplejant. Cuplejant amb Caral Pedemonte.
1: La violinista Carla Sanuy arranja una sardana de Jordi Molina pel seu TFM a la Coderts University of the Arts. I hi poso la veu també. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a copla. La violinista vigatana Carla Sanuy arranja el Silenci del Far per al seu treball de final de màster a la Coderts University for the Arts i parlem amb ella i escoltem el tema. Aquest és el programa 495 i tenim més titulars. El grup usonenc Gobeses es fusiona un altre cop amb la Copla Berga Jove per la Festa Major de Vic, actuant plegades en el directe del darrer disc de la banda L'Ai al Cor. I Ripoll, l'únic municipi català governat pel partit d'extrema dreta Aliança Catalana, serà capital de la Sardana 2028. El Consell Nacional de la Cultura i les Arts ja ha presentat l'informe anual que analitza l'estat de la cultura i les arts de Catalunya, revisant els principals tendències, dades i polítiques culturals, també el sardanisme. El Pony Pisador ensenya a ballar sardanes al públic del seu concert a Noruega. I el primer disc de Pòquer de Canyes ja té data d'estrena. Es presenta el 24 d'octubre amb els seus 4 tenoristes. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Comencem el Cuplejant.
2: Cuplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per Rotterdam, i així us ho expliquem.
2: Notícies. Educació.
1: I és que la sardanista vigatana Carla Sanuy ha presentat a aquest final de curs un treball de final de màster basat en la sardana El silenci del far de Jordi Molina. Ha estat a la Universitat de Rotterdam. És una estudiant de màster de violí de Coderts i properament començarà els seus estudis al Conservatori d'Utrecht. Per al seu treball de fi de màster ha fet un arranjament de la sardana El silenci del far de Jordi Molina per a violí i veu, interpretant i cantant ella mateixa. Després la podrem sentir. Va escollir aquesta obra perquè, com a sardanista i músic, sempre s'ha sentit molt vinculada a aquests dos mons, però mai no havia trobat la manera d'unir-los del tot. També volia donar a conèixer una part de la cultura catalana fora del país i alhora era una manera de sentir-se una mica més a prop de casa. L'escoltem en declaracions al Cuplejant. Ella és Carla Sanuy.
3: Vaig decidir arranjar El silenci del far d'en Jordi Molina per diferents motius. Un dels motius era que jo volia escollir una sardana contemporània d'un compositor que estigués actiu, perquè així jo podia parlar o entrevistar el compositor sobre la partitura original. El segon motiu era que volia tocar una sardana que a mi m'agradés molt i que hagués ballat, i amb les violetes recordo que vam ballar El silenci del far a la final de Banyoles l'any 2023, si no recordo malament. I el tercer motiu és que jo volia escollir una sardana que tingués segones veus i melodia acompanyament, evidentment, però que no tingués moltes segones, terceres veus, perquè això em dificultava molt el tema de com arranjar-ho per un violí sol, no? Llavors, crec que El silenci del far és una sardana molt bonica, que té segones veus, harmonies molt boniques i que, a més, m'agradava molt i vaig tenir l'oportunitat de parlar amb en Jordi Molina. Per tant, era la sardana perfecta per arranjar.
1: La música ens explica que l'arranjament ha passat per moltes versions i ha evolucionat molt al llarg d'aquests dos anys de màster. Un dels elements que hi ha incorporat és la veu, dèiem ara. És a dir, tocar i cantar a la vegada, influenciada per artistes com Jana Pelser, Charles Young i altres músics que combinen la veu amb els instruments de corda. D'aquest procés ha tingut l'oportunitat de treballar amb alguns d'aquests artistes, compartint amb ells la tradició de la sardana i escoltant les seves impressions sobre aquest gènere musical. Les seves opinions i la seva manera d'entendre la música, ens explica Sanui, de la sardana també han estat una font d'inspiració per continuar transformant l'obra. Més enllà de l'arranjament, una de les coses que més il·lusió li fa és haver contribuït a fer conèixer la sardana a Holanda. Alguns companys de classe ara escolten sardanes, ens explica. Diversos professors i músics s'han interessat per aquest gènere i fins i tot alguns d'ells n'han après a ballar. També ha reinterpretat el paper del flabiol, inspirant-se en les reflexions i els comentaris de persones que abans de conèixer aquest gènere mai no havien escoltat una copla. Li interessava saber què els transmetia la música de copla sense saber res sobre aquest gènere. Mirar la nostra música des d'una perspectiva externa ens explica l'ajudada a descobrir-la i a explorar noves possibilitats sense perdre'n l'essència. Carla Sanui Danés és violinista, actualment establerta a Rotterdam, on cursa aquest màster d'interpretació de violí sota el mestratge de Frederike Seix i Het Jaron Meyerson i també Mara Osterban. A partir d'aquest setembre de 2026 iniciarà el màster de violí barroc a la Universitat, al Conservatori Universitat d'Utrecht, amb la professora Antoniette Lohmann, i aprofundirà en la interpretació històrica. És graduada en interpretació pel Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona i ha format part de formacions com l'Orquestra Simfònica del Vallès, la Camerata de Música Catalana, la Franz Schubert Filharmonia o també la Beethoven Academy, entre d'altres orquestres. Pel que fa a la dansa, va començar a ballar als 7 anys amb la colla Riallera de Vic dins del grup Alaví Trèvol i va continuar fins als 18 anys, passant per les categories infantil, juvenil i gran. Des del 2023 forma part de la colla Violetes del Bosc, ara ens ho explicava, amb la qual continua desenvolupant la seva passió per les sardanes. De fet, està passant l'estiu a Catalunya i aquesta setmana la veurem al concurs de casa seva a Vic ballant amb les Violetes en aquest centenari, on nosaltres també hi serem i us ho explicarem la setmana que ve. Però ara anem a escoltar com és la sardana El silenci del far per recordar-la i després l'arranjament per a violí i veu de Carla Sanui. Ho escoltem. Això és El silenci del far de Jordi Molina, una sardana dedicada al far de Calella per la seva capitalitat el 2015. Té 11 anys, l'escoltem. Va ser premi a la crítica de la sardana de l'any, un premi ja desaparegut. L'escoltem, és de Jordi Molina.

Això era El silenci del far, la sardana de Jordi Molina, i ara anem a escoltar aquest arranjament que en fa Carla Sanuy d'aquesta preciosa sardana de Jordi Molina. Ella al violí i ja la veu, l'escoltem.

0: Coplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: I donem un tomb per Catalunya.
0: Connexions al territori.
2: Comencem el Pla de l'Estany perquè aquest cap de setmana el Foment de Banyoles ha organitzat la 74a edició del seu aplec de la sardana a la pesquera de Santa Rosa a la vora l'Estany, amb les cobles Sol de Banyuls, la principal de Banyoles i la principal de Porqueres. Per primer cop l'aplec va tenir una vigília divendres amb la Cobla Van Project, on els alumnes de l'Escola de Música de Banyoles van tocar sardanes arranjades per a banda i corda i peces de jazz amb instruments de cobla de solista, tal com es pot veure a les imatges que trobareu a les nostres xarxes socials. Banyoles encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I segueix el cicle de ballades de sardanes a Calella aquest diumenge amb la Cobla Montgrins. L'agrupació sardanista de Calella va organitzar una audició més aquest cap de setmana al passeig de Manuel Puigvert amb curset de sardanes incorporat que ha deixat imatges com les que trobareu a @coplejant. I aquest juliol s'ha estrenat amb les ballades d'estiu de Riudarenes dijous passat, precisament també amb la Cobla Montgrins, a la plaça de la Vila. Les organitza l'Ajuntament d'aquesta població de la Selva. I per acabar, aquest dissabte a la nit, els amics de la sardana d'Artés van celebrar la 54a edició de l'aplec d'Artés amb sopar popular i servei de bar. També hi va haver concurs de colles improvisades. Les cobles participants van ser la Mediterrània, la Marinada i la Ciutat de Girona. Escoltem Artesenca, de Francesc Marros, una sardana de 1984 que interpreta la Cobla Montgrins.

0: coplejant.cat.
1: I anem amb la política.
0: Notícies. Política.
1: I és que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts, el CONCA, ja ha presentat l'informe anual, que és un document públic que analitza l'estat de la cultura i les arts a Catalunya, revisant les principals tendències, dades i polítiques culturals de l'any anterior. També avalua l'acció de les administracions públiques en matèria cultural i identifica reptes estructurals del sector de la cultura. Finalment, proposa recomanacions, estratègies per enfortir l'ecosistema cultural català i orientar les polítiques futures. Conté l'informe, el resum en català i un vídeo amb infografies de les principals dades. També parla de sardanisme. Breument, en un sol paràgraf de tot un informe que té més de 200 pàgines. Què en diu? Doncs destaca que Som Sardana aquest any ha eliminat la sardana de l'any i ho ha canviat pels Premis Preludi. No en diu res més pel que fa el sardanisme dins l'apartat d'associacionisme i cultura popular. Podeu consultar aquest informe del CONCA sobre l'estat de la cultura i les arts a Catalunya el 2025 a la web de la Generalitat de Catalunya.
0: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
1: I seguim amb més notícies.
0: Notícies.
1: I és que Ripoll, que és l'únic municipi governat per el partit d'extrema dreta Aliança Catalana a Catalunya, serà capital de la sardana 2028. La capital del Ripollès prendrà el relleu a Castellar del Vallès d'aquí a un any i mig, quan ja s'hauran celebrat les properes eleccions municipals previstes pel maig del 2027. L'anunci s'ha realitzat, però, aquest cap de setmana passat a la seu de l'Ajuntament de Ripoll, amb una imatge compartida a les xarxes socials on es veuen els representants de Som Sardana posant al costat de l'alcaldessa i líder del partit d'extrema dreta, Sílvia Orriols, al seu despatx municipal. La designació reconeix no només la capacitat organitzativa de la capital de la comarca, sinó també el seu històric compromís amb el teixit associatiu i la preservació de la identitat musical catalana, segons informa Som Sardana. Xavier Treserres, president de la Confederació, en destaca la tasca de l'entitat local i diu que estar al costat dels sardanistes que tenen empenta és un orgull. L'agrupació sardanista de Ripoll continua a Tres Terres és l'exemple clar d'aquesta voluntat de fer de la sardana un punt de referència cultural. Acaba. I per això Som Sardana ha decidit que la capital de la sardana del 2028 serà Ripoll, capital del Ripollès. Anem a escoltar Ripoll Ciutat Pubilla, una sardana del 2003 de Montserrat Pujolà a càrrec de la Cobla Juvenívola de Sabadell. L'escoltem.

0: Això era Ripoll, ciutat pubilla de Montserrat Pujolà.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

0: Manresa es torna a fusionar el rock amb la copla a la Festa Major de Vic. La banda osonenca va presentar dissabte a la nit el seu nou disc, L'Ai al Cor, en un concert multitudinari a la plaça Major de Vic, acompanyada de la copla Berga Jove i el Cor d'Obeses. Una trentena de músics van pujar a l'escenari per oferir un espectacle que va combinar les noves cançons del grup amb sardanes emblemàtiques, en una proposta que uneix la força del rock amb el so tradicional de la copla. Tradicional o no tradicional. Aquesta col·laboració, estrenada l'any 2019 al Festival amb So de Copla de Palamós, es consolida així com una de les apostes més singulars de la copla fusió en els últims temps. El concert també va servir per presentar en directe aquest nou disc dels Obeses, L'Ai al Cor, el sisè treball d'estudi d'aquest grup osonenc i el més ambiciós, diuen, des de la seva des dels seus inicis. El disc, dividit en dues parts, Sístola i Diàstola, reuneix 14 cançons que exploren estils tan diversos com el metall, la música tradicional, l'electrònica o el cabaret, amb col·laboracions, per exemple, com Magalí Sare, Joan Pau Comelles, Bufal Ordre o la Coral Canigó. L'actuació va formar part de la programació de la Festa Major de Vic, que aquest any també commemora el centenari del concurs de colles sardanistes de la ciutat, amb diverses activitats al voltant de la sardana, i que serà aquest dissabte amb campionat gran categoria IB. Per tant, n'estarem pendents. Anem a escoltar un tema de la copla Berga Jove amb Obeses, Obeses i copla Berga Jove. És aquest tema, Ens en sortirem a la veu, Arnau Tordera. L'escoltem.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.

0: Moltes gràcies.
1: Això era, ens en sortirem d'Obeses i la Copla Berga Jove.
2: L'agenda.
1: Vinga, agenda llarga de juliol, que la comencem a dimarts que ve, 14 de juliol, amb una ballada a Torroella de Montgrí, la principal de Porqueres, a 2 de 8, i a la mateixa hora la ciutat de Girona serà a la plaça de la Xemeneia dels Químics de Girona. Dimarts que ve també ballada amb la Copla Canigó a Sant Vicenç de Torelló, i a les 9 hi haurà ballada a Terrassa amb la principal de la Bisbal. A 9:45 a Porreig hi haurà la Berga Jove. També dimecres 15 de juliol a 9:45 també hi haurà ballada amb la Marinada a Palamós, i dimecres que ve els mongrins seran a Matadepera, també a 9:45. A la mateixa hora la Mediterrània serà a Tiana, i també a 10:00 hi haurà la principal de Banyoles a Arbúcies. A 10:00 també a Castelló d'Empúries hi haurà el Rossinyolets, i a 10:00 a la Riba, al costat de la platja i la plaça de la Sardana a l'Escala, hi haurà la Ciutat de Girona. Dijous que ve, festa de la Mare de Déu del Carme a l'Estartit amb la Foment del Montgrí, una ballada a 12:00 i 8:00 del vespre. I també a 5:00, festa del Carme a Camprodon amb una ballada amb la principal de la Bisbal. També la Copla de l'Escola Municipal Conrad Saló serà dijous que ve a 9:00 al cicle 7 de 7 de Banyoles, i també a 9:50 els mongrins seran a Castellà del Vallès. A 10:00 a Calonja i Sant Antoni de dijous que ve, Foment del Montgrí, ballada, i també a 10:00 a Pals hi haurà la principal de la Bisbal. Dijous que ve a 10:00 a Sant Pere Pescador hi haurà una ballada amb la principal de Banyoles, i a 10:00 també a Llançà, la Ciutat de Girona. A la mateixa hora a Vilassar de Mar hi haurà la principal del Llobregat, i també dijous que ve a 10:00, festivitat de la Mare de Déu del Carme amb la Flama de Farners al passeig de mossèn Cinto Verdaguer a Tossa de Mar. Passem a divendres 17 de juliol, perquè a Ripoll hi ha el concert del 73è a Plec de la Sardana amb la Sol de Banyuls a 8:00 del vespre. A 9:00 a Argelers hi haurà una ballada amb els Casanovas, i a 9:00 també a la Granja d'Escarp, ballada amb la Vents de Riella. També a 9:00 a Palol de Revardit, el Festival Recòndit, concert amb Roger Mas i la Copla Sant Jordi. I també divendres que ve a 9:00 hi haurà ballada a les preses amb la principal de la Bisbal. A 9:50 a Manlleu la Lluïsos Copla, i a 10:00 a Ullà el Rossinyolets. També divendres que ve hi haurà a Tordera la principal de Banyoles, i també a Sitges la Marinada, i també a la mateixa hora, divendres que ve, a Figueres hi haurà la Foment del Montgrí. També divendres que ve la Bisbal Jove serà Sant Feliu de Guíxols, i passem a dissabte. 18 de juliol, perquè a 12:00 hi ha ballada amb la Juvenívola de Gramunt a l'Institut d'Estudis Llardencs a Lleida, i Llardencs, disculpeu. I també dissabte que ve hi haurà ballada amb la Juvenívola de Sabadell, doncs a Montjuïc, a Barcelona. També dissabte que ve a 7:00 la Juvenil Ciutat de Solsona serà a Solsona amb una ballada, i també hi haurà l'aplec de la Sardana de Bellvís amb una ballada amb la Copla Maricel dissabte que ve. Dissabte que ve també continua el 73è aplec de la Sardana de Ripoll amb una ballada amb la Vents de Riella, i seguirem també a Viladecans amb una ballada a 8:15 amb la Bisbal Jove. També dissabte que ve, 39è aplec de la Sardana vora el mal de l'Hospitalet de l'Infant amb una ballada doble de la Reu Jove i la Ciutat de Cornellà, i a 8:00 de dissabte que ve a Tàrrega hi haurà una ballada amb la Copla Tàrrega. També a 8:00, 24è aplec de la Sardana de Sant Feliu de Codines amb les Coples Sant Jordi i Juvenívola de Sabadell. I dissabte 18 de juliol a 8:00 també hi ha ballada Andorra a la Vella amb la Copla Vents de Riella. També a 8:00 a Sant Joan d'Espí una ballada amb la Ciutat de Granollers, i a Olot hi haurà la principal de Banyoles a 9:00. Dissabte que ve també a 10:00 ballar de Lloret de Mar amb la ciutat de

Montbui amb la Reus Jove. També a les 12 a Castellserà hi haurà l'Avenç de Riella i a la 1 a Olesa de Bonesvalls hi haurà la Copla Catània. Diumenge que ve a la tarda a les 6, 8è plec de la Sardana de l'Estany amb les coples Ciutat de Cornellà i Marinada, i a les 7 a quart una ballada amb la Copla Montgrins. També a les 7 a Parets del Vallès la Mediterrània, a les 7 a Sants Montjuïc la Baix Llobregat, també a les 7 a Sant Andreu de la Barca la Ciutat de Terrassa, i diumenge que ve a les 7 hi ha també el 43è plec de la Sardana del Vendrell amb les coples Ressò i Reus Jove. També diumenge que ve, 2 de 8, a Corbera del Llobregat hi haurà una ballada amb la Copla Sabadell, a Sant Pol amb la Xaloc, a Malgrat amb la Principal de Banyoles, a la Seu d'Urgell amb la Juvenívola del Gramunt, a Cervera amb l'Avenç de Riella, a Calella amb la Berga Jove, i a les 8 del vespre a Palamós hi haurà la Principal d'Olot. A les 8 a Gramunt hi haurà la Vila d'Olesa, i a Calonge i Sant Antoni a les 10 de la nit la Ciutat de Girona. I passem a dilluns. Dilluns 20 de juliol, que ja acabem, no us preocupeu, a les 9 hi haurà a Perpinyà una ballada amb els Casanovas, a 2 de 10 a Olesa de Montserrat hi haurà la Juvenívola de Sabadell, a les 10 a Santa Coloma de Farners hi haurà la Flama de Farners, com ja coneixeu. I aquesta setmana destaquem. Doncs el 68è Festival de Sardanes de Ceret, Vila de Ceret, que arriba aquest proper cap de setmana del 17 al 19 de juliol amb les Coples Mil·lenari i la Principal de Llobregat. El festival comença divendres 17 de juliol a les 9 amb una ballada amb la Copla Mil·lenària. Seguirà dissabte al matí a les 10 amb una doble ballada amb la Mil·lenària i la Principal del Llobregat. Seguirà dissabte al vespre amb el campionat Copa Catalunya, concurs de sardanes amb la Principal del Llobregat, i diumenge al matí a 11:15 hi haurà una ballada amb la Principal del Llobregat. També diumenge al vespre, a les 9, hi haurà el concert amb la Mil·lenària i la Principal del Llobregat. Ara que hem destacat aquest festival de la Sardana de Ceret, anem a escoltar Ceret 25 aniversari de Joan Pons, una sardana escrita per al lluïment de la tenora que escoltem i que és de 1982. L'escoltem a càrrec de la Principal de la Bisbal.

0: Això era Ceret 25 aniversari, de Joan Pons.
1: Cuplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
0: I tenim més notícies destacades. El Pony Pissador ensenya a ballar sardanes al públic del seu concert a Noruega. Així ho ha compartit el grup de folk a les seves xarxes socials, on diuen que si mai teniu un aplec sardanista a Noruega, recordeu que llargs és lange i curts és corte. Els catalans han actuat aquest cap de setmana a Forde i enmig del concert en un dels seus temes on hi ha base de sardanes s'han posat a fer els passos ensenyant al públic com es balla la dansa del seu país. En el vídeo que trobareu a les seves xarxes socials es veu com el públic noruec balla imitant els músics. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I el primer disc de Pòquer de Canyes es presenta el proper 24 d'octubre. Això ho ha anunciat un dels components del quartet, el tenorista Lluís Alcalà, a les seves xarxes socials, acompanyat d'una fotografia on es veu al costat d'Enric Ortí i Gerard Montsec produint el disc amb David Casamitjana en la darrera sessió de producció d'aquest disc que, com dèiem, veurà la llum el 24 d'octubre. Més endavant en donaré més detalls. Anem a escoltar, però, un d'aquests temes de Pòquer de Canyes. És l'adaptació del tema de Michael Jackson, Billie Jean.

0: Coblejant.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Bé, tanquem aquesta edició i ho fem amb un dels temes sardanístics del poni pisador, és els animals més vells. L'escoltem per tancar el programa. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coplegeu força.

Hola família, hola mitja amica, aquí comença l'Space Energy, avui en especial de música 90, que estarà remesclada perquè disfrutis, sentis, ballis i com no, amb aquesta sensació de bona música, com aquest, Two Brothers on the Floor, Can You Miss Self. Això és Space Energy.

Avui estem una mica especial a la música dels 90 aquí amb una sessió de dues horetes llargueta on vas escoltar molts èxits dels anys 90 aquí a l'Espai Synergy. Hola, hola, això és la FM.

Generation of the groove. Generation on the move. Join in on

I am music. I am rhythm. I'm a DJ. I am Alice DJ.

0: estàs escoltant Space Energy. Espero que t'agrada aquesta selecció de la música dels anys 90.
1: En directe en sessió DJ Ivan Uriach.

0: coneixin la viabilitat del sector. Anem fins a Ràdio Vilafranca. Adrià Fernández, quina és la darrera hora? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Què tal? Com esteu? Doncs ara mateix ens trobem a la plaça de l'Àgora de Vilafranca del Penedès, just davant de la seu de l'Incavi, on en aquests instants el sindicat majoritari d'Unió de Pagesos ha convocat avui aquesta tracturada. En aquests instants s'està produint un parlament públic per part de Unió de Pagesos i també han entregat una carta a l'Institut Català de la Vinya i el Vi amb totes les mesures estructurals que demanen per combatre aquesta situació. Recordem que ara mateix el sector viu una crisi estructural molt greu en què alguns viticultors, alguns cellers ja han comunicat que no els compraran raïm aquesta campanya o, si bé ho fan, en reduiran considerablement les adquisicions. Una situació provocada pels elevats costos pels elevats estocs acumulats després de la caiguda del consum del vi i el cava. Per tot plegat demanen solucions imminents a la Generalitat com ajuts directes i un pla d'arrencada definitiu de vinyes. De moment el govern ha anunciat algunes mesures, però tot i això no són mesures suficients. Per tot plegat iniciaran en breus instants una tracturada, una marxa lenta fins a Sant Sadurní d'Anoia per reclamar totes aquestes millores estructurals.
0: Moltes gràcies, Adrià Fernández, des de Ràdio Vilafranca, per aquesta darrera hora. Bon dia. I els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en els incendis que encara continuen actius o en fase de control. Les condicions meteorològiques donaran una petita treva en els pròxims dos dies, però l'episodi de calor no s'ha acabat i els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta. En les darreres hores, els bombers han estabilitzat de nou l'incendi de Guimerà, a l'Urgell, després d'una represa del flanc dret que va obligar a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis de l'entorn. També han donat per controlat el foc del Pla de Manlleu a l'Alt Camp, que cremava des de dimecres. Tot i la millora, la consellera d'Interior, Núria Parlon, alerta que la setmana vinent tornarà a ser sensible i delicada pel risc d'incendis i demana màxima prudència. Parlon ha explicat que entre l'1 i el 8 de juny s'han enregistrat 345 incendis a tot Catalunya, molts d'ells provocats per accions humanes. De fet, ha confirmat que el foc de Gavà va començar per l'ús de petards per part d'uns nens en una zona amb risc de cremar. Recordem que el Pla Alfa continua vigent al nivell 4 de perill extrem d'incendis a 223 municipis de 24 comarques. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM. De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia. Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
3: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
2: Hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí a l'informatiu de Ràdio Cunit, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció del Ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Però avui divendres, dia 10 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. Continuem treballant per un municipi més net. Aquesta setmana l'Ajuntament de Cunit ha intensificat els treballs de neteja viària posant un focus especial en el nucli antic. A banda d'aquest reforç intensiu, els equips de neteja continuen actius i programats per actuar de forma progressiva a la resta de barris i punts de tot el terme municipal. Seguim, doncs, millorant el nostre entorn dia a dia. I l'Ajuntament de Cunit continua avançant en la transformació del nucli antic gràcies al programa Treball als Barris impulsat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el SOC. Aquesta iniciativa té com a objectiu promoure el desenvolupament local i ocupacional en barris com el nucli antic de Cunit, amb caràcter històric. El nucli antic compta amb una població de 1.995 habitants que representen aproximadament el 12,2% dels 16.304 habitants del municipi, segons el padró de 2025. El projecte té com a finalitat dotar l'Ajuntament d'un coneixement rigorós de la realitat de barri, eines tècniques i una estratègia compartida que permeti, doncs, impulsar la seva revitalització, el principal resultat del qual serà l'elaboració d'un pla d'acció que sorgirà del treball coordinat entre l'equip tècnic municipal de les regidories d'ocupació i formació i de promoció econòmica i comerç de l'Ajuntament de Cunit. Una persona tècnica contractada dins de la subvenció del mateix programa Treball als Barris i la consultoria de la Drenyina de Darwin. Eixos per transformar el barri. Un dels aspectes rellevants del projecte és l'abordatge específic de la problemàtica dels locals comercials buits, una qüestió que es treballa de manera transversal amb altres àrees municipals. Les actuacions inclouen la creació d'un inventari de locals, l'anàlisi dels preus de lloguer, el contacte amb les persones propietàries, la posada en marxa d'una borsa municipal de locals, la valoració d'avals de lloguer, bonificacions i accions de comunicació per afavorir la reactivació comercial. A partir de la diagnosi realitzada, es defineixen 5 grans objectius: reactivar l'activitat econòmica i comercial del nucli antic, millorar l'ocupabilitat i connectar la formació amb les oportunitats laborals del barri, reforçar la cohesió social, la convivència i la inclusió comunitària, potenciar el casal municipal com a espai de dinamització social i cultural i garantir una governança eficaç i un seguiment continuat del pla. Per assolir aquests objectius, el document s'estructura en 6 eixos d'intervenció que inclouen actuacions en regeneració urbana, habitatge i espai públic, dinamització econòmica i comerç de proximitat, ocupació i formació, cohesió social, activació comunitària i cultural i governança i coordinació municipal. Raül Salvador, regidor d'Ocupació de l'Ajuntament de Cunit, subratlla que aquest projecte no és només una diagnosi, sinó un full de ruta compartit que estableix accions concretes, indicadors i mecanismes de seguiment per assegurar que les actuacions es transformin en resultats reals. El regidor conclou que la implicació dels serveis municipals, el teixit econòmic de la ciutadania, el qual serà doncs clau també perquè el nucli antic esdevingui un espai més actiu, cohesionat i amb més oportunitats de futur. Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del projecte Treball als Barris. I l'actual alcalde de Cunit, el senyor Jaume Cassanyes, repetirà com a cap de llista amb una candidatura que combinarà experiència i noves incorporacions i obrirà un procés participatiu a partir del setembre. L'Assemblea Local d'Impulsem Cunit ha escollit Jaume Cassanyes com a cap de llista de la formació per a les eleccions municipals previstes per al maig de 2027. La decisió es va prendre aquest passat dimarts i confirma la voluntat del partit de tornar a presentar l'actual alcalde com a candidat per a revalidar el govern municipal. Cassanyes afrontarà els comicis amb el suport de bona part de l'actual equip de govern. Segons ha explicat la formació, la candidatura comptarà amb el gruix dels regidors i regidores que l'han acompanyat durant aquesta legislatura: Montse Càmera, Yolanda Sánchez, Bea Luque, Joan Soler i Raül Salvador. A més, també incorporarà noves cares que, segons el candidat, reforçaran el projecte de cara al 2027. L'alcalde ha definit la futura candidatura com a una combinació d'experiència, energia, joventut, però sobretot d'amor i estima per Cunit, unes qualitats que consideren essencials per continuar treballant pel municipi. Durant l'assemblea, Cassanyes també va avançar les línies mestres de la precampanya i de la futura campanya electoral. En aquest sentit, va anunciar que a partir del setembre, Impulsem Cunit organitzarà reunions obertes de la ciutadania amb l'objectiu de recollir propostes, compartir els principals reptes del municipi i elaborar un projecte de futur centrat en la qualitat de vida i la defensa dels serveis públics. El candidat va fer una crida als veïns i veïnes perquè participin en aquest procés i aportin idees per contribuir a definir el futur de Cunit. Amb aquesta designació, Impulsem Cunit es converteix en una de les primeres formacions del municipi a oficialitzar el seu cap de llista en vista a les eleccions municipals de 2027. I l'Ajuntament de Cunit dona el tret de sortida a una nova edició de la Fira d'Artesania, una de les cites més esperades de l'estiu, que omplirà el passeig marítim d'artesania, comerç i activitats per tots els públics. La fira tindrà lloc els divendres i dissabtes de 6 de la tarda a 12 de la nit, del 10 de juliol al 22 d'agost al passeig marítim entre el carrer Les Sorres i l'avinguda Juli César. Durant aquestes setmanes, veïns i veïnes i visitants podran passejar entre les diferents parades d'artesania, descobrir productes fets a mà i gaudir d'un ambient familiar a tocar de mar. Com a complement de la programació, la fira comptarà amb l'espectacle Circ i Foc, que es representarà els dies 11, 18 i 25 de juliol i a l'1, 8 i 15 d'agost amb dues sessions, a les 8 del vespre i a 3 quarts de 10 de la nit, oferint una proposta d'animació per tota la família. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Cunit continua impulsant activitats que dinamitzin el municipi durant la temporada d'estiu, fomentant el comerç artesanal i contribuint a enriquir l'oferta cultural i d'oci del municipi. I amb motiu de la Festa Major d'Estiu de Cunit d'enguany, hem programat també una nova conferència on en Miquel Altadill ens dissertarà sobre els emigrants vilanovins que van marxar a fer les Amèriques, on van viure una infinitat d'experiències farcides d'anècdotes de tota mena. Són emigrants que van tornar rics, no tots, però que en el seu retorn van comprar algunes de les millors finques de Cunit. Entre ells destaca la família Marquès amb les masies de Cal Marquès i Sant Antoni, la família Raldiris amb la masia de Cal Font, la família Torrents amb la masia Torrents, la família Ferrer amb la masia de Cal Pla i la família Quadra Pedres de Cal Baró. Tot plegat sense oblidar que l'arribada del ferrocarril cap a Sant Vicenç de Calders i Valls va ser obra d'un altre indià, Francesc Gomà, qui té una plaça dedicada a Vilanova davant de l'estació de Renfe, en record de la seva filantropia, on amb ell hi van col·laborar estretament tres ploms vilanovins, Víctor Balaguer, Pau Soler i Joan Torrents. Tampoc podem passar per alt que la capital del Garraf està germanada amb la vila cubana de Matanzas, destí de molts emigrants vilanovins que buscaven fortuna al Nou Món. Des de Cunit hi va anar Daniel Coll Soler, nascut a Sant Pere de Ribes i de família assentada a Cunit a mitjans de la dècada del 1900 al 1910. El 1915 va marxar amb només 15 anys i es va col·locar de cambrer en una gran cafeteria i al cap de pocs anys ja era l'amo del negoci. El 1930 va tornar amb una petita fortuna que li va permetre invertir a Vilanova, on va obrir una sabateria al carrer dels Caputxins. Per acabar la seva intervenció, Miquel Altadilla ens complaurà també amb algunes anècdotes de caire més local. Al final de la conferència, i abans de passar al tas de cava, es projectarà un vídeo resum de la recent expedició cunitenca a la població occitana d'Arbàs. Aquesta audiovisual té com a objectiu visibilitzar l'enfortiment dels lligams històrics i familiars que uneixen en dues localitats des de 1650. El vídeo és obra del company Albert Ardite. Aquesta trobada intercanvi cultural ha estat organitzada pel grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito amb la col·laboració i el suport de les regidories de Patrimoni i de Cultura de l'Ajuntament de Cunit. Recordeu, doncs, aquest dissabte, dia 11 de juliol, a les 12 de migdia, a la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit. Però encara tenim més notícies referents a la Festa Major d'Estiu de Sant Cristòfol 2026. Avui divendres, a 6:45 de vespre, tenim la cercavila xerida. Inicia la plaça Sant Cristòfol, amb recorregut el qual doncs, es desenvoluparà a través dels carrers de tot el nostre casc antic del municipi. Cercavila infantil a càrrec de la colla Tocats pel Foc i Valls Populars de Cunit. La cercavila comptarà amb la participació dels jugantons de la vila i el gegant infantil Ramon, acompanyats per la colla de grallers Maricel. També hi participaran la Marieta, el Drac Petit, els Capsulassos, el Ball del Patatuf, el Ball de Cercolets, el Ball de Panderos, el Ball de Pastorets, el Ball de Bastons i el Ball de Pere i la Lloba de Reus. A més, també avui a les 8 de vespre tenim la catapulta a la plaça de la Vila, tercera prova organitzada per Mullats i Cremats, coordinat en equip per fer volar boles d'aigua de tela en tela fins al cubell final. És recomanable doncs, portar calçat esportiu tancat per participar i evitar relliscades. Animeu-vos doncs, a portar roba de recanvi i alguna cosa per sopar per després veure el pregó de la Festa Major. Un pregó de Festa Major que tindrà lloc, com bé dèiem, també a la plaça de la Vila a les 9 de la nit. Pregó i tret de sortida oficial de la Festa Major d'Estiu Sant Cristòfol 2026 a càrrec del nostre company Guillem Estadella.
4: Què tal, cunitecs i cunitenques? Escolta, tinc l'honor, l'orgull i la satisfacció de dir-vos que aquest any seré el pregoner de la Festa Major. No em pot fer més il·lusió. Per tant, us convido tots i totes a que vingueu el divendres 10 de juliol a les 9 del vespre. Bueno, que jo encara farà sol una miqueta, vull dir que veniu de la platja d'on vingueu. A les 9 a la plaça La Vila per fer el pregó. Jo us puc avançar que no serà un pregó normal. Vull dir que hi haurà una miqueta de teca. Per tant, a tots i totes convocats una mica abans de les 9 per donar el tret de sortida de la Festa Major d'enguany, que serà espectacular. Així que res, que molt content i molt feliç de ser aquest any el pregoner de la Festa Major de Cunit. Per mi això és el súmum. Vull dir, jo a partir d'aquí ja tot ha d'anar cap avall. Així que us espero el dia 9. I el dia 9 no, el dia 10 a les 9. Vale? Ens veiem.
2: A més, també a continuació, mitja horeta més tard, tenim la cercavila infantil de foc a la plaça de la Vila. La cercavila de foc pels calés del nucli antic amb la participació de la conya infantil dels Joves Diables de Cunit, acompanyats de la Flameta de Cunit, així com de la colla local Tocats pel Foc amb les seves bèsties infantils, les espurnes de foc i els timbalers de Tocats pel Foc. Com a colles convidades hi participaran els Diablets de Cubelles, els Dimonis de Baix Amar de Vilanova i la Geltrú i els Diables Calderots de Santa Fe. A més, torna al cercavila Cunit de l'Associació Joves per Cunit aquest 10 de juliol dins dels actes de la Festa Major d'enguany. L'Associació Joves per Cunit ja ha avançat que aquesta edició arribarà amb novetats. Recordem, doncs, que començarà a 10:45 de la nit al passeig marítim davant de l'oficina de turisme. Els establiments participants són el Rodaví, Kismar, Bar-Restaurant La Marina, Chiri el Búnker i el recinte de Festa Major. Preu del pack 15 euros, inclou la samarreta oficial del Cercavirra i 5 consumicions que podràs bescanviar als establiments del recorregut. La venda d'entrades començarà a partir de l'1 de juny a l'oficina de turisme fins a esgotar existències. I també avui a les 11 de la nit tenim el ball de festa major a la plaça Jaume Vidal amb l'orquestra La Principal de la Bisbal. Hi haurà servei de food truck a tots els actes que se celebraran a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. I demà dissabte, dia 11 de juliol, a partir de les 10 del matí, tenim a la plaça de la Unió el Andro Vermut Musical a càrrec de l'entitat Valls Populars. I dins del marc d'aquesta tercera edició de la Sobac, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes de Cunit. Recordeu, a les 10 del matí, concentració d'andròmines a la plaça de l'Ajuntament i a 11:15 del matí, inici de l'activitat. Amb un recorregut que tindrà lloc a la sortida de la plaça de l'Ajuntament, carrer Major, carrer Joan 23, baixada cap a l'Avinguda de la Font, carrer Sant Antoni, plaça Catalunya, baixada del carrer Sant Isidre i arribada a la plaça de la Unió. A més, aquest dissabte vine a gaudir d'una espectacular diada castellera amb la participació de tres colles. Els castellers del Foix de Cubelles, els torraires de Montblanc i els castellers de Mediona. Recorda, demà dissabte, dia 11 de juliol, a les 6 de la tarda, a la plaça de la Vila. I també tenim sortida patrimonial Natura i Geologia, aquest dissabte a 6:45 de la tarda i fins a les 8 del vespre a la Biblioteca Municipal Marta Mata. Aquesta nova activitat de Natura i Geologia, el que descobrirem al nostre entorn des d'una nova perspectiva. Aquest dissabte vine a aprendre sobre la geologia i la natura de Cunit. El punt de trobada, com bé dèiem, serà la Biblioteca Municipal Marta Mata a 6:45 del vespre, amb places limitades. Reserva la teva plaça ja al 977-67-47-77. 977-674777 o bé a turisme@cunit.cat. T'hi esperem. I també aquest dissabte a les 7 del vespre tenim Il Crecheto, un espectacle itinerant familiar amb inici a la plaça de la Vila. Una espectacular màquina recorre els carrers en aquest original espectacle itinerant que combina circ, teatre de carrer i música en directe. El misteriós Crecheto, mig home, mig animal, i el seu extravagant creador protagonitzen una proposta visual divertida i sorprenent per a tots els públics.

0: però encara tenim més notícies també referents a aquesta festa major d'estiu de Sant Cristòfol 2026. I és que tenim el concurs de truites i concurs de reposteria. També demà dissabte a les 7 del vespre, el concurs de truites i concurs de reposteria a la pati de l'Ajuntament. El concurs de truites i concurs de reposteria a les 8 del vespre amb lliurament de premis i degustació a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. I a la mateixa hora també tenim la cercavila d'adults a l'inici a la plaça de la Vila, amb la desfilada tradicional pels carrers del municipi amb la participació de les colles adultes locals i diferents colles convidades. Hi participaran el Ball de Pastorets, el Ball de Bastons, el Ball de Gitanes i el Ball de Panderos. També demà dissabte a les 10 de la nit tenim el correfoc de Festa Major amb inici a la plaça de la Vila. Lectura dels versots i correfoc de Festa Major a càrrec dels Joves Diables de Cunit, acompanyats de les seves bèsties de foc i grups de percussió i la colla local Tocats pel Foc amb el Minotaure i els timbalers de la colla. Com a colles convidades, el correfoc comptarà amb la presència dels Diables de Ripollet, els Diables de Can Sant Joan i els Diablots d'Olesa, oferint una nit plena de foc, ritme i tradició popular. A més, també tindrem la cercavila nocturna demà dissabte a 11:45 de la nit amb la cercavila nocturna al passeig marítim amb l'avinguda de la Font. El recorregut festiu nocturn en finalitzar, doncs, el correfoc de Festa Major i prèviament al Castell de Focs es realitzarà amb la participació dels balls populars de Cunit. I com bé dèiem, també demà dissabte a les 12 de la nit tenim el passeig marítim davant de l'oficina de turisme al Gran Castell de Focs. Amb avís de llançament seguit d'espectacle lumínic i a continuació espectacle pirotècnic amb tronada final. També demà dissabte a la plaça Jaume Vidal, a les 12 de la nit tenim el grup musical Fugadors d'Alcatraz. A la plaça Jaume Vidal, com bé dèiem, amb ball amb grup de versions. Hi haurà servei de food truck a tots els actes que se celebraran a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. I tenim, doncs, com a actuació estel·lar aquest dissabte a les 12 de la nit el concert de Mamaduixa amb Enric Font i Mike T, al solar de l'avinguda de la Font, davant de l'estació de Renfe. I diumenge, dia 12 de juliol, tenim la cercavila matinal amb inici a la plaça de la Vila. Cercavila d'ofici amb la participació de la colla Tocats pel Foc i de balls populars de Cunit, la Marieta, el Drac Petit, Capgrossos, Ball del Patatuf, Ball de Cercolets, Ball de Panderos Infantils, Ball de Pastorets Infantils, Ball de Bastons Infantils, Ball de Pastorets, Ball de Bastons, Ball de Gitanes i Ball de Panderos. La cercavila comptarà amb els gegantons de la vila i el gegant infantil Ramon, acompanyats per la colla de grallers Maricel, així com diferents elements de cultura popular que ompliran els carrers de música i tradició festiva. A més, la colla Tocats pel Foc organitzarà una activitat especial adreçada als infants que vulguin participar a la cercavila amb un capgròs elaborat per ells mateixos. Els nens i nenes podran fer el recorregut juntament amb la colla i com a agraïment per la seva participació rebran un petit obsequi. I també diumenge, en acabar la cercavila d'ofici, tenim la gran remullada a l'avinguda de la Font. Quarta prova organitzada per Mullats i Cremats. Posa a prova el pols del teu equip passant un cubell d'aigua de mà en mà per omplir al màxim el dipòsit final i evitar que l'aigua et caigui a sobre, o no, amb categoria infantil i adult. També, doncs, aquest diumenge a les 12 del migdia tenim missa solemne a l'església parroquial de Sant Cristòfol de Cunit. Missa solemne en honor al patró de la localitat, Sant Cristòfol, i en acabar, benedicció de vehicles. I també diumenge a 6:45 del vespre tenim el contraband de Cunit, al solar del passeig marítim amb l'avinguda de la Font. Cinquena prova organitzada per Mullats i Cremats. Reviu la història de la nostra costa. Uneix-te al contraband per passar sacs de mercaderies a tota velocitat i demostrar quin és el bàndol més hàbil de la vila, amb categoria infantil i adult. També aquest diumenge, a 7:45 del vespre, tenim la Festa dels Colors, el Holy Fest, solar del Passeig Marítim amb avinguda de la Font, on tindrem el Holy Fest amb animació i llançament de paperines de colors. Es recomana portar roba blanca i només està permès paperines de colors oficials. I aquest diumenge, a 7:45 del vespre i fins a 9:45 de la nit, tenim sardanes a la plaça de turisme. Ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Cornellà i la col·laboració de l'agrupació sardanista de Cunit. També aquest diumenge a les 10 de la nit tenim teatre, Els Plans, a la plaça Jaume Vidal. El Pep i la Marta fingeixen separar-se per evitar més plans amb uns amics massa insistents, però la mentida es complica i acaba destapant retrets, tensions i veritats incòmodes. Una comèdia fresca i divertida sobre les parelles, les amistats i la pressió de ser bons pares. Amb l'autoria de Iago Alonso i Eva Mor i el repartiment estrella de Llorenç González, Núria Deulofeu, Laura Porta i Roger Cantos. Recordem que hi haurà servei de food truck a tots els actes que se celebraran a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. I dilluns, dia 13 de juliol, dia festiu al nostre municipi. A les 6 de la tarda tenim Festa de l'Escuma a la Rambla del Prat. La Festa de l'Escuma arriba a Cunit amb una tarda refrescant plena de música i diversió perquè els més petits gaudeixin entre rialles i núvols blancs de festa i alegria. I també aquest mateix dilluns, a les 7 del vespre, tenim el veredicte final entre els mullats i els cremats a la Rambla del Prat. Viu l'emoció del recompte definitiu de punts i descobreix quin bàndol es corona campió de la Festa Major. Veniu amb la samarreta del vostre color i la veu preparada per cridar de valent. A més, també el mateix dilluns, a 8:15 de vespre, tenim espectacle amb màgia Trililitrades a la Rambla del Prat. Trililitrades és un espectacle de màgia ple d'energia, humor i participació de la mà de la tarragonina Judit Trilirí, coneguda pel seu pas per Pura Màgia de Televisió Espanyola. Presenta un show dinàmic i divertit pensat per sorprendre tots els públics. I també aquest dilluns, a les 10 de la nit, tenim Cantada d'Havaneres i Cançó de Taverna a la plaça Jaume Vidal, amb el grup Son de l'Havana i final amb degustació de rom cremat per tothom. A més, dimarts, dia 14 de juliol, a les 11 del matí, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec d'Albi Paper, una activitat adreçada a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del següent formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I, a més, també encara tenim més notícies per compartir amb tots vosaltres. Tenim Nits vora el mar, amb tributo Los Mejores. L'Ajuntament de Cunit presenta una nova edició de Nits vora el mar, el cicle d'actuacions musicals i espectacles que dinamitzaran les nits d'estiu al municipi durant el mes de juliol. La programació tindrà lloc també els dies 17 i 24 de juliol a 11:15 de la nit a la plaça de Turisme, amb propostes gratuïtes i obertes a tota la ciutadania. El cicle arrencarà el 3 de juliol amb l'actuació de Les Loques del Panda, continuarà el 17 de juliol amb Tributo a los Mejores i finalitzarà el 24 de juliol amb l'espectacle Aquellos Maravillosos Años. Totes les activitats també són gratuïtes i no requereixen inscripció prèvia. Però encara tenim més notícies i és doncs que també tindrem una altra sortida patrimonial a l'Avenc de Sant Antoni. El proper 18 de juliol, a 6:45 del vespre i fins a les 8, a la plaça Tomàs i Valiente com a punt de trobada, davant del McDonald's. Visita guiada a l'Avenc de Sant Antoni, amb reserva prèvia, trucant al 977 67 47 77, 977 67 4777, o bé posant-te en contacte amb turisme@cunit.cat, turisme@cunit.cat. Les places són limitades. D'altra banda, comprar a Cunit té premi, i és que Cunit Vila Comercial, a la CEC, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, va engegar una campanya des del passat dia 15 de juny que finalitzarà aquest proper 15 de juliol. Més de 600 premis amb sorteig final. Fes les teves compres, aconsegueix el teu rasca i podries ser el guanyador. Recordem que, com a colofó final, farem un sorteig d'un fantàstic creuer per dues persones. El sorteig es farà aquí, a Ràdio Cunit, el dijous 16 de juliol a les 9 de la nit, en el marc del programa 100% Romàntics de Nadia Alfarji, al qual caldrà respondre en directe a la trucada que formularem des de Ràdio Cunit. Recordeu que, si no agafeu el telèfon, passarem al següent candidat perquè s'emporti aquest fantàstic creuer avui per dues persones. Gentilesa de la FEC, Cunit Vila Comercial, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, amb Camaleon Travel, Ràdio Cunit, també amb el programa 100% Romàntics, i col·labora l'Ajuntament de Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, al qual el president del mateix Consell Comarcal, Ramon Ferrer, continua la ronda de reunions amb els alcaldes i alcaldesses de la comarca per conèixer de primera mà les necessitats de cada municipi i reforçar la coordinació institucional. Ahir es va reunir amb l'alcalde de Santa Oliva, Cristian Martínez, en una trobada de treball que va servir per fer seguiment dels serveis que el Consell Comarcal presta al municipi i escoltar, doncs, les propostes i inquietuds de l'Ajuntament. Durant la reunió es van abordar qüestions estratègiques per al futur del municipi i de la comarca, com la millora de la seguretat, el reforç dels serveis d'emergència, el transport públic i l'oferta formativa, el plàter i les energies renovables, així com diferents aspectes tècnics i urbanístics que afecten els municipis. També recordem que el passat dia 8 de juliol es va declarar un incendi forestal al Montmell, a la zona del Pla de Manlleu, entre els municipis d'Aiguamúrcia i Sant Jaume dels Domenys. L'incendi era d'alta intensitat i els bombers de la Generalitat hi van treballar amb un important dispositiu format per 16 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. Demanem, doncs, a tota la ciutadania del Baix Penedès la màxima precaució i responsabilitat. Eviteu desplaçar-vos a la zona d'incendis. No us acosteu per fer fotografies o vídeos. Seguiu en tot moment les indicacions dels serveis d'emergència i, en cas de detectar qualsevol incidència, truqueu immediatament al 112. Protegim el nostre entorn i facilitem la feina dels equips d'emergència. Molta força i ànims a tots els efectius que treballen per controlar els incendis. Recordem, doncs, des del Consell Comarcal del Baix Penedès, màxima precaució davant l'elevat risc d'incendi forestal a la nostra comarca i també a tot Catalunya. Les altes temperatures dels darrers dies, juntament amb la seguretat de la vegetació, han situat diversos municipis de la comarca en nivell 4 del Pla Alfa, el nivell més alt d'alerta per risc d'incendi forestal. Demanem la màxima responsabilitat i col·laboració de tothom. No feu foc en cap espai natural. No llanceu borilles ni objectes que puguin provocar un incendi. Eviteu qualsevol activitat que pugui generar espurnes o flames a prop de zones forestals. Si detecteu fum o qualsevol indici, doncs, d'incendi, truqueu immediatament al 112. Entre tots podem protegir els nostres boscos, el nostre entorn i la seguretat de les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat. I també tenim nova oportunitat laboral al Consell Comarcal de Baix Penedès, al qual s'ha obert la convocatòria per la creació d'una borsa de treball d'enginyers per cobrir substitucions, necessitats urgents i possibles vacants temporals que puguin sorgir a la plantilla del Consell Comarcal. Recordeu que el sistema serà de concurs-oposició, al qual l'entitat convocant serà el Consell Comarcal de Baix Penedès amb un termini de presentació de sol·licituds 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOC. Si compleixes els requisits i vols formar part de l'administració pública, aquest és una nova oportunitat per incorporar-te a la borsa de treball del Consell Comarcal. I no tenim temps per més, ara és el moment ja de conèixer la informació meteorològica. Com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, de la nostra companya, en Josep Miró. Abans que res, us desitgem molt bona festa major. Ara sí, us deixem amb el temps amb en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, dominat pel sol i amb cel clar gran part del dia. Sí que hi ha algun nuvolet ara puntual que no marxarà ràpidament i esperem que s'imposi el sol amb el cel clar, amb algun núvol llunyà de cara a la tarda i amb una temperatura que ha baixat una mica de nit, s'ha situat en els 23 graus i avui ja no pujarà tant de dia. Ahir encara vam arribar a 32 graus i mig arran de mar i a més de 36 a l'estació del Servei Meteorològic de Catalunya, al camp de futbol. Avui la màxima estarà al voltant dels 30 arran de mar i dels 32 o 33 als punts més càlids de l'interior del municipi, amb una humitat i xafogor moderades. Vents febles amb terrals o calmes fins a mig matí i marinades de migjorn o de xaloc la resta del dia, fent que a la mar que estigui arrissada hores d'ara, però amb una mica de marejol al centre del dia. Per demà esperem també un temps força estable, sí que amb alguns núvols baixos fins a mig matí i a partir de mitja tarda, poc destacables, i amb més sol al centre del dia, i amb unes temperatures que es mouran entre els 21 o 22 de mínima, ja que baixarà una miqueta, i demà la màxima també quedaria una mica més curta i estaria al voltant dels 30 o 31, amb una humitat moderada i una mica de xafogó. Vents febles, domini del xaloc, i a la mar hi haurà marejol. De cada diumenge domini el sol amb bandes de núvols alts, gran part del dia amb alguns núvols baixos de cara a la tarda, i amb unes temperatures que poden baixar fins als 22 de mínima, però la màxima es mantindria o podria pujar una miqueta i estar entre els 31 o 32, amb una humitat que serà moderada. Vents febles amb terrals a l'inici final del dia i marinades de xaloc al centre de la jornada, fent que la mar hi hagi marejó.
1: Salta y viu amb Radio Cunit.
3: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
1: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
4: Este verano Radio Cunit te acompaña.
5: En la playa también se escucha Radio Cunit.
6: Está escuchando Radio Cunit en 107.0.
1: De extra perrui, te tega.
4: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
1: De dia i de nit.
7: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
8: Aquest estiu, refresca't amb El Ventilador.
9: Cada dia, de 10 a 2, a Ràdio Cunit. El Ventilador.

0: El ventilador.
1: El ventilador. De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.
3: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
4: Bon dia, concretament la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
5: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
6: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
3: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 8:45 del vespre i en reposició els diumenges a 7:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit.
1: Per fi torna Vibracions. Vibracions. Ara a Ràdio Cunit. Escolta les sessions de Vibracions.
2: Les vibracions de DJ Jazz.
1: Tots els divendres a les 9 de la nit.
3: Vibracions. Vibracions.
2: Vibracions.
1: En repetició, la matinada del dissabte al diumenge a les 2 de la matinada. Vibracions. Vibracions.
2: Amb DJ

0: Uf, quina calor.
1: Doncs escolta el ventilador.
0: Tots els dies a Ràdio Cunit.
1: De dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 del migdia.
0: Amb Jaume Sens.
1: Ei, tens calor?
2: Sí, sí.
1: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: La teva sintonia més refrescant.

0: El Ventilador.
1: Cada dia de 10 a 2 a Ràdio Cunit.
2: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí al Ventilador, el teu programa més refrescant i per fer marxar la calor. Com sempre, des de Ràdio Cunit, tant de dia com de nit, amb aquesta festa major que ja tenim aquí ja de ple, la Festa Major d'Estiu de Sant Cristòfol 2026, al qual us desitgem una molt bona Festa Major i en companyia de la nostra sintonia aquí al Ventilador, al qual a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes, les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i com la nostra també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. No només a tots els conitencs i conitenques, sinó també a tota la nostra audiència i a tot el nostre turisme que disfruta de les nostres platges i de la nostra Festa Major. Aquí tenim, doncs, a la ràdio de Cunit, un servidor.
3: The telephone number is 977-674918.
1: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
3: El telèfon de la ràdio és el 977-674918.
4: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977-67-49-18, 977-67-49-18.
3: Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM, la radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-67-49-18. Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM et à la site internet radiocunit.org.
2: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit amb majúscules.
4: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
2: Busca'ns i aquí ens trobaràs, com sempre, en aquest magazín matinal, el qual us acompanyarà fins a 2:45 de migdia en format magazín i per empalmar el format informatiu gairebé fins a les 3 de la tarda. Des d'aquí, des de Ràdio Cunit, al qual donem la benvinguda a tota la nostra audiència, a tots els nostres patrocinadors, els quals també tenim el mega sorteig de premis, al qual, com sempre, fem costat al nostre comerç local i de proximitat i a la gent que fa possible aquest programa. A la producció de Susana González, Toni Camaro, Maricarme García, a la meteorologia Josep Miró, a la Renfe Navera Lévalo i més gent que passarà a desfilar i que passarem a repassar en el nostre sumari d'avui divendres 10 de juliol de 2026. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Sens, tot a punt i preparat des del Ventilador. Sí senyor! Comencem! Sumari. I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per designar doncs, tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia i informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i també dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però mitjoreta més també, com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província a la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Tindrem la previsió meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que parla pel nostre poble, com també pel que fa a la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. I de la Renfe passarem a la 11 també per conèixer les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Cecs, a la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. Esbirarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia, tant perquè fa referència al servei d'urgències diu un compte nocturn. I ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. A més també esbirarem quin és l'estat de les platges, com sempre, amb el nostre company, amb en Josep Miró, que ens dirà si tenim bandera verda o vermella. Ai, ai. I com no, també ens contractualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui, un 10 de juliol d'altres anys, a les nostres efemèrides. Tindrem el Megamix de la setmana. Tindrem, doncs, també aprendrem a parlar anglès amb OK Radio, amb Gia Palau, també la història dels mundials, en el marc dels mundials de futbol d'aquest 2026, el Megamix de la setmana, com bé dèiem, i a més, també la gent d'actes del nostre municipi, també, doncs, altres, la cartellera de cinema, també, i altres espais de la xarxa de comunicació local, com

Patrocinadors, avui divendres, eh? Sí senyor, estigueu atents a la nostra sintonia. Podeu optar a un d'aquests premis. Un sobre la sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu a la Casa de l'Oro, a l'Avinguda Barcelona 179. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal a l'Avinguda de la Font 62 Baixos. Alma Music, una classe de cant o bé de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume sobre el número 19 de Calafell Platja. Bemol Nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo i de Ràdio Cunit, el seu llibre Mi Montaña Russa. La Joieria Castillo, un detall sorpresa, al carrer Francesc Macià, número 31. Samis Calafell, dues consumicions normals no premium, al carrer Montoriol, número 32 de Calafell Platja. La Perruqueria Harmony, un tall de cabell per home o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona, al carrer Francesc Macià, número 15. Doner Pita Palace 2, un fantàstic durum kebab, al carrer Francesc Macià, número 18. La Marina, Antiga Calona, dos esmorzars al Passeig Marítim 147, local 2, a primera línia de platja. I al bar La Pinya, dos esmorzars més al carrer Conca de Barberà, número 13, davant mateix de la policia local. El Olivo, Restaurant Lounge, un vermut per dues persones al carrer Rin, número 1 del port de Segur de Calafell. I la bodegueta ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu recobre directe, a l'Adito de la Diligència. Sí, la Diligència, el que ens ofereix també dos esmorzars a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, a l'Adito de la Bodegueta. També la Peixateria Cunit ofereix cues d'aràbia amb polla de caldo al carrer Ampar Nadal. I la Xurreria Belo ens ofereix un suís amb xocolata amb nata per dues persones. Xurreria Belo, xurros o porres també per dues persones. Xurreria Belo, al carrer Conca de Barberà, número 13. A veure com ho diem. Xurreria Belo, molt bé. Davant mateix de la policia local, Xurreria Belo. Ananda Yoga Studio Cunit, una sessió de ioga o massatge al carrer Major número 6. I la Braseria i Pica de Cubelles, un vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions que trobareu aquí a la carretera entre Cunit i Cubelles a la C31. La Carnisseria Jaguara, mig quilo de carn picada a l'Avinguda Barcelona 185. I Pollo a la Brasa al Sol, un pollastre a la brasa a l'Avinguda de la Font 86, dissabte o diumenge. La Cova del Gorka, un vermut per dues persones al carrer Miguel Trillo, número 4. I al local social al Castell, un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a l'Anoia. Bar Casa Carminya de Castanyeira, un menú per dues persones de dimarts a divendres al Passeig Marítim, número 5. I la Pizzeria Nanà, també una pizza per dues persones al local situat al carrer Josep Estivill 34 del barri de Navas de Tolosa, a Barcelona. La Cafeteria Panaderia Núria, un esmorzar per dues persones al carrer Víctor Català, número 4 de Comarruga. I al costat mateix, la Penya Bètica de Comarruga us ofereix també un sopar per dues persones al local, amb entrepà i beguda. La Pizzeria La Góndola de Cubelles, també un sopar per dues persones al local, de dijous a diumenge, al carrer Víctor Balaguer, número 18 de Cubelles. I al Saborea, un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres, a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. El Pollo Loco, un lot de pollastre a l'ast, més patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli, a l'Avinguda Barcelona 159-161, local 2, eh? A més, amb consumició gratuïta mentre esperes comanda. I la discoteca Lou de Segur de Calafell us ofereix una invitació en consumició per dues persones a l'Avinguda Catalunya número 3 de Segur de Calafell. No et perdis les sessions de Sound DJs Kilòmetre Zero. Des d'aquí saludem a Josico, al DJ Juri i companyia. A més, la Giralda de l'Arbós també ens ofereix una invitació per dues persones a l'Avinguda Mossèn Cinto Paraguer número 35 de l'Arbós. I al Recodols, una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres al carrer Costa Dorada número 17. El Rincón del Tapeo 2, també un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred a l'Avinguda Barcelona 177, davant mateix de l'Ajuntament de Cunit. I Dinàmica, Club Atletisme, a la Ronda Ibèrica número 58 de Vilanova i la Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. A més, a l'Hotel Àdia ens ofereix un fantàstic mega menú per dues persones a l'Avinguda Mediterrani, cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, a la frontera. No debiste cruzarte el pecos, amigo. Bueno! I al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, una invitació per dues persones al costat mateix de l'estació de Rodalies de Renfe de Vilanova a Geltrú.
A més, també us recordem que comprar Cunit té premi. Fes les teves compres, aconsegueix el teu rasca i podries ser el guanyador d'un fantàstic creuer per dues persones, el que sortejarem el proper dijous, dia 16 de juliol, en el marc del programa 100% Romàntics de Nadia Al-Farhi.

Les 9 de la nit, aquí a Ràdio Cunit. Un creuer per dues persones, gentilesa de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, Cunit Vila Comercial ATEC, amb Ràdio Cunit, Camaleón Travel i l'Ajuntament de Cunit, eh? I a més també tindrem l'agenda d'actes d'aquesta Festa Major de Sant Cristòfol 2026, amb moltes més cosetes, molts més continguts, com sempre, des de la vostra sintonia, des d'aquest magazín matinal, El Ventilador, que va molt bé, com sempre, per fer marxar la calor. Ja ho saps, home. Busca, compara, i si trobes algú millor, sintonitza-ho. Però com aquesta ràdio, no trobaràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home! Sí, senyor!

0: un cop d'ull als diaris. I comencem, doncs, a desgranar doncs, tota l'actualitat que reflexa els diversos rotatius del dia d'avui, d'avui divendres, dia 10 de juliol de 2026. Fem aquest cop d'ull als diaris i ho farem, com sempre, començant per al diari de Tarragona, el que ens ha portat amb aquesta fotografia agobiant, asfixiant. L'onada de calor posa contra les cordes el tren. Una quarta part de la flota fora de servei. El que observem molts passatgers viatjant de peu i passant calor des de Cunit fins a Barcelona. D'altra banda, l'antiga fàbrica de Virgínia s'anirà al terra aquest any per construir un edifici de 60 vivendes. Pel que fa a cultura, comença el Festival Internacional de Música Pau Casals. Esquerra Republicana de Catalunya demana 25 reforços per ictus 24-7 després del sí al pressupost d'Illa. I pel que fa a política, dimiteix el regidor de la policia de Vandellòs després de donar positiu en un control d'alcoholèmia. L'alt tribunal català confirma els 17 anys de presó per assassinar a la seva parella a Tarragona. I en marxa les obres al port de les Cases d'Alcanar per protegir-lo millor dels temporals. A més, el Reus estreny el cercle Fidel Rei i Marc Canteras a un pas de fitxar. Pel que fa al càrtel de cotxes, compradors de Tarragona guanyen una indemnització mentre s'acaba el plaça per reclamar. I mesures més fortes contra la proliferació de coloms amb multes de fins a 60.000 euros. També tres joves de Tarragona entre els 100 becaris de l'excel·lència de la Fundació La Caixa. I pel que fa a les estrenes, tenim a Baiana, que demostra que Disney encara pot fer remakes amb sentit. Deixem el diari de Tarragona i ens endinsem amb el diari Ara, el que ens set de portada, doncs, amb aquesta tragèdia a Almeria, amb almenys 11 morts i 19 desapareguts per un incendi de grans dimensions. D'altra banda, queda controlat el foc de Pla de Manlleu. Així estan tots els incendis a Catalunya que trobareu en aquesta relació dins del diari Ara. Amb els municipis de la demarcació de Barcelona que més noten també els efectes negatius de la calor. I també, doncs, aquestes són les carreres universitàries amb la nota de tall més alta que trobarem també en aquest mateix diari. D'altra banda, Aliança Catalana ja supera Junts i s'apropa a Esquerra Republicana, segons el CEO. On anirien a parar els vots d'Aliança Catalana a les generals? D'altra banda, l'Audiència Nacional accedeix ara a investigar els àudios de Cospedal i Villarejo sobre la Kitchen. I els joves demanen 91 milions d'euros dels 100 milions d'euros del govern per comprar el primer habitatge. Deixem el diari Ara, ens endinsem amb el Punt Avui, el qual ens set de portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat. I amb el web de l'Avui, 50 anys amb visites, exposicions i els fons d'art de l'Avui, com també els 50 anys en vídeo i també coneixes doncs, els compartíceps amb visita a les seves exposicions. Accedeix a tots els continguts del 50è aniversari també en el diari Avui a la seva web. Però tenim titulars. Tenim, per exemple, l'estabilització d'incendi de Guimerà i el que s'aixeca el confinament de Tàrrega i la resta de municipis. A més, tenim 11 morts i 4 ferits en un incendi forestal a Almeria. D'alta baix de Junts, triomf del PSC i crescudes d'Esquerra Republicana i aliança segons el CEO. L'independentisme arriba al nivell més alt de suport en 6 anys, el 45% segons el CEO. I Amnistia Internacional acusa la Fiscalia d'obstaculitzar les investigacions sobre Pegasus. També tenim els whatsapps d'Amazon a l'alcaldessa de València. Hi haurà molts morts. El grup Volkswagen retallarà un 25% la producció i reduirà la meitat l'oferta de models. I mor Bonnie Tyler, icona del pop dels anys 80. A més, convoquen una manifestació per al 16 de juliol de suport als detinguts per l'operació Judas. També tenim llum verda a la proposta d'ampliació del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Olot amplia el pla d'usos del nucli antic a la resta de la ciutat per evitar la concentració de negocis específics. I els bombers alerten que el risc d'incendis es mantindrà i que cada jornada provocarà, doncs, un efecte acumulatiu. A més, Lluís Argüello, president de la CEE, declara que quan un estat oblida l'ètica es converteix en una banda de lladres. A les proves es remet. I el Tribunal Constitucional desestima el recurs de la Generalitat contra la llei d'habitatge per extralimitació de competències. A més, detecten 6 nous casos de pesta porcina africana que eleven el total a 364. I deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem a repassar La Vanguardia. Canseta portada amb el poder a la Casa Blanca. Trump i la cultura de la corrupció. La pressió a la FIFA mostra el modus operandi que ha normalitzat el president. Trump anuncia la pau per 40è cop. També tenim cimera de l'OTAN. Trump canvia retrets per elogis després d'explicar a Sánchez la seva despesa militar. I Erdogan mostra Turquia com a potència militar de la OTAN. A la contra tenim a Jaime Alexis i Guerrero Escobar. Tota la vida només he volgut que algú em digués fill. Tenem del carrer a universitari. També tenim històries del món, l'església de la fi del món. I la calor agreuja les desigualtats. La pobresa és el principal factor de risc davant de les temperatures extremes. A més, a Barcelona tenim els edificis de l'Esboranc, fora de perill, però sense data clara de retorn. I el futur del gegant de l'automoció, Volkswagen, planteja reduir fins a un 50% la gamma de models i retallar producció. També tenim en alerta contra el pànic roig. El president dels Estats Units, que presumeix d'amics comunistes, basa la campanya electoral a agitar la por del comunisme. Deixem La Vanguardia i ens endinsem amb el Periòdico de Catalunya, el que enceta portada amb aquestes notes de tall del 2026 a Catalunya. Baixa medicina i la titulació amb la nota més alta és el doble grau de Dret i Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona. Cap carrera arriba al 13 en el curs del suspens en matemàtiques i amb la nota mitjana més baixa a l'ESPAU de l'últim lustre. D'altra banda, l'Estat té més de 800 immobles sense ús repartits per Espanya. Catalunya registra 345 incendis en una setmana, la majoria causats per accions humanes sense mala intenció. I Aliança superaria Junts i seria la tercera força després del PSC i Esquerra Republicana. A més, el govern va aprovar 6.287 milions addicionals abans de la cimera. El grup Volkswagen retallarà a la meitat la seva gamma de models i tenim original Sinfonia davant el mar. A més, Hamas prepara la seva sortida del govern d'una Gaza en fallida i debilitada. I el Barça demana diners per avançat pels drets de televisió per afrontar fitxatges i pagar nòmines. També fa referència a la mort de Bonnie Tyler als 75 anys, la veu aspra i èpica dels 80. I per últim, repassem El País, el que ens ha de portar amb aquests almenys 11 persones mortes i 23 no localitzades en l'incendi d'Almeria. La investigació apunta a la caiguda d'un cable elèctric com a causa del foc a Los Gallardos. La Junta d'Andalusia creu que totes les víctimes són turistes estrangers. La UME desplega 200 militars a la zona. La Junta habilita un telèfon per als afectats de l'incendi de Los Gallardos i el vicepresident de la Junta declara que no es pot qualificar d'una altra forma que com tragèdia. Les víctimes van veure sorpreses al intentar fugir per una ruta diferent a la de l'evacuació. I els incendis més letals d'Espanya els trobarem, dels 21 morts a Lloret, els 11 bombers de Guadalajara. A més, Vox recupera un antic candidat que ha renunciat després de desvetllar el seu revisionisme sobre l'Holocaust. El partit rescata com a historiador a Fernando Paz, el que va prescindir com a cap de llista per a l'Albacete el 2019 després de ser acusat de negacionisme per la comunitat jueva. I a Espanya, doncs, comença a treure el cap al territori Skip, el que busca contra Bèlgica la seva segona semifinal. De la Fuente declara que al millor la mina està per arribar i ara és molt perillós per als rivals. I Cucurella diu que sóc intens, treballo perquè el rival mai es senti còmode. Més enllà del debut de Borja Iglesias, i Mbappé i Dembélé marquen el pas de França més tenimple. Guanyant a Marroc. I fins aquí, doncs, el repàs de les notícies més destacades. Ara és el moment de reflexar, doncs, de refrescar tota aquesta informació amb les connexions puntuals, amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que hora a hora ens van actualitzant de tot el que passa, quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit i des del vostre magazín estiuenc El Ventilador, el millor remei per passar la calor.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Els bombers han estabilitzat de nou l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que va obligar a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis de l'entorn. També ha donat per controlat el foc del Pla de Manlleu a l'Alcamp, que cremava des de dimecres. Des del govern alerten que la setmana vinent tornarà a ser sensible i delicada pel risc d'incendis i demana màxima prudència. De fet, entre el dia 1 i el 8 de juliol s'han registrat 345 incendis a Catalunya, molts d'ells provocats per accions humanes. S'ha confirmat, de fet, que el foc que es va produir a Gavà va començar per l'ús de petards. Recordem que el Pla Alfa continua vigent a nivell 4 en perill extrem d'incendis a 223 municipis de 24 comarques. En aquestes zones es limita l'activitat al medi natural, com rutes, acampades o colònies fora d'espais segurs. També queda prohibit l'ús de foc i material pirotècnic. També es mantenen tancats 9 espais naturals amb la Serra de Montsant com a última incorporació. I Andalusia, tragèdia per l'incendi forestal de Los Gallardos a Almeria, que ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes víctimes han perdut la vida dins de vehicles aparcats per les flames, atrapats per les flames. El foc també ha obligat a desallotjar diversos nuclis i a tallar carreteres. I en plena emergència climàtica, Protecció Civil manté activades les alertes per calor. Aquest divendres la calor afluixa una mica, però respecte a dies anteriors. Encara es podran fregar els 40 graus a Ponent i superar els 35 a l'interior avui. Diumenge la temperatura tornarà a pujar i la setmana vinent es podrien tornar a superar els 40 graus arreu del país. I el metro de Barcelona ha registrat prop de 45 milions de viatgers al maig, la xifra més alta per aquest mes des de que hi ha registres. Segons l'INE, l'ús del suburbà ha crescut un 3,2% respecte a l'any passat. En canvi, els autobusos urbans regulars de Barcelona han baixat un 5% interanual amb poc més de 20 milions de passatgers al maig. I encara a Barcelona, els tècnics de la Generalitat avaluaran dissabte si els veïns desallotjats per l'esvoranc de la L9 al Putxet poden començar a tornar a casa de manera esglaonada. Fins ara, els bombers ja han acompanyat 66 persones als seus habitatges per recollir pertinences. I un estudi del Clínic IDIBAPS ha detectat diferències entre homes i dones en les proteïnes alterades a la sang en la malaltia de l'Alzheimer. La recerca mostra que les dones presenten més proteïnes sobreexposades relacionades amb la inflamació, un fet que podria ajudar a entendre millor les diferències de malaltia segons el sexe. I la Generalitat alerta de possibles fraus en reserves turístiques aquest estiu amb imatges i anuncis en webs creades amb intel·ligència artificial. L'Agència de Ciberseguretat ha engegat una campanya per fomentar l'ús crític.
2: Notícies en xarxa.
3: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.
4: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta't d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat.
0: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salast, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos, Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
5: El Rincón del Tapeo 2. Con cada consumición, elige tu tapa. El Rincón del Tapeo 2. Ven a probar nuestras ofertas. Nos encontrarás en Avenida Barcelona 185, frente al Ayuntamiento de Cunit, al ladito de la peluquería Francis. El Rincón del Tapeo 2.

0: Xurreria Velo.
1: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Xurreria
0: Velo,
1: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com?
0: Velo.
1: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
0: Velo.
1: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
0: Velo.
2: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzutadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único.
3: Por si el tiempo me arrastra.
1: La Bodegueta, a la plaça Sant Cristòfol de Cunit, just a davant de la nostra església. La Bodegueta.
2: Pizzería La Góndola de Cubellas. Ven y disfruta de nuestras comidas y cenas. También puedes llevarte tu comida a casa. Pizzería La Góndola de Cubellas.
4: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76, 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
5: Submergeix-te amb Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada.
6: I arriba al segon punt del programa. És el moment de conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que para pel nostre poble, com també doncs, pel que fa a la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. Recordem que la nostra línia, doncs, de moment, la jornada va transcorrent-se amb relativa normalitat i complint-se els horaris previstos, tot i que segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia, tot i que ara, un cop resolta la incidència a la infraestructura a Llinars del Vallès, els trens circulen amb demores que poden superar els 30 minuts a la R2 Nord. A la R4, circulació amb demores que poden superar els 40 minuts de mitjana a causa d'una incidència a la infraestructura entre el Clot i Plaça Catalunya. Ja resolta. A la R1, circulació de dos trens també per hora i sentit entre l'Hospitalet de Llobregat i Blanes, amb demores que poden superar els 40 minuts. Els trens amb destinació a Hospitalet reprenen el seu recorregut habitual un cop resolta una altra incidència. A Rodalies Lleida, la R3, circulació dels tres primers serveis en dues direccions, el que realitzen amb servei alternatiu per carretera a causa d'una altra incidència operativa. A la R11, un cop resolta també una altra incidència a la infraestructura, els trens circulen amb demores que poden superar els 40 minuts. A la R1, circulació amb demores que poden superar també els 40 minuts a causa d'una altra incidència operativa. I a la R4, un cop resolta la incidència també que a la infraestructura a Castellbisbal, els trens circulen amb demores que poden superar els 40 minuts. Un altre dia negre pel que fa a Rodalies, el que fa a Lleida, la R4, també servei ferroviari de la línia entre Lleida, Pirineus, Manresa i entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la R4, realitzant transbord. A Rodalies Girona, RGU, servei ferroviari de la línia entre Portbou i Massanet-Massanes i entre Massanet-Massanes i l'Hospitalet, servei ferroviari de la línia R1. A la R7, servei ferroviari, també amb motiu de, sense servei, perdó, amb motiu de les obres a Montcada Bifurcació, el servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. I a la R3, servei ferroviari entre la Garriga i Puigcerdà, l'atur de Querol. Es manté un servei alternatiu per carretera des de Barcelona, Fabra i Puig, Puigcerdà, l'atur de Querol, el que podeu consultar els horaris a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat. I fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, dominat pel sol i amb cel clar gran part del dia. Sí que hi ha algun nuvolet ara puntual que no marxarà ràpidament i esperem que s'imposi el sol amb el cel clar, amb algun núvol llunyà de cara a la tarda i amb una temperatura que ha baixat una mica de nit, s'ha situat en els 23 graus i avui ja no pujarà tant de dia. I encara vam arribar a 32 graus i mig arran de mar i a més de 36 a l'estació del Servei Meteorològic de Catalunya, al camp de futbol. Avui la màxima estarà al voltant dels 30 arran de mar i dels 32 o 33 als punts més càlids de l'interior del municipi, amb una humitat i xafogó moderades. Vents febles amb terrals o calmes fins a mig matí i marinades de migjorn o de xaloc la resta del dia, fent que a la mar que estigui arrissada hores d'ara, però amb una mica de marejol al centre del dia. Per demà esperem també un temps força estable, sí que amb alguns núvols baixos fins a mig matí i a partir de mitja tarda, poc destacables, i amb més sol al centre del dia i amb unes temperatures que es mouran entre els 21 o 22 de mínima, ja que baixarà una miqueta, i demà la màxima també quedaria una mica més curta i estaria al voltant dels 30 o 31, amb una humitat moderada i una mica de xafogó. Vents febles, domini del xaloc, i a la mar hi haurà marejol. De cada diumenge domini el sol amb bandes de núvols alts, gran part del dia amb alguns núvols baixos de cara a la tarda i amb unes temperatures que poden baixar fins als 22 de mínima, però la màxima es mantindria o podria pujar una miqueta i estar entre els 31 o 32 amb una humitat que serà moderada. Vents febles amb terrals a l'inici final del dia i marinades de xaloc al centre de la jornada, fent que la mar hi hagi marejol.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment ja d'il·luminar-nos amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de la nostra companya Núria Ruiz, a la que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom. Bé, molta calor, però
0: sí,
1: aquí escolta'm el ventilador.
0: Clar que sí, home, com ha de ser per fer marxar la calor. Avui, què ens proposes?
1: Doncs ahir, malauradament, ens va deixar la Bonnie Tyler.
0: Mm-hmm.
1: I avui, doncs, per fer-li un homenatge, sentirem el Total Eclipse of the Heart d'ella.
0: Ai, mític tema musical, eh? Des d'aquí, doncs, un homenatge per ella. Descansi en pau, Bonnie Tyler, tot un mite dels anys 80. Doncs, Núria, moltíssimes gràcies, que vagi de molt bé. Molt bon cap de setmana, molt bona festa major i recordem que ens tornem a connectar el dimarts vinent, perquè dilluns és festiu aquí en el nostre poble per la festa major d'estiu,
1: perfecte.
0: Perfecte, doncs, moltíssimes gràcies, Núria, que vagi de molt bé i fins dimarts. Petonatge, abraçades
1: fins
0: i bona
1: dimarts,
0: festa major.
1: Petonet.
0: Adéu-siau, bon dia.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de la secció del cuponazo per descobrir les combinacions guanyadores dels resultats de la Organització Nacional de Secs de la ONCE.

0: Ara sí, doncs, és el moment de conèixer doncs, les combinacions guanyadores, com bé dèiem, resultats que ens ofereix el nostre company Juan Coma des de Tarragona. Comencem... Bueno, què seria, doncs...
1: Ahora que tengo dinero, me quedo en cama, me quedo...
0: Els resultats de la 11, del dia d'ahir. La Super 11. La combinació guanyadora és la següent. Els números són el 2, 5, 8, 21, 26, 27, 29, 30, 34, 38, 43, 47, 54, 55, 56, 58, 62, 69, 77 i 80. La doble de la 11, el número 3. El triplex de la 11, el 452. El sorteig midià, la data premiada és la del 28 de març de 2004 amb el 4 de trèvols. I el cupó diari, el 80.962, 80962 de la sèrie 29. Aquestes han sigut les combinacions guanyadores de la 11. Informació que, com sempre, ens facilita el nostre company Juan Coma, des de Tarragona. Fins aquí, el cuponazo.

0: L'estat de les platges amb Josep Miró.
1: Hola, bon dia. Situació marítima molt tranquil·la, amb mar arrissada a hores d'ara i que es mantindrà al matí, mentre que a la tarda sí que es mourà una miqueta més i tindrem una mica de marejol amb onades que poden arribar fins als 25 o 30 centímetres, com a molt. Vents en conjunt febles, ara al matí, i variables, fins i tot en calmes o terrals de força 1, 2 màxim, i a partir de mig matí fins a mitja tarda giraran cap a Xaloc de força 3 amb algun cop esporàdic de força 4, però que no passarà els 25 km per hora. Per tant, contem que avui tindrem banderes verdes a les nostres platges tot el dia.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer quines són les farmàcies de guàrdia d'avui divendres 10 de juliol de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la farmàcia Montaner, situada al passeig Narcís Verdagí número 10 de Cubelles. El seu telèfon d'urgències és el 93 895 0703. 93 895 0703. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Lluís Medrano de la Maza, situada al carrer Sant Pere 44-46 de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977-69-03-08. Repetim, 977-69-03-08. Aquestes, doncs, són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui.

0: Continguts en xarxa.
1: La cartellera renova un taxi en Tòquio. Un xofer porta una dona gran japonesa per la ciutat i comparteixen confessions vitals. També s'estrena a l'Argentina Las Corrientes. La pel·lícula explica com un succés sobtat desencadena canvis que remouen la vida de la protagonista. I arriba una nova adaptació amb personatges reals d'un film de Disney, Vaiana.
2: El problema es que la inscripción y la matrícula cuestan una auténtica barbaridad.
3: ¿Cuánto vale?
2: Pues cerca de un millón.
3: ¿Qué? Nosotros aún tenemos en casa a dos hijos que nos cuestan un dineral. Mi marido siempre se opuso a que te hicieras taxista y yo estaba totalmente de acuerdo con él.
1: A Un taxi en Tòquio, en Koji, un taxista amb problemes econòmics, accepta l'encàrrec de portar la Sumire, una dona de 85 anys, a la residència on viurà a partir d'ara. Durant el trajecte, el conductor l'acompanya per diferents llocs de la ciutat marcats pels records de l'anciana. A mesura que avancen per Tòquio, tots dos compartiran confessions, ferides i moments de vida que els portaran a crear un vincle inesperat.
4: A lo mejor ya está harto de que le hable tanto, ¿no?
2: No se preocupe, no estoy harto.
5: Odio esa mirada. ¿Dónde andas?
6: No, colgada.
1: Las Corrientes explica com la Lina, una estilista argentina al cim de la seva carrera, es deixa emportar per un impuls sobtat després d'una entrega de premis a Suïssa. De tornada a Buenos Aires, no diu res, però alguna cosa ha canviat en ella. Quelcom que, silenciós i invisible, treu a la llum un passat que creia haver deixat enrere.
5: Es como que nunca volviste.
6: Sí que volví.
7: Vaiana, háblame de ti. Cuéntame tus sueños, tus esperanzas.
6: Bueno, creo que me he saltado.
8: No hay tiempo, me tengo que ir.
1: Disney torna a adaptar un film d'animació amb personatges reals. A Vaiana, la protagonista respon la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de l'escull de la seva illa de Motunui, amb el semideu Maui, en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.

0: efemèrides. I comencem, doncs, a repassar les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 10 de juliol d'altres anys. Comencem, doncs, pel 1478, a Lieja, amb la reconstrucció del Perron des del seu exili a Bruges. A partir d'aquí comencem avançant i arribem al 1517, a Alcalá de Henares, al Regne de Castella, el que s'acaba d'imprimir l'últim volum de la Bíblia Políglota Complutense. I ja el 1760, a Barcelona, s'estrena el Teatre de la Santa Creu, Antígona, de Josep Duran i Pejoan, primera òpera d'autor català estrenada a Catalunya. Ja al segle XIX, al 1880, es publica el primer número de la revista La Il·lustració Catalana, la primera revista gràfica en català amb l'objectiu de donar a conèixer el moviment artístic, literari i científic de Catalunya. I ja al segle XX, al 1910, a Barcelona, se celebra una de les primeres manifestacions feministes de la història convocada per la Societat Progressista Feminista. Ja al 1940, a Vichy, a França, el mariscal Pétain, heroi de la Primera Guerra Mundial com a vencedor de la Batalla de Verdun, darrer primer ministre de la Tercera República Francesa, va dissoldre el Parlament i va instaurar un règim dictatorial aliat del Tercer Reich. I seguim avançant ja, arribant al 1982, l'any de Nanajito, al País Valencià, amb la seva publicació en el BOE, el qual entra en vigor l'Estatut d'Autonomia. Tres anys més tard, al 1985, a Auckland, a Nova Zelanda, els serveis secrets francesos col·loquen dues bombes al Rainbow Warrior, vaixell insígnia de Greenpeace, i l'enfonsen. En l'atemptat hi mor el fotògraf Fernando Pereira. I seguim avançant, arribant ja a l'any olímpic, al 1992, a Barcelona, amb l'última emissió del programa de ràdio L'Orquestra, de Jordi Vendrell, censurat per haver tractat obertament les tortures i detencions arbitràries de l'Operació Garzón. Més endavant, i ja arribant al segle XXI, i més concretament en l'any 2003, es crea el Wikibooks a nivell mundial. I a Catalunya, l'Institut Català del Voluntariat crea xarxanet.org, el portal de l'associacionisme i el voluntariat a xarxanet.org, el que ha rebut més de 35.000 visites en el seu primer any. També als Països Catalans es crea Wikillibres, de Wikibox. I el 2009, al Parlament de Catalunya, s'aprova la llei 12/2009, coneguda com la Llei d'Educació, que blinda la immersió lingüística. Acabant el 2010, a Barcelona, amb la massiva manifestació Som una nació, nosaltres decidim, rebutjant la sentència del Tribunal Constitucional, el que havia fet sobre l'Estatut amb caràcter marcadament independentista. I fins aquí, doncs, les notícies més destacades que van succeir, doncs, que tal dia com avui, un 10 de juliol d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.
1: Molt bon dia. Anem avui a citar alguns consells per cuidar la pell aquest estiu. I és que l'estiu ve acompanyat del bon temps, les vacances, els viatges, la platja i el sol. Un sol que té efectes positius sobre el cos i l'estat d'ànim quan el prenem amb precaució, però del que cal protegir la nostra pell. Per aprofitar tots els beneficis de l'astre rei i no córrer riscos innecessaris, hem de tenir en compte, hem de tenir presents alguns consells que en seguida citarem. La llum solar ajuda a produir la vitamina D, que intervé en la calcificació i l'enfortiment dels ossos i influeix sobre el nostre estat d'ànim. Prendre el sol també té efectes beneficiosos en estats depressius i, a més, estimula la producció d'algunes hormones, com les sexuals. Però per aprofitar els beneficis del sol, l'hem de prendre de forma moderada. Millor una mica de sol tot l'any que abusar-ne uns dies. A l'estiu comenceu amb poc temps l'exposició i aneu augmentant cada dia de forma progressiva. Primer, sessions de 30 minuts, sumant cada dia 15 minuts més. I sempre evitant les hores de sol més intens, entre les 12 i les 4 de la tarda. El bronzejat és un mecanisme de defensa de la pell davant del sol. Quan ens exposem als raigs solars, els melanòcits, unes cèl·lules de la pell, produeixen melanina, una substància pigmentant que dona un color més obscur a la pell i que actua de filtre dels raigs ultraviolats. Per això hem de prendre les mateixes proteccions quan fem UVA. A l'hora d'escollir el protector solar, heu de tenir en compte el vostre tipus de pell. Les més clares requereixen un factor més alt. Per una bona protecció, esteneu el producte per tot el cos, posant especial atenció a les zones més sensibles, la cara, els llavis i els pits. Cal aplicar el protector solar mitja hora abans de l'exposició. I si preneu el sol durant més d'una hora o us banyeu, cal repetir l'operació. I també no oblideu que a les muntanyes els raigs solars són més intensos, com a més alçada ens trobem, mentre que a la platja i a la piscina l'aigua fa un efecte lupa, incrementant-ne l'acció. La sal del mar afavoreix la deshidratació de la pell i també potencia l'efecte del sol. A la platja, dutxeu-vos abans de marxar per treure-us les restes de sal. Recordem 7 consells bàsics per prendre el sol. Primer, fer servir un protector solar adequat a la teva pell. Comença prenent el sol de forma progressiva. Si tens alguna lesió o problema a la pell, consulta amb el metge. Utilitza ulleres de sol per protegir els ulls de llum directa. També, després de prendre el sol, aplica sobre la pell una crema hidratant. Beu aigua amb abundància quan faci calor per evitar la deshidratació. I per últim, pren precaucions especials amb els nadons i nens petits. I fins aquí aquests consells pràctics per cuidar la pell en aquest estiu.
2: A ver, la crema, la toalla, el flotador... ¡Ah! ¡Y Radio Cunit!
3: Mójate con Radio Cunit.
4: Y ahora, los tambores.
5: Radio Cunit.
6: Radio Cunit. Radio Cunit.
7: Radio Cunit.
8: Radio Cunit.
9: Aquest estiu refresca't amb
10: Radio Cunit.
11: Radio Cunit.
12: Radio Cunit.
13: Radio Cunit.
14: Radio Cunit.
15: Radio Cunit.
16: Radio Cunit.
17: Radio Cunit.
18: Radio Cunit.
19: Radio Cunit.
20: Radio Cunit.
21: Radio Cunit. Radio Cunit.
22: Radio Cunit.
23: Radio Cunit.
24: Radio
25: Cunit.
26: Radio
25: Cunit.
27: Radio Cunit.
28: Radio Cunit.
29: Mucho bueno, Radio Cunit.
30: 107.0.
31: A mí me gusta mucho.
32: Radio Cunit. Okay, let's go.
0: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a last, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643-581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
7: Joyería Castillo.
8: Reparaciones a destacar en joyería. Hacemos cualquier tipo de pieza que se detalle. Diseños a la carta. Tráiganos una pieza rota y se la dejamos como nueva. Realizamos grabados en 24 horas. Ponemos cristales y pilas, sea la que sea. Reparamos relojes de pulsera de todas las marcas. Realizamos el hermetismo a todos los que se le requiera. Reparamos relojes de pared, de cuarzo y mecánicos.
7: Joyería Castillo.
8: Todas las reparaciones se hacen en nuestras instalaciones.
7: Joyería Castillo. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià 31 de Cunit y al teléfono 977-67-4561. Joyería Castillo. Ven a visitarnos y no te arrepentirás, porque con una sonrisa saldrás. Ah, y no te olvides.
8: ¿De qué?
7: De ser feliz. Please don't cry.
10: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
13: Carnicería Yaguara en Cunit. A pie de carretera te ofrece de lunes a lunes, en horario de 9 de la mañana a las 10 de la noche, te ofrece carnes, verduras, refrescos. Carnicería Yaguara en Cunit. La carnicería de tu vida está en la Avenida Barcelona 185. Para encargos y festividades diferentes que quieras tener en tu mesa cosas súper buenas, llama al 617-88-9882. Carnicería Yaguara. Los mejores. Sí. Marruecos,
0: España. La Marina está morena. Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Ampar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant.
14: Hostal Restaurant La Diligencia. Des de 1515, parada i fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona, especialistas en casutadas de anomalización de origen y IGP de Baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia, fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la iglesia románica de Cunit. Siéntete parte de la historia en La Diligencia, Plaza San Cristóbal 3, Cunit. La Diligencia.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.

0: El Santoral i aniversari.
1: Ai, ai, ai, que estem al ventilador. Ara, ara.
0: El Santoral i aniversari.
1: Sí, senyor, moment, doncs, per felicitacions, per repassar el nostre Santoral, els aniversaris dels famosetes, l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, el seu aniversari o celebri qualsevol cosa. Ja ho saps, home, truca i participa.
2: The telephone number is 977-674918.
3: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
2: Il telefono della radio è il 977-674918.
4: Para participar en directo, llama a Radio Cunit, teléfono 977-674918. 977-674918.
2: Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM. La radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-674918. Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM et à la site internet radiocunit.org.
1: També a la nostra web www.radiocunit.cat on trobaràs un fantàstic formulari per omplir i com doncs també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit a majúscules.
4: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
1: Búscanos i ens trobaràs, com sempre, a través de la vostra sintonia al ventilador, el teu programa magazín estiuenc per fer marxar la calor. Ja ho sabeu, doncs ara sí, sense més preàmbuls, recordem que tota la gent que participa s'ha d'un numeret al qual entra el sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com, per exemple, aquest sobre sorpresa de la Casa de l'Euro, la gina vocal de la Clínica Dental de Cunit, la classe de cano de guitarra d'Alma Music, la classe de guitarra, piano baix i producció musical de Bemol Nou, el llibre Mi Montaña Russa de Vanessa Sancho, el detall sorpresa de la Joieria Castillo, les dues

vermut per dues persones a la Cova del Gorka, el sopar per dues persones del local social al Castell, també tenim el menú per dues persones del bar Casa Carminya de Castanyaire i la pizza per dues persones de la pizzeria Nenà, també l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria i el sopar per dues persones de la Penya Bètica de Comarruga. També tenim un altre sopar per dues persones de la pizzeria La Góndola de Cubelles i l'esmorzar per dues persones del Saborea, també el lot de pollastre las, patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli del Pollo Loco, amb consumició gratuïta en espera de comanda a la seva mateixa establiment. I discoteca l'Ou de Segur de Calafell, també aquesta invitació amb consumició per dues persones, com també aquesta invitació per dues persones de la Girada de l'Arbós. Com no, una beguda i refresc i tapa de dilluns a divendres al Racó Dolç i aquest esmorzar per dues persones del Rincón del Tapeo 2. També tenim 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs a Dinàmica Club Atletisme de Vilanova i a l'Hotel Àdia, un fantàstic mega menú per dues persones, al qual doncs, també ens ofereix el Museu del Ferrocarril també una altra invitació per dues persones. Què més es pot demanar, eh? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do! I ara sí, sense més preàmbuls, anem a repassar el nostre sant oral d'avui divendres. Volem felicitar a Sant Alexandre, Amàlia, Anicet, Apatil, Daniel, Fèlix, Maximínia, Nabor, Nicolau, Rufina, Silva, Verònica, Victòria i Vital. També, doncs, demà dissabte és Sant Abundio, Anna, també Lindeu, Genaro, Marcià, Pio, Sidroní. Diumenge, Sant Ansbald, Climent, Colmar, Epifania, Fortunat, Hermàgores, també Sant Hilari, cuidadín, cuidadín, que no se l'acabi, també Sant Agnès, Sant Lleó, Lucià, Marcià, Miquel Màrtir, Nador, Pere de la Cullera, Sant Probo, Pròcul, Teodor, Oltà i Vivenciol. I dilluns dia 13 de juliol, festiu al nostre municipi, Sant Arnon, Santa Brígida, Sant Eugeni, Pintà, Jubià, Manel, Migurda, Miropià, Plai, Silas, Silva, Turià i Zenon. Però sobretot aquí volem felicitar són a tots els cristòfols i també doncs a tots els conductors perquè és festa major al nostre municipi i és Sant Cristòfol, Sant Cristòfol i Camnea doncs també és el patró no només dels nostres conidencs i conidenques sinó també dels conductors. O sigui que per tots ells moltíssimes felicitats i molt bona festa major a tots i totes. Som-hi!

0: I amb aquest tema musical aprofitem també per donar numerets. Amb el 285, Àngels Lorca, 286, Ana Fernández, amb el 287, Josep Peris, 288, Pepi Rey, 289, Dori Niño, 290, Juan Antonio Romero, 291, Renato García, 292, Marcel García, 293, Laura Mirall, 294, Dolores La Torre, 295, Marina García, 296, Claudia Chueca, 297, Argimiro Ginón, 298, María Luz Sánchez, i amb el 299, Encarna Navés. Amb el 300, Fili Rodríguez, 301, Jesús Millán, 302, Núria Esteban, 303, Susana Cadavieco, 304, Faki Montalbán, 305, Juan Macías, 306, Juanita Lísquez, 307, Paquita Díaz, 308, Maricarma Cortés, 309, Javi Altamirano, 310, Vanessa López, 311, José Sánchez, 312, Jordi García, 313, Silvia Benítez, i amb el 314, Adrián Sánchez. Més temes musicals. Ens serve aquest tema de Manel Pizarro, dedicat a la nostra emissora Ràdio Cuní.
1: Cuní ja sona.
0: Aprofitem per donar numeret amb el 315, Carolina Fernández, 316, Ferran Serrà, 317, Joel García, 318, Eduard Rebel, 319, Francesc Rigilal, 320, Oriol Jové, i amb el 321, Jorge Pérez.

0: I seguim doncs amb més peticions, amb més temes. Ara ja és el torn del nostre mega mix de la setmana. Sí senyor, i marxem fa 30 anys enrere amb el Megatron. En honor també a Joan Maria Castells.
1: Esto sí que es bacalao, tío. Estoy súper convencido que es bacalao.
0: Aquí ens arriba. Som-hi!
2: Sube, sube!
0: I amb el Megamix de la setmana, com sempre, fem la particular repassada, aprofitant, doncs, i preparant el mega sorteig de premis d'avui divendres. Especial Festa Major d'Estiu Sant Cristòfol 2025.

0: amb el 322, Oriol Audet, 323, Santi Gómez, 324, Quim Gómez, 325, Jaume Capella, 326, Carles Tolrà, 327, Albert Castillo, 328, Adrià Chamaní, 329, Sergio Palacios, 330, Imma Cross, 331, Josep Macià, 332, Joana Paredes, 333, Eva de la Peña, 334, Fer Gómez, 335, Fernando Gómez, 336, Juan Pablo Rodríguez, 337, Encana Silaga, 338, Juan Fernández, 339, Xavi Checa, 340, Noel Fontanellas, 341, Fanny Fontanellas, 342, Luis García Carreras, 343, Americana García, y 344, Paula Luendo. Aquest és el Megamix de la setmana, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cuny.
1: El Megamix de la setmana. Aquí, a Ràdio Cuny. El ventilador. El ventilador. Ràdio Cuny. 107, 107 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Aquest matí s'han publicat les notes de tall de les carreres universitàries. La més alta és el doble grau de Dret i Relacions Internacionals a la UAB, amb un 12,97. I el primer cop, per primer cop, davant dels dobles graus de Física i Matemàtiques. Dels gairebé 60.000 estudiants preinscrits a les universitats públiques catalanes i a la de Vic, un 80% tenen plaça assignada. En general, les notes de tall han baixat lleugerament per primera vegada des de 2010. I l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega haver ordenat retardar la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya durant la pandèmia. Ho ha defensat en el judici a l'Audiència de Barcelona contra antics responsables de Salut per suposat retard en la vacunació d'aquests cossos. Vergés assegura que les dosis es van administrar tan ràpid com arribaven i seguint els criteris estatals. En la mateixa línia, comandaments de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han admès que la coordinació amb Salut va ser bona i fluida i que el cens de gens es va modificar diversos cops i que les vacunacions es van fer el més aviat possible quan no hi havia suspensions d'AstraZeneca. I els Mossos i la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal acusada d'estafar més d'un milió d'euros a una empresa de telecomunicacions. La xarxa feia servir dades personals de víctimes per donar d'alta línies telefòniques i comprar dispositius d'alta gamma finançats. L'operació s'ha saldat amb una dotzena de detinguts, 8 dels quals a la demarcació de Barcelona. I la Policia Nacional ha desarticulat una xarxa criminal que explotava sexualment dones en prostíbuls d'arreu de l'Estat. En l'operació s'han alliberat 26 dones i s'han detingut 16 persones. Les detencions s'han fet a Madrid, València, Saragossa i també a Catalunya, a Barcelona, Tarragona i Figueres. Segons la investigació, la xarxa captava dones d'origen xinès i llatinoamericà i les mantenia sota control permanent. I els bombers continuen treballant en els incendis que ja estan estabilitzats o controlats en els darrers dies en un context de molt alt risc elevat per la calor i la sequedat del terreny. Des del govern alerten que la setmana vinent tornarà a ser sensible i delicada pel perill d'incendi i demanen màxima prudència. Entre el dia 1 i el dia 8 de juliol s'han registrat 345 incendis a Catalunya, molts provocats per accions humanes. De fet, s'ha confirmat que el foc de Gavà va començar per l'ús de petards. I el Pla Alfa continua a nivell 4, el màxim perill extrem d'incendi, a 223 municipis de 24 comarques. En aquestes zones es limiten activitats al medi natural, com rutes, acampades o colònies. També es limiten o queden prohibit l'ús de foc i material pirotècnic. Es mantenen els nous espais naturals tancats i, a més, s'hi ha incorporat la Serra del Montsant.
0: Noticias en
2: xarxa. Aquest estiu, salta i viu amb Radio Cunit.
3: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modular.
2: Aquest estiu, refresca't amb Radio Cunit. 107.0 FM.
4: Este verano, Radio Cunit te acompaña.
5: En la playa también se escucha Radio Cunit.
6: Está escuchando Radio Cunit en 107.0.
2: De extra perru y tateca.
7: La ràdio más refrescante de la Costa Daurada.
8: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
2: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a fec.cunit@gmail.com. fec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
9: Joyería Castillo.
10: Reparaciones a destacar en joyería. Hacemos cualquier tipo de pieza que se detalle. Diseños a la carta. Tráiganos una pieza rota y se la dejamos como nueva. Realizamos lavados en 24 horas. Ponemos cristales y pilas, sea la que sea. Reparamos relojes de pulsera de todas las marcas. Realizamos el hermetismo a todos los que se le requiera. Reparamos relojes de pared, de cuarzo y mecánicos.
9: Joyería Castillo.
10: Todas las reparaciones se hacen en nuestras instalaciones.
9: Joyería Castillo. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià 31 de Cunit y al teléfono 977-67-4561. Joyería Castillo. Ven a visitarnos y no te arrepentirás, porque con una sonrisa saldrás. Ah, y no te olvides.
10: ¿De qué?
9: De ser feliz.
2: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
11: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit
12: 107.0 FM.

Hola, què tal? Molt bon dia. Fem ara una nova proposta viatgera per aquesta setmana. En aquesta ocasió el que volem és proposar-te un viatge cap a Turquia. Turquia és un gran país en tots els sentits. En extensió geogràfica, per suposat, però sobretot pel tot el que pot oferir el viatger. Ja només una visita a la ciutat d'Istanbul justifica el viatge a aquesta zona, però realment Turquia és molt més que Istanbul. Un queda captivat per l'espectacularitat dels seus jocs i la riquesa cultural de tants segles de civilització en aquelles terres. A més, la natura també contribueix amb paisatges tan increïblement lunars com els de Capadòcia. En general, és un país molt fàcil per fer el turisme individual. La infraestructura de carreteres i la qualitat del transport és bastant bona. Els autobusos que fan els recorreguts de mitja i llarga distància són de luxe i tenen molta comoditat. A més, els turcs són molt amables i servicials. I no és estrany que aturin el cotxe i ens convidin a pujar si ens veuen caminant per una carretera. Entre algunes de les tradicions més interessants de Turquia es troba la dels banys o hammam. La història explica que els turcs, un poble nòmada, es va instal·lar a Anatòlia i per llavors no coneixien el que s'anomenaria després el bany turc. Però Anatòlia, per aquest llavors, era una província romana que des del segle XI els turcs van ser conquistant. Els turcs van adquirir el costum dels banys romans, van adaptar l'estil i les formes tradicionals, però mentre Europa es va oblidar aquest costum, a Turquia forma part de la vida quotidiana dels turcs. Una altra constant a Turquia són les catifes. La més antiga s'ha datat al segle V abans de Crist i és una prova del rol que les mateixes complien en la vida dels turcs. Al ser un poble nòmada, els turcs necessitaven carregar amb catifes com les que s'hi poden comprar avui en dia. Era l'única manera de mantenir el sol calent quan acampaven. Els estils entre les catifes, els seus dissenys i colors, canvien d'una regió a una altra del país. També hem de parlar de la pipa d'aigua, o narguile. És una constant en el paisatge quotidià a Turquia. L'hàbit de fumar narguile és una revolta a ritme estressant de la vida al segle XXI. Durant molts anys hi va tema que aquest costum es perdés en la vida moderna. Però cap a l'any 2000, l'aparició dels tabacs saboritzats egipcis va atraure els joves que van revitalitzar la cultura de la pipa d'aigua. Si parlem de meteorologia, a Turquia els estius solen ser calorosos, amb temperatures que poden arribar a sobrepassar els 40 graus a les costes de l'Egeu i els hiverns freds, secs a l'interior i humits a les regions costaneres. La regió més plujosa és la del nord, a la vora del Mar Negre, que compta amb un clima subtropical, mentre que la més seca és la d'Anatòlia i el sud-est de la zona asiàtica, a la frontera amb els països àrabs. El sud-est d'Anatòlia és, a més, la regió més freda del país, podent arribar fins i tot a menys 13 graus a l'hivern. Això és típic del clima d'estepa, amb descensos bruscos de temperatura en els hiverns i en les nits. Anem ara a proposar coses per veure en aquest viatge cap a Turquia. Primer de tot, proposem la ciutat d'Istanbul. Però antigament va ser Bizanci i després Constantinople. Té multitud de coses a veure i moltes zones són dignes de ser explorades caminant tranquil·lament pels seus carrers. La part històrica va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 1985.
És la ciutat turca amb més monuments, palaus, mesquites. Més de 500 mesquites omplen de minarets i cúpules el seu perfil. També trobem museus i llocs d'interès històrics. D'altra forma, ara mateix mencionarem les coses que creiem més significatives i recomanables des del nostre punt de vista. Per exemple, la Mesquita Blava, una de les mesquites més maques d'Istanbul i també la més gran, encara que no ho sembli, amb una harmonia, elegància i bellesa impressionants. És especialment bonica la vista des dels jardins que hi ha entre ella i la Hagia Sophia. Se'n diu blava perquè aquest és el color predominant en els magnífics mosaics de l'interior, on a l'incidir la llum la reflecteix i ho inunda tot d'un color blavós. Està composta per una enorme cúpula central de 43 metres d'alçada, envoltada d'altres cúpules i semicúpules i 6 minarets. Està considerada com una veritable obra d'art i ja forma part del clàssic perfil de la ciutat. Els visitants han d'entrar per la porta nord i roman tancada en hores d'oració. Un altre dels indrets que proposem és el Hipòdrom. Actualment és una mena de bulevard que passa per davant de la Mesquita Blava i va ser el centre de la ciutat de les èpoques bizantina i otomana. En ell hi ha diversos monuments, com la font del Kaiser Guillem, construïda en el seu honor, l'obelisc de Teodosi, una columna egípcia del temple de Karnak sobre una base bizantina, on encara s'hi poden veure els jeroglífics originals. També trobem l'obelisc de bronze i la columna espiral. En conjunt és un lloc harmoniós, només alterat pels autobusos turístics aparcats en els carrers laterals. Parlem de la Hagia Sophia, Santa Sofia. Només entrar l'ambient ja es palpa màgic, i és que ens trobem davant del monument més esplendorós de l'art bizantí. La seva enorme cúpula encara avui dia meravella pel fet de que no es vingui avall, tenint en compte que està feta amb materials antics. 55 metres d'alçada i 32 metres d'ample que descansen sobre 4 pilars. També trobem el Palau de Topkapi. Aquest palau, o Sarai, va ser la residència dels sultans durant 3 segles. És composta d'un extens complex de magnífics edificis, jardins i biblioteques que conformen una ciutat dintre d'una altra. La riquesa que emana de les parets, la decoració de les luxoses estances i el refinament de cadascun dels recintes del palau mostra l'alt nivell artístic al que va arribar l'art bizantí i l'opulència i fastuositat en què vivien els antics sultans. Donada la grandària del complex, la seva visita requereix almenys mig dia. Només la vista que es poden veure des de la terrassa de la mesquita, que hi ha a l'interior sobre bona part de la ciutat, anomenada Banyador i el Bòsfor, és impagable i mereix per si sola la visita. També trobem el Palau Sukhmejit. Realment es tracta d'un enorme tanc d'aigua subterrani construït per l'emperador Justinià el Gran. Fa 70 metres d'ample i 140 de llarg. I el seu sostre està sustentat per 336 gegantines columnes. També trobem la mesquita de Suleiman. La mesquita de Suleiman el Magnífic està considerada com un dels edificis més bonics de l'art islàmic. Val la pena accedir-hi per l'entrada del costat nord-oest, a través del pati, per no perdre's la vista dels quatre minarets i les enormes cúpules. També hi ha grans mercats, com per exemple el Gran Bazar, Kapali Karsi, que és un conjunt de 65 carrers, quasi 4.500 botigues i paradetes i una gran plaça central. Tot el conjunt és un veritable laberint, composat per carrerons, estrets, paisatges, voltes i cúpules. Aquí s'hi pot comprar absolutament de tot, des de roba fins a joies, passant per souvenirs. Per als amants de les compres, és el lloc ideal per perdre's per la quantitat de coses a comprar i també perquè aquí encara s'hi val a regatejar.
També parlem d'altres llocs per visitar a la ciutat d'Istanbul, com per exemple els ponts, perquè donat que Istanbul està dividida en tres parts, hi ha diversos ponts que les uneixen, sent el més famós el de la Galata i el de Bósfor. El pont de Galata creua la Banya d'Or i uneix les zones d'Aminou i Karakoy. Sempre hi ha multitud de gent pescant al costat i costat del pont. L'altre també pont important d'Istanbul és el pont de Bósfor, que és un dels ponts suspesos més llargs del món, 1.073 metres de longitud, unint els continents asiàtic i europeu. Un altre dels indrets també que proposem per visitar és una excursió del Bòsfor. L'estret del Bòsfor connecta el mar de Màrmara i el mar Negre. Fa 32 quilòmetres de llarg i una amplada que oscil·la entre els 500 metres i els 3 quilòmetres. Des d'aquí també recomanem moltíssim l'excursió en vaixell, que el recorre en la seva llargada d'anada i tornada i permet contemplar de forma molt agradable els palaus otomans, castells, mansions i poblets que es van succeint a les dues ribes, l'asiàtica i l'europea. Un altre dels indrets també destacats en aquest viatge a Turquia és Capadòcia, que és una zona de paisatge lunar, amb estranyes i fantasmals formacions rocoses respecte cònic, que són les restes d'antigues sedimentacions volcàniques que durant mil·lennis han estat erosionades per la força del vent i de l'aigua, donant lloc a aquestes curioses formacions. Creiem, per tant, que val la pena dedicar-li un mínim de 2 o 3 dies per poder-la visitar tranquil·lament, ja que s'ho mereix sobradament. La vall de Gorem i, en general, la de Capadòcia va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l'any 1985. Un altre dels indrets és Kaimakli. En aquesta petita població de cases blanques es troba l'extraordinària ciutat subterrània de Kaimakli. Es tracta d'una veritable ciutat subterrània amb nombroses habitacions i estances de tot tipus connectades mitjançant llacs i arcs corredors. És com una mena de formiguer humà de 10 pisos de profunditat i on els seus passadissos i ramificacions sumen una longitud de quasi 30 quilòmetres. L'objectiu d'aquesta ciutat disposada tan estratègicament permetia, doncs, amagar-se de les persecucions de què eren objecte els seus habitants. I per últim, parlem de la ciutat de Konya. El centre d'aquesta ciutat és el millor aparador per poder apreciar l'arquitectura seljúcida. Un altre punt d'interès és visitar la que formalment és la seu dels famosos d'arxivexos, Girovaks. Per una altra banda, Konya és una ciutat profundament musulmana i conservadora i, per tant, cal ser especialment escrupolós en la forma de vestir i comportar-se, especialment a les visites o mesquites durant el període del Ramadà. I fins aquí aquesta proposta viatgera d'aquesta setmana. En aquesta ocasió el que volíem era proposar-te aquest viatge cap a terres de Turquia. Ens retrobem d'aquí 7 dies amb nous viatges i noves propostes.

0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0
1: FM.
2: Xurreria Velo.
3: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la Ràdio de Cunit. La xurreria
2: Velo.
3: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de freixuderia casolana. Xurreria com?
2: Velo.
3: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar a la Conca de Barberà número 13. Xurreria?
2: Velo.
3: Vale, no t'ho perdis. No perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria?
2: Velo.
0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
4: Hostal Restaurant La Diligencia. Des de 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudana, especialistas en casutadas de anomalía de origen IGP de Baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia, fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la iglesia románica de Cunit. Siéntete parte de la historia en La Diligencia, Plaza San Cristóbal 3, Cunit. La Diligencia.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Casa Carminya, bon proveit.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.

Bon dia i benvinguts a OK Radio, un programa per aprendre anglès a la ràdio. Come on with the rain, I've a smile on my... Avui aprendrem algun dels adjectius o vocabulari útil per descriure una persona. Veurem també un exemple de descripció. També aprendrem vocabulari amb la cançó més posada als funerals del Regne Unit, la famosíssima cançó de Always Looking at the Bright Side of Life. A la secció de gramàtica aprendrem el past simple i, com sempre, per acabar, la secció de False Friends.

0: Ara, i com he dit al principi, aprendrem vocabulari amb una famosíssima cançó de la banda sonora de La vida de Brian, que segur que tots coneixeu. Per això, abans, primer, aprendrem una mica de vocabulari que apareixerà en la cançó perquè identifiquem millor aquests elements en la cançó. La primera paraula és cheer up, que vol dir anima't. Repeat after me, cheer up. La segona paraula és el verb to swear, que vol dir dir paraulotes, però que tot i així també vol dir jurar. I swear it, ho juro. Repeat after me, to swear. La tercera paraula és to curse, maleir. Curse és una maledicció, i to curse, maleir. Repeat after me, to curse. La següent frase és una expressió que es diu to chew on life gristle, que és una expressió que vol dir literalment mastegar el cartílag de la vida, però que es podria traduir com enfrontar-se a les dificultats de la vida. Així doncs, to chew on life gristle és enfrontar-se a les dificultats de la vida. Repeat after me, to chew on life gristle. To chew on life's gristle. La següent paraula és to whistle, que és xiular. Whistle és un xiulet. To whistle, xiular. Repeat after me, to whistle. Bright, que també l'hem vist abans, és brillant. Bright, brillant. També apareix l'adjectiu rotten, que és podrit. Rotten és podrit. Repeat after me, rotten. Feeling in the dumps és una expressió que vol dir sentir-se deprimit. Repeat after me. Feeling in the dumps. També l'expressió to bow, que és fer una reverència o reverenciar algú. To bow, fer una reverència. Repeat after me. To bow. La següent paraula és sin, que és pecat. Sin, pecat. Repeat after me. Sin. Green és somriure. No confongueu amb green, que és color verd, sinó green, somriure. Repeat after me. Green. La següent paraula és una expressió que és terminal breath, que literalment vol dir últim alè. Repeat after me. Terminal breath. La següent paraula és love, no com love, sinó love, que vol dir riure. Repeat after me, love. La següent és l'expressió the last love is on you, que vol dir el que riu últim, riu millor. Repeat after me, the last love is on you. I per últim, la paraula guy, que vol dir noi o xicot. No confongueu amb la paraula gay, que és homosexual. Guy, noi, guy, repeat after me, guy. I ara, després d'aquest vocabulari, us deixo amb la cançó que com portem dient al llarg del programa, que és Always Look at the Bright Side of Life, dels Monty Python, que forma part de la banda sonora de la pel·lícula La vida de Brian.
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.

Iniciada la nostra part de gramàtica, com he dit al principi, aprendrem el passat simple, el past simple. El past simple es fa servir per accions que es van completar en algun punt, en algun moment del passat. Hi ha dues maneres d'expressar el passat simple, en verbs regulars o en verbs irregulars. Els verbs regulars es fan amb la forma afegint-li el positiu, la terminació ed. I llavors els verbs irregulars els tractarem la setmana vinent perquè és una llista de verbs que es conjuguen de manera diferent. Com formem el past simple? Al past simple no hi ha distinció entre la tercera persona del singular i la resta de formes. Així doncs, el past simple és: I played a video game. Vaig jugar un videojoc. She played a video game. Va jugar un videojoc. They played a video game. Ells van jugar un videojoc. Per fer la negació, la interrogació del passat simple, fem amb l'auxiliar did en passat. Per exemple, el negatiu és She didn't go to the concert. No va anar al concert. I per fer la interrogació, com en la resta de temps, l'auxiliar davant del subjecte. Did you go to that restaurant? Vas anar a aquell restaurant? La forma negativa, doncs, es conjuga d'aquesta manera. I did not or didn't eat pizza. You did not eat pizza. He, she or it did not or didn't eat pizza. We did not or didn't eat pizza. You did not or didn't eat pizza. They, you did not or didn't eat pizza. He traveled all around the world and everywhere he went he'd use his word and all would say there goes a clever jet. Per fer la interrogació, com hem dit, també posem l'auxiliar davant del subjecte. És a dir, did you eat pizza? Did he eat pizza? I així amb totes les formes.

I ara continuem i per anar acabant amb la nostra secció de False Friends. En tenim avui un parell més. El primer és carpet, que no vol dir carpeta, sinó que vol dir moqueta. Carpet és moqueta. Si volguéssim dir carpeta en català, hauríem de dir file,

0: I fins aquí el programa d'avui.
1: I ara sí, arribat a aquest punt del programa, és el moment del nostre mega sorteig de la comarca. L'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora partint premis cada setmana, com sempre, des de la vostra sintonia, des del ventilador, el qual, com sempre, va molt bé per fer marxar la calor. Des de la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, amb el nostre mega sorteig de la comarca. Avui divendres, ja 10 de juliol de 2026. I en agraïment a la vostra participació, com sempre, us oferim tots aquests premis que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí seguim fent costat i promocionant el nostre comerç local i de proximitat. Productes quilòmetre zero, com ha de ser, eh? Ara sí, ja, i sense més preàmbuls, comencem a remenar les boles. O sigui que som-hi! Bueno, ja ho tenim aquí i comencem per el primer premi. La Casa del Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu a l'Avinguda Barcelona 179. I atenció, roda la bola. Ha caigut la número 143. 143. 143, eh? En 4, 3 points. El guanyó mini serà, serà... És per... a veure, és per... Sílvia, Sílvia Calafell, moltíssimes sol·licitats. Marxem ara amb la Clínica Dental de Cunit, a la que ens ofereix una higiene bucal a l'Avinguda de la Font, número 62, baixos, aquí a Cunit, sí senyor, a la Riera. Atenció, roda la bola. Ui, mira, ha caigut la número 64. 64, 64, 64 points. El Evo Yomini, serà, serà, és per... a veure, que se'n va cap allà. Ai, ai, ai. Clínica Dental. És per... Marta, Marta Palomo. Felicidades y a disfrutarlo. I a Lluí, millor somriure, eh? Sí, senyor. Marxem ara amb Alma Music, el que ens ofereix una classe de cant o bé de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler, número 19, de Calafell Platja, amb Albert Maria, al qual des d'aquí saludem tot un crac, sí, senyor. Oh, atenció, roda la bola. Ha caigut la número 139, 139, 139, eh? On 3 left point. I serà, serà. Ja el teníem localitzat abans, eh? També, més o menys. Se'n va amb Alma Music. Lina, Lina Zarra, muchísimas felicidades. Donarà per bé molt nou, el que ens ofereix una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. Atenció, roda la bola. Ha caigut la número 239. La 239. 233. 2, 3, 3 points. El Evo Yomini serà, serà... És per... A veure, aquí se'n va bemol nou. Ai, ai, ai, ai, a veure on el trobem, aquest numeret que el tenim una miqueta més llunyadet, eh? A veure qui s'anirà, doncs, a tocar o a cantar o el que faci falta, vaja. A bemol nou. I és per... Fernando! Fernando Gómez! Felicidades y a disfrutarlo! Torna ara pel llibre Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo. A veure qui se l'emporta, el llibre Mi Montaña Rusa.

Atenció, roda la bola. I cau la número 295. La 295. 295. 295 punti. Alhora. Sí, amb diferents idiomes ho fem, eh? Gràcies. Som internacionals, home, a més, amb tots els turistes que tenim aquí a les nostres platges, escolta'm, s'ha de notar, eh? Mira, doncs, atenció, perquè... Ai, ai, ai, s'emporta el llibre Mi muntanya russa, Marina García. Maria, Marina, això, Marina, moltíssimes felicitats! Tornarà, atenció, per la Joieria Castillo, el que ens ofereix un detall sorpresa al carrer Francesc Macià, número 31. Sí, senyor. Des d'aquí saludem a la Charo, a l'Àngel, a la Nàdia i a tota la FEC. Sí, senyor. Moc, atenció, roda la bola. Ai, ai, ai, a veure qui se'n va cap allà. Ha caigut la número 300, 300, eh? Ah, mira, el tenim al costat, el número 300. Se'n va la Joieria Castillo. Pilar, Pilar Rodríguez, muchísimas felicidades. Marxem ara amb Sam Iscalafell, el qual ens ofereix dues consumicions normals no premium al carrer Montoriol, número 32 de Calafell Platja. Atenció, roda la bola. I cau la número 127. 127. 127, eh? And 17 points. Elevo jo mini, serà, serà. A veure qui se'n va cap allà. Cap a Sami Scalafell. Atenció, atenció, perquè és per... És per... Ai, ai, ai, ai, ai. És per Míriam, Míriam... Què posa aquí? Míriam... Sí, Míriam la grip. Míriam la grip, doncs ja ho saps, eh? Salut i força. Marxem a la perruqueria Harmony, el qual ens ofereix un tall de cabell per a mou, un rentat i marcat amb secat de proteïna per a dona, i que trobareu al carrer Francesc Macià, número 15, de Cuní. Sí, senyor. Oh, atenció, roda la bola. Ha caigut el número 93. 93, 93, eh? De Neuf Trois Points. I diu jo, mini, serà, serà. Marxa cap allà per posar-se més guapo o més guapa del que ets a la moda cunitenca. Isabel, Isabel Navarro, felicidades y a disfrutarlo. I nos vamos para Mingo. Seguim, doncs, amb el nostre mega sorteig de la comarca. L'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora partint premis cada setmana, com sempre, des de la vostra sintonia, aquí, des del ventilador, per fer marxar la calor, tant de dia com de nit, des de Ràdio Cunit, des de la Ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ara, doncs, és el torn de Doner Pita Pitaren, Doner Pita Palas 2. Ai, no és un hotel, és un kebab, eh? Doner Pita Palas 2, i em arriba la flaira. Des d'aquí saludem a la Sif, al Munir, Déu-n'hi-do, eh? Creuem el carrer, eh? Doncs és el mateix carrer de la perruqueria, el carrer Francesc Macià, número 18. Doner Pita Pita Palas 2 ens ofereix un fantàstic durum kebab. Moc, atenció, roda la bola. I cau la número 33. 33, 53, eh? 33. Ai, edat de Cristo. Se'n va el Doner Pita Palas 2. Blanca, Blanca Martínez, Blanca, muchísimas felicidades. I seguim, doncs, per més premis, ara és el torn de la Marina. La Marina està morena, na, na, na, la Marina està morena. Tremenda,
tremenda. Sí, senyor, tu passaràs bomba a la Marina. La Marina està morena perquè està a primera línia de platja. La Marina, antiga Calona, ens ofereix dos esmorzars al Passeig Marítim 147, local 2, a primera línia de platja. Atenció, roda la bola. I cau, mira, els tres en aquests. El 222. 222. D-D-D-Point. 222. Ai, ai, sí senyor, la Marina. Ai, qui se'n va cap allà? El 222. És per... A veure, on estàs? Mercè Navarrete, felicidades y a disfrutarlo. Sí, senyor. Ara és el torn del Bar La Pinya. Bar La Pinya, al carrer Conca de Barberà número 13. Davant mateix de la policia local ens ofereix dos esmorzars. I atenció, ahí arriba, sí, senyor. Cau la bola número 208, la 208, 208, 208 points. Ahí le voy yo, mini, será. A ver, aquí se'n va cap allà, cap al Bar La Pinya. És per... Ahí estàs! Aitor Escardó, moltíssimes felicitats! I ara és el torn de l'Olivo. Sí, senyor, què dir de l'Olivo? Des d'aquí saludem a la Cris, al José, a la Conchi, al Toni, a tot el personal també de l'Olivo. Restaurant Lounge, eh? Ai, que bé que ens tracten, i sobretot quan anem, doncs, al Sound DJs Kilòmetre Zero, i els artistes que hi actuen també, els quals també passen per sol d'hivern. Sí, senyor, i l'Olivo, Restaurant Lounge, en el port de Segunda Galafell del Carrer Rin número 1, ens ofereix un vermut per dues persones. Atenció, roda la bola. I ha caigut la número... A veure què posa. 255. 255. 255. 255. 255 points. Elio Boyomini és per... A veure. On el tenim? El tenim a la vora. Atenció, se'n va a l'Olivo. Dionísia Casaget. Dionísia, moltíssimes felicidades, eh? Vinga, doncs, seguim a per més premis des de la ràdio Anticrisis, des del ventilador, des de Ràdio Cunit. Ara és el torn de la Bodegueta. La Bodegueta. Ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres a la plaça Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu racó predilecte, al ladito de la diligencia. Atenció, roda de la bola. Ui, mira, i cau la número... 304 304 304 304. Ai, 50 numerets més endavant. Marxem a la Bodegueta. Des d'aquí saludem a l'Edu i companyia. Ai, que bé que estem a la Bodegueta. Sí, senyor, el teu record predilecte. És per... Aquí estàs, Paqui Montalbán. Paqui, felicidades i a disfrutarlo.
I ara marxem a la diligència. No ens movem pas de la mateixa plaça. Anem amb els veïns, amb la diligència. Què dir de la diligència? Des d'aquí saludem el Renato i companyia, eh? Sí, senyor, que bé que ens ho passem. I que bé que ens ho van passar a la revetlla de Sant Joan. Déu-n'hi-do. La diligència ens ofereix dos vermuts a la plaça Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu recop directe al ladito de la botegueta. Oh, que atenció, roda la bola. I cau la número 110. 110. 110, eh? Un segon point. El Leo Yomini és per... A veure. És per... El 110... Encarna! Encarna Argilaga! Doncs ja ho saps, eh? Sant Hilari, cuidadín, que no se l'acabi. Ara és el torn de la peixateria Cunit, sí senyor, ja lo sabes, si quieres una cena elegante, cómprate un bogamante, si quieres una cena de gala, una cigala, la pescaderia de Cunit, peixateria Cunit, ens ofereix cues de rap i una ampolla de caldo aquí al carrer Empar Nadal. Poc, atenció, roda la bola. I cau la número... A veure què posa aquí, és el número... 199, 199, 199, on nef, poang, és per... A veure, aquí se'n va la peixateria de Cunit... És per... Sara de les Heres. Sara, moltíssimes sol·licitats. Ui, i ara és el torn de la xurreria Belo. La xurreria Belo ens ofereix, atenció, eh? Un suís amb xocolata amb nata per dues persones. Xurreria Belo, amb xurros o porres per dues persones. Xurreria, vinga tots, Belo, ara sí, al carrer Conca d'Urbana número 13. Xurreria Belo, aquí a davant mateix de la policia local. Xurreria Belo. Moc, atenció, roda la bola. I surt número cap i cua. El 313, 313, 313, eh? El 3, el 1, 3, point. El de Ollomini, serà? A veure, qui marxarà cap a la xurreria, Belo. Això està cap al final. A veure, se'n va cap allà. Sílvia Benítez. Felicidades i a socar el xurro, sí senyor. Ai, ai, ai. Bueno, o la porra, o el que faci falta. Ai, que bé que s'està la xurreria Belo. Bé, ara la deixem, perquè ara és moment de relaxar-nos una miqueta, eh? I marxem amb Ananda Yoga Studio Cunit, el que ens ofereix una sessió de yoga o massatge aquí, al carrer Major número 6 de Cunit. Atenció. Cau la bola número 112, 112, 112, eh? Amb dipuang. El de Bollomini, seran? A veure qui se'n va anant de Yoga Studio, eh? Aquí al costat mateix de l'Ajuntament de Cunit el trobem, eh? I és per... Joana Paredes. Joana, moltíssimes felicitats. I ara és el ton de la braseria hípica de Cubelles. Sí! Sí, senyor! La braseria hípica de Cubelles ens ofereix vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions que trobareu aquí, a la carretera, entre Cunit i Cubelles, a la C31. Oci! Arre, notant-ho! Ai, re de la bola! Ai, com ens agraden els cavalls, tu. Mira. Ha caigut, atenció, eh? Ui, mira, la número 1. Número 1, soldat segur, com diria aquell, eh? La número 1, escolta'm. Se'n va a la braseria hípica de Cubelles.
Conchi Villegas. Moltíssimes felicitats i disfruta-lo quan quieras. Torna ara per la carnisseria Jaguara. La carnisseria Jaguara, que ens ofereix mig quilo de carn picada a l'Avinguda Barcelona 185. Atenció, roda la bola. I cau la número... Ui, mira! 100, 100, 100, 100, número 100. El número 100, 100%. Romàntics. Ai, el número 100, 100% romàntics. Com ens agrada el número 100, eh? És el número també del 100% romàntics, el programa de Nadia Al-Farhi, a la qual recordem que el proper dissabte... El proper dijous, dia 16 de juliol, a les 9 de la nit, farem el sorteig de la FEC, de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit. I és que comprar Cunit té premi. Més de 600 premis per al sorteig final. Aquesta campanya, doncs, del nostre comerç local fins al 15 de juliol. Fes les teves compres, aconsegueix el teu rasca i podria ser el guanyador. Un mega creuer per dues persones. El sorteig el realitzarem aquí a Ràdio Cunit el dijous dia 16 de juliol a les 9 de la nit en el marc del programa 100% romàntics de Nadia Al-Farhi. Recorda que això organitza Cunit Vila Comercial, Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, Ràdio Cunit, Camaleon Travel i l'Ajuntament de Cunit. Déu-n'hi-do, eh? Com ens agrada el número 100, sí senyor, eh? I atenció, perquè se'n va la carnisseria Jaguara. Íngrid Ortiz. Íngrid, moltíssimes felicitats. I ara marxem al Pollo a la Brasa al Sol, que ens ofereix un pollastre a la brasa a l'Avinguda de la Font número 86, eh? Dissabte o diumenge. Atenció, roda la bola. I cau la número... 98. El tenim al costat, 98. Pollo se l'abraça al sol. Se'n va Lalo. Lalo Cendra, moltíssimes felicitats. Vinga, doncs, seguim per més premis. Ara és el torn de la Cova del Gorka, que ens ofereix un vermut per dues persones al carrer Miguel Utrillo, número 4. Atenció, roda la bola. I cau la número... 122. 122. 122, eh? Amb dit dip one. Ell ho llumini. És per... El tenim a la bola també. Atenció, se'n va a la cova. Clàudia, Clàudia Garcia. Moltíssimes felicitats. I ara és el torn del local social al castell, amb aquest sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a la noia. Atenció, roda la bola. I cau la número... 74. 74. 74. 7-4 points. El de Guillemini serà... El local social se n'anirà... Eva! Eva de la Peña! Felicidades i buen provecho! I ara és el torn del bar Casa Carminya de Travesses Castanyaire. Sí, senyor, bar Casa Carminya. El que ja és tota una institució del nostre poble, situada aquí al Passeig Marítim número 5, al costat de Segur de Calafell, gairebé a la frontera, eh? Ofereix un fantàstic mega menú per dues persones de dimarts a divendres. Casa Carminya, bon proveito! Oh, atenció, roda la bola. I cau la número... 201. 201. 201. 201. El meu llumini serà, serà... Qui marxarà cap allà? Casa Carminya! Ai, ai, ai! És per... A veure, a veure, a veure... És per... Aquí no el tenim, aquí tampoc... Se'n va cap allà... Manel! Manel Pizarro! Muchísimas felicidades y a disfrutarlo!
na-na-na-na, la pizzeria, na-na-na-na, la pizzeria na-na. Ai, sí, sí, pizzeria na-na, na-na-na, na-na-na, pizzeria na-na. És del torn de la pizzeria na-na, al carrer Josep Estivill 34 de Navas de Tolosa, a Barcelona, el que ens ofereix una pizza per dues persones. Atenció, roda la bola. I cau la número 169. Ciento 169. 169, eh? And 6 nef point. El de mini és per... A veure, a veure, a veure. Aquí se'n va acabar la pizzeria, nena. És per... Atenció, atenció. Serà, serà... Serà, serà per... Lluïsa! Lluïsa Tomar! Lluïsa, moltíssimes felicitats! Marxem ara amb la cafeteria Benaderia Núria, el que ens ofereix un esmorzar per dues persones al carrer Víctor Català número 4 de Coma-ruga. Oh, atenció, roda la bola! Atenció, perquè cau la bola número 247. La 247. 247. De 4, 7 points. El de Guillemini és per... A veure, a veure, a veure. Serà, serà. Serà per... Atenció, atenció. És per... És per... Mari Carmen, Mari Carmen, Mari Carmen, Mari Carmen Cortés, Mari Carmen, muchísimas felicidades. I al costat mateix tenim la penya bètica de Coma-ruga al carrer Víctor Català número 4, el que ens ofereix un sopar per dues persones al local amb entrepà i beguda. Que atenció, roda la bola. I cau la número... 243, la 243, 243, de 4, 3 points. El de Bollomini serà, serà per Ana María Paredes, muchísimas felicidades. Como me piace la pizza, mamma mia, torno para la pizzeria La Góndola de Cubelles, al carrer Víctor Balaguer 18, ens ofereix un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge. Atenció, roda la bola. I atenció, perquè, mira, cap i cua, el 101, soldat segur, com diria aquell, 101, 101, pizzeria Góndola, se'n va cap allà, atenció, a veure on estàs, on estàs, el 101, 101, és per... Àngela, Àngela Santa Maria, moltíssimes felicitats, salut i força. I ara és el torn del Saborea, Saborea, Saborea, ben el Saborea, ai el Saborea. Ens ofereix, atenció, un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres, aquí, a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231, de Segur de Calafell. Que atenció, roda la bola. I cau la número 142, 142, 142, en 4 de points. El de Bollomini és per... Adrián, Adrián Sánchez, muchísimas felicidades. I ara és el torn del popopollo, popopollo, el popopollo, loco. Ens tornem bojos. Popopollo, pollo, loco, loco, loco. Qui quieres que te diga? El popopollo, loco. Ens ofereix, atenció, un fantàstic mega lot consistent en pollastre d'ast, patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli a l'Avinguda Barcelona 159-161, local 2. I a més, mentre t'esperes comandar, consumició gratuïta. Que atenció, roda la bola. Ai, ens tornem bojos amb el popopollo, loco. Loco, loco. Ai, mira, cau el número 223. El 223, 223,
2, 2, 3 points. Ell diu, Jomini, serà per... Atenció, és per... José, José Mandil, felicidades y a disfrutarlo sin fin. I seguim amb la nostra amiga sud-est de la comarca, l'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana, des d'aquí, des de la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit. Ara és el torn de la discoteca Low. Sí, senyor, la discoteca Low de Segur de Calafell ens ofereix una invitació en consumició per dues persones. No et perdis les sessions de Sound DJs Quilòmetre Zero. Des d'aquí saludem al Josico, a l'Albert, a la Mercè, al Josep, bueno, en fi, a tota la gent de la discoteca Low, a la qual es situa a l'Avinguda Catalunya número 3 de Segur de Calafell. Que atenció, roda la bola. I atenció perquè ens ha caigut la número... 150, eh? 150, 150, atenció, a veure qui se n'anirà cap allà. Ai, ai, ai, ai, serà, és per... A veure... Ai, que ara s'ha despapelat això o què? Què passa aquí? Aquí, atenció, se'n va Juan Pablo Rodríguez. Juan Pablo, muchas felicidades! I ara marxem a la Giralda de l'Arbós, el que ens ofereix una invitació per dues persones aquí a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer, número 35 de l'Arbós. Ai, campaner s'acabó. Ara, vinga. Oh, que atenció, roda la bola. I cau la número... 99. 99. Nef, quang. A veure qui serà l'afortunat o afortunada que se'n va a visitar aquest fantàstic palau àrab modernista de la Giralda de l'Arbós. A veure, se'n va cap allà... Noelia Cendra! Moltíssimes felicitats! Torna ara pel racó dolç de Cunit, el qual ens ofereix, atenció, una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres al carrer Costa Durada, número 17, en ple Parc Central de Cunit. Atenció, roda la bola. I cau la número... 182. 182, 182, eh? And with deep one. El de Boyomini és per... A veure... És per... Això està gairebé 100 números més endavant. Déu-n'hi-do, eh? A veure, doncs, qui se'n va al racó dolç? Sí, senyor. Aviam. És per... A veure... Aquí no estàs, aquí tampoc... Aquí estàs! Ruth Rivero! Felicidades i buen provecho! Tornada pel Rincón del Tapeo 2, el que ens ofereix un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepafet a l'Avinguda Barcelona 177, davant mateix de l'Ajuntament de Cunit. Atenció, roda la bola. Mira, el 248, el 248, 248, eh? 4, 8 points, el Evo Jomini és per... Se'n va al Rincón del Tabeo 2, atenció, és per... Javier Altamirano, felicidades y a disfrutarlo. I ara és el torn de Dinàmica Club Atletisme. A la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova de Geltrú ens ofereix 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. Atenció!
un altre numeret que cau, és el número... Ui, mira! El número de la ràdio, el 107, el 107.0, sí senyor. 107 FM, el 107, eh? 107, amb 07 points. I diu, jo mini 15, va, el dinàmica. És per... Zoe! Zoe Gómez! Zoe, moltíssimes felicidades! Ara és el tronc de l'Hotel Àdia. Sí, senyors, de l'Hotel Àdia, situat a l'Avinguda Mediterrani, cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segura Calafell, ens ofereix, atenció, un fantàstic mega menú per dues persones. Hotel Àdia, a la frontera. A la frontera. Me he visto cruzar el Pecos, amigo. ¡Bueno! Oh, que atenció, roda la bola, a veure què cau aquí. És el número 249. El 249. 249. I no la trobem. Bueno, i també ho podem dir amb altres idiomes, eh? Ho podem dir, per exemple, en valencià, 249. Amb andorrà, 249. Amb mallorquí, 249. Amb occità, 249. Amb la pau, també 249. Déu-n'hi-do, eh? La d'idiomes que sabem, eh? I el que s'ha de fer també per guanyar temps. Aquí el tenim, atenció. Se'n va l'Hotel Àdia. Josep. Josep Peris. Moltíssimes felicitats. I per acabar, marxem al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, el que ens ofereix una entrada per dues persones aquí mateix, al costat mateix de l'estació de Rodalies de Vilanova i la Geltrú. I atenció, roda la bola. Ai, ai, ai, a veure què surt aquí. El número és... al 137, 137, a 137, eh? En 37 points. I li vull minis per, a veure, qui se'n va cap allà, al 137, és per... Aviam, allà, més per... Aquí estàs, és per... Auris! Auris Ramírez! Auris, felicidades i a disfrutarlo, claro que sí! Com també des d'aquí volem agrair a tota la gent a la qual ha participat al llarg de tota la setmana en el nostre mega sorteig de la comarca, en agraïment, doncs, a la vostra participació en tots els numerets que us anem oferint tots els dies de la setmana. Com sempre, des d'aquí, des del ventilador, el millor remei per fer passar la calor. Ja ho sabeu, eh? En agraïment a la vostra participació, doncs, us oferim tots aquests premis i que sapigueu que la gent que s'ha quedat sense, la setmana que ve, més i millor. I com no, doncs, felicitem a tots els afortunats, a tots els guanyadors d'aquesta setmana, que sapigueu, ja podeu venir a buscar els vostres tiquets aquí al carrer Francesc Macià, número 43, primera planta, en horari d'oficina, de dilluns a divendres, de 9 de matí a 2 de migdia. I recordeu que els vals són personal intransferibles i que caduquen al cap de 15 dies. Heu d'utilitzar-los també amb el vostre DNI. I dit això, ara sí, és moment d'aturar el nostre conitejador. Ai, ai, ai. I passar a passar els guanyadors d'aquesta setmana. Els guanyadors del mega sorteig de premis del ventilador d'avui divendres 10 de juliol de 2026 són... A la Casa de l'Oro se'n va Sílvia Calafell. A la Clínica Dental de Cunit, Marta Palomo. Alma Music, Lina Zarra. Bemol Nou, Fernando Gómez. El llibre Mi Montaña Rusa, de Vanessa Sancho, se l'emporta Marina García. A la Joyería Castillo, Pilar Rodríguez. Sam Iscalafell. Miriam Lagrip. A la Peruquería Harmony, Isabel Navarro. A Doner Pita Palas 2, Blanca Martínez. A la Marina, Marce Navarrete. Al bar La Piña, Aitor Escardó. A El Olivo Restaurant Lounge,
Dionísia Casaget. A la bodegueta, Paqui Montalbán. A la dirigència, Encarna Argilaga. A la peixateria de Cunit, Sara de las Heras. A la xurreria Velo, Sílvia Benítez. A Nanda Yoga Estudio Cunit, Joana Paredes. A la braceria hípica de Cubelles, Conxi Villegas. A la camiseria Jaguara, Ingrid Ortiz. A Pollos a la Brasa al Sol, Lalo Sendra. A la Cova del Gorca, Clàudia García. Al local social al Castell, Eva de la Penya. Al Casa Carmiña, Manel Pizarro. A la pizzeria Nanà, Lluïsa Tomar. A la cafeteria Panaderia Núria, Mari Carmen Cortés. A la Penya Bètica de Comarruga, Ana Maria Paredes. A la pizzeria La Góndola, Àngela Santa Maria. Al Saborea, Adrián Sánchez. Al Pollo Loco, José Mandil. A la discoteca Lou, Juan Pablo Rodríguez. A la Giralda de l'Arbós, Noelia Sendra. Al Racodols, Ruth Rivero. Al Rincón del Tapeo 2, Javier Altamirano. A Dinàmica Club Atletisme de Vilanova, Zoe Gómez. A l'Hotel Àdia, Josep Peris. I al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, Auris Ramírez. Doncs moltíssimes felicitats a totes i tots. I com no, doncs, desitjar-vos que us ho passeu d'allò més bé venint aquí a la ràdio buscant els vostres tiquets amb el vostre DNI per poder-los utilitzar. Recordeu, vals personal intransferibles i caduquen a cap de 15 dies. I dit això, agrair a tota la gent que ha participat a tota la setmana. La setmana que ve més i millor. Recordem que dilluns és festiu. Tornarem el dimarts, si Déu vol, doncs, disfrutant d'aquesta fantàstica mega festa major d'estiu Sant Cristòfol 2026. Que us ho passeu d'allò més bé, molt bon cap de setmana llarg i si Déu vol ens tornem a trobar dimarts, però no canvieu de dial, tenim encara molta més promoció per oferir-vos. Estigueu atents a la nostra sintonia, aquí al ventilador, al qual us saluda des de l'altre costat del transistor, un servidor, Jaume Asens. Patronets i abraçades, siau!

0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
0: Hola, molt bon dia. Benvinguts un dia més aquí a l'informatiu de Ràdio Cunit, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Bueno, avui divendres, dia 10 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. Continuem treballant per un municipi més net. Aquesta setmana l'Ajuntament de Cunit ha intensificat els treballs de neteja viària posant un focus especial en el nucli antic. A banda d'aquest reforç intensiu, els equips de neteja continuen actius i programats per actuar de forma progressiva a la resta de barris i punts de tot el terme municipal. Seguim, doncs, millorant el nostre entorn dia a dia. I l'Ajuntament de Cunit continua avançant en la transformació del nucli antic gràcies al programa Treball als Barris impulsat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el SOC. Aquesta iniciativa té com a objectiu promoure el desenvolupament local i ocupacional en barris com el nucli antic de Cunit, amb caràcter històric. El nucli antic compta amb una població de 1.995 habitants que representen aproximadament el 12,2% dels 16.304 habitants del municipi, segons el padró de 2025. El projecte té com a finalitat dotar l'Ajuntament d'un coneixement rigorós de la realitat de barri, eines tècniques i una estratègia compartida que permeti, doncs, impulsar la seva revitalització, el principal resultat del qual serà l'elaboració d'un pla d'acció que sorgirà del treball coordinat entre l'equip tècnic municipal de les regidories d'ocupació i formació i de promoció econòmica i comerç de l'Ajuntament de Cunit. Una persona tècnica contractada dins de la subvenció del mateix programa Treball als Barris i la consultoria de la Dranyina de Darwin. Eixos per transformar el barri. Un dels aspectes rellevants del projecte és l'abordatge específic de la problemàtica dels locals comercials buits, una qüestió que es treballa de manera transversal amb altres àrees municipals. Les actuacions inclouen la creació d'un inventari de locals, l'anàlisi dels preus de lloguer, el contacte amb les persones propietàries, la posada en marxa d'una borsa municipal de locals, la valoració d'avals de lloguer, bonificacions i accions de comunicació per afavorir la reactivació comercial. A partir de la diagnosi realitzada, es defineixen 5 grans objectius. Reactivar l'activitat econòmica i comercial del nucli antic, millorar l'ocupabilitat i connectar la formació amb les oportunitats laborals del barri, reforçar la cohesió social, la convivència i la inclusió comunitària, potenciar el casal municipal com a espai de dinamització social i cultural i garantir una governança eficaç i un seguiment continuat del pla. Per assolir aquests objectius, el document s'estructura en 6 eixos d'intervenció que inclouen actuacions en regeneració urbana, habitatge i espai públic, dinamització econòmica i comerç de proximitat, ocupació i formació, cohesió social, activació comunitària i cultural i governança i coordinació municipal. Raül Salvador, regidor d'Ocupació de l'Ajuntament de Cunit, subratlla que aquest projecte no és només una diagnosi, sinó un full de ruta compartit que estableix accions concretes, indicadors i mecanismes de seguiment per assegurar que les actuacions es transformin en resultats reals. El regidor conclou que la implicació dels serveis municipals, el teixit econòmic de la ciutadania, el qual serà, doncs, clau també perquè el nucli antic esdevingui un espai més actiu, cohesionat i amb més oportunitats de futur. Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del projecte Treball als Barris. I l'actual alcalde de Cunit, el senyor Jaume Cassanyes, repetirà com a cap de llista amb una candidatura que combinarà experiència i noves incorporacions i obrirà un procés participatiu a partir del setembre. L'Assemblea Local d'Impulsem Cunit ha escollit Jaume Cassanyes com a cap de llista de la formació per a les eleccions municipals previstes per al maig de 2027. La decisió es va prendre aquest passat dimarts i confirma la voluntat del partit de tornar a presentar l'actual alcalde com a candidat per a revalidar el govern municipal. Cassanyes afrontarà els comicis amb el suport de bona part de l'actual equip de govern. Segons ha explicat la formació, la candidatura comptarà amb el gruix dels regidors i regidores que l'han acompanyat durant aquesta legislatura. Montse Càmera, Yolanda Sánchez, Bea Luque, Joan Soler i Raül Salvador. A més, també incorporarà noves cares que, segons el candidat, reforçaran el projecte de cara al 2027. L'alcalde ha definit la futura candidatura com a una combinació d'experiència, energia, joventut, però sobretot d'amor i estima per Cunit, unes qualitats que consideren essencials per continuar treballant pel municipi. Durant l'assemblea, Casañas també va avançar les línies mestres de la precampanya i de la futura campanya electoral. En aquest sentit, va anunciar que a partir del setembre Impulsem Cunit organitzarà reunions obertes a la ciutadania amb l'objectiu de recollir propostes, compartir els principals reptes del municipi i elaborar un projecte de futur centrat en la qualitat de vida i la defensa dels serveis públics. El candidat va fer una crida als veïns i veïnes perquè participin en aquest procés i aportin idees per contribuir a definir el futur de Cunit. Amb aquesta designació, Impulsem Cunit es converteix en una de les primeres formacions del municipi a oficialitzar el seu cap de llista en vista a les eleccions municipals de 2027. I l'Ajuntament de Cunit dona el tret de sortida a una nova edició de la Fira d'Artesania, una de les cites més esperades de l'estiu, que omplirà el passeig marítim d'artesania, comerç i activitats per tots els públics. La fira tindrà lloc els divendres i dissabtes de 6 de la tarda a 12 de la nit, del 10 de juliol al 22 d'agost al passeig marítim entre el carrer Les Sorres i l'avinguda Juli César. Durant aquestes setmanes, veïns i veïnes i visitants podran passejar entre les diferents parades d'artesania, descobrir productes fets a mà i gaudir d'un ambient familiar a tocar de mar. Com a complement de la programació, la fira comptarà amb l'espectacle Circ i Foc, que es representarà els dies 11, 18 i 25 de juliol i a l'1, 8 i 15 d'agost amb dues sessions, a les 8 del vespre i a 3 quarts de 10 de la nit, oferint una proposta d'animació per tota la família. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Cunit continua impulsant activitats que dinamitzin el municipi durant la temporada d'estiu, fomentant el comerç artesanal i contribuint a enriquir l'oferta cultural i d'oci del municipi. I amb motiu de la Festa Major d'Estiu de Cunit d'enguany, hem programat també una nova conferència on en Miquel Altadill ens dissertarà sobre els emigrants vilanovins que van marxar a fer les Amèriques, on van viure una infinitat d'experiències farcides d'anècdotes de tota mena. Són emigrants que van tornar rics, no tots, però que en el seu retorn van comprar algunes de les millors finques de Cunit. Entre ells destaca la família Marquès amb les masies de Cal Marquès i Sant Antoni, la família Raldiris amb la masia de Cal Font, la família Torrents amb la masia Torrents, la família Ferrer amb la masia de Cal Pla i la família Quadres de Calbaró. Tot plegat sense oblidar que l'arribada del ferrocarril cap a Sant Vicenç de Calders i Valls va ser obra d'un altre indià, Francesc Gomà, qui té una plaça dedicada a Vilanova davant de l'estació de Renfe, en record de la seva filantropia, on amb ell hi van col·laborar estretament tres prohoms vilanovins, Víctor Balaguer, Pau Soler i Joan Torrents. Tampoc podem passar per alt que la capital del Garraf està germanada amb la vila cubana de Matanzas, destí de molts emigrants vilanovins que buscaven fortuna al Nou Món. Des de Cunit hi va anar Daniel Coll Soler, nascut a Sant Pere de Ribes i de família assentada a Cunit a mitjans de la dècada del 1900 al 1910. El 1915 va marxar amb només 15 anys i es va col·locar de cambrer en una gran cafeteria i al cap de pocs anys ja era l'amo del negoci. El 1930 va tornar amb una petita fortuna que li va permetre invertir a Vilanova, on va obrir una sabateria al carrer dels Caputxins. Per acabar la seva intervenció, Miquel Altadilla ens complaurà també amb algunes anècdotes de caire més local. Al final de la conferència, i abans de passar al tas de cava, es projectarà un vídeo resum de la recent expedició cunitenca a la població occitana d'Arbàs. Aquesta audiovisual té com a objectiu visibilitzar l'enfortiment dels lligams històrics i familiars que uneixen en dues localitats des de 1650. El vídeo és obra del company Albert Ardite. Aquesta trobada intercanvi cultural ha estat organitzada pel grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito amb la col·laboració i el suport de les regidories de Patrimoni i de Cultura de l'Ajuntament de Cunit. Recordeu, doncs, aquest dissabte, dia 11 de juliol, a les 12 de la migdia, a la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit. Però encara tenim més notícies referents a la Festa Major d'Estiu de Sant Cristòfol 2026. Avui divendres, a 6:45 del vespre, tenim la cercavila Xerida. Inicia la plaça Sant Cristòfol, amb recorregut el qual doncs, es desenvoluparà a través dels carrers de tot el nostre casc antic del municipi. Cercavila infantil a càrrec de la colla Tocats pel Foc i Balls Populars de Cunit. La cercavila comptarà amb la participació dels jugantons de la vila i el gegant infantil Ramon, acompanyats per la colla de grallers Maricel. També hi participaran la Marieta, el Drac Petit, els Capsulossos, el Ball del Potatuf, el Ball de Cercolets, el Ball de Panderos, el Ball de Pastorets, el Ball de Bastons i el Ball de Pere i la Lloba de Reus. A més, també avui, a les 8 del vespre, tenim la catapulta a la plaça de la Vila, tercera prova organitzada per Mullats i Cremats, coordinat en equip per fer volar boles d'aigua de tela en tela fins al cubell final. És recomanable, doncs, portar calçat esportiu tancat per participar i evitar relliscades. Animeu-vos, doncs, a portar roba de recanvi i alguna cosa per sopar per després veure el pregó de la Festa Major. Un pregó de Festa Major que tindrà lloc, com bé dèiem, també a la plaça de la Vila a les 9 de la nit. Fregor i tret de sortida oficial de la Festa Major d'Estiu Sant Cristòfol 2026 a càrrec del nostre company Guillem Estadella.
2: Què tal, curitecs i curitenques? Escolta, tinc l'honor, l'orgull i la satisfacció de dir-vos que aquest any seré el pregoner de la Festa Major. No em pot fer més il·lusió. Per tant, us convido tots i a totes a que vingueu el divendres 10 de juliol a les 9 del vespre. Bueno, que jo encara farà sol una miqueta, vull dir que veniu de la platja d'on vingueu, a les 9 a la plaça La Vila per fer el pregó. Jo us puc avançar que no serà un pregó normal, vull dir que hi haurà una miqueta de teca. Per tant, a tots i totes convocats una mica abans de les 9 per donar el tret de sortida a la Festa Major d'enguany, que serà espectacular. Així que res, que molt content i molt feliç de ser aquest any el pregoner de la Festa Major de Cunit. Per mi això és el súmum. Vull dir, jo a partir d'aquí ja tot ha d'anar cap avall. Així que us espero el dia 9. I el dia 9 no, el dia 10 a les 9, vale? Ens veiem.
0: A més, també a continuació, mitja horeta més tard, tenim la cercavila infantil de foc a la plaça de la Vila. La cercavila de foc pels carrers del nucli antic amb la participació de la conya infantil dels Joves Diables de Cunit, acompanyats de la flameta de Cunit, així com de la colla local Tocats pel Foc amb les seves bèsties infantils, les espurnes de foc i els timbalers de Tocats pel Foc. Com a colles convidades hi participaran els Diablets de Cubelles, els Dimonis de Baix Amar de Vilanova i la Geltrú i els Diables Calderots de Santa Fe. A més, torna al cercavila de Cunit de l'Associació Joves per Cunit aquest 10 de juliol dins dels actes de la Festa Major d'enguany. L'Associació Joves per Cunit ja ha avançat que aquesta edició arribarà amb novetats. Recordem, doncs, que començarà a 2:15 de la nit al Passeig Marítim davant de l'Oficina de Turisme. Els establiments participants són el Rodaví, Kismar, Bar Restaurant La Marina, Chiri El Búnquer i el recinte de Festa Major. Preu del pack 15 euros, inclou la samarreta oficial del Cercavirra i 5 consumicions que podràs bescanviar als establiments del recorregut. La venda d'entrades començarà a partir de l'1 de juny a l'Oficina de Turisme fins a esgotar existències. I també avui a les 11 de la nit tenim el ball de Festa Major a la plaça Jaume Vidal amb l'orquestra La Principal de la Bisbal. Hi haurà servei de food truck a tots els actes que se celebraran a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. I demà dissabte, dia 11 de juliol, a partir de les 10 del matí tenim a la plaça de la Unió el Andro Vermut Musical a càrrec de l'entitat Valls Populars. I dins del marc d'aquesta tercera edició de la SOBAC, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes de Cunit. Recordeu, a les 10 del matí, concentració d'andròmines a la plaça de l'Ajuntament i a 11:15 del matí, inici de l'activitat. Amb un recorregut que tindrà lloc a la sortida de la plaça de l'Ajuntament, carrer Major, carrer Joan 23, baixada cap a l'Avinguda de la Font, carrer Sant Antoni, plaça Catalunya, baixada del carrer Sant Isidre i arribada a la plaça de la Unió. A més, aquest dissabte vine a gaudir d'una espectacular diada castellera amb la participació de tres colles, els castellers del Foix de Cubelles, els Torraires de Montblanc i els castellers de Mediona. Recorda, demà dissabte, dia 11 de juliol, a les 6 de la tarda, a la plaça de la Vila. I també tenim sortida patrimonial Natura i Geologia aquest dissabte a 6:45 de la tarda i fins a les 8 del vespre a la Biblioteca Municipal Marta Mata. Aquesta nova activitat de Natura i Geologia al que descobrirem el nostre entorn des d'una nova perspectiva. Aquest dissabte vine a aprendre sobre la geologia i la natura de Cunit. El punt de trobada, com bé dèiem, serà la Biblioteca Municipal Marta Mata a 6:45 del vespre amb places limitades. Reserva la teva plaça ja al 977-67-47-77 977-67-4777 o bé a turisme@cunit.cat. T'hi esperem. I també aquest dissabte a les 7 del vespre tenim Il Creceto, un espectacle itinerant familiar amb inici a la plaça de la Vila. Una espectacular màquina recorre els carrers en aquest original espectacle itinerant que combina circ, teatre de carrer i música en directe. El misteriós Criceto, mig home, mig animal, i el seu extravagant creador protagonitzen una proposta visual divertida i sorprenent per a tots els públics.

convidades i participaran al Ball de Pastorets, al Ball de Bastons, al Ball de Gitanes i al Ball de Panderos. També demà dissabte a les 10 de la nit tenim el correfoc de Festa Major amb inici a la plaça de la Vila. Lectura dels versots i correfoc de Festa Major a càrrec dels Joves Diables de Cunit, acompanyats de les seves bèsties de foc i grups de percussió i la colla local Tocats pel Foc amb el Minotaure i els timbalers de la colla. Com a colles convidades, el correfoc comptarà amb la presència dels Diables de Ripollet, els Diables de Can Sant Joan i els Diablots d'Olesa, oferint una nit plena de foc, ritme i tradició popular. A més, també tindrem la cercavila nocturna demà dissabte a 11:45 de la nit amb la cercavila nocturna al passeig marítim amb l'avinguda de la Font. El recorregut festiu nocturn en finalitzar, doncs, el correfoc de Festa Major i prèviament al Castell de Focs es realitzarà amb la participació dels balls populars de Cunit. I com bé dèiem, també demà dissabte a les 12 de la nit tenim el passeig marítim davant de l'oficina de turisme al Gran Castell de Focs. Amb avís de llançament, seguit d'espectacle lumínic i a continuació espectacle pirotècnic amb tronada final. També demà dissabte a la plaça Jaume Vidal, a les 12 de la nit tenim el grup musical Fugadors d'Alcatraz. A la plaça Jaume Vidal, com bé dèiem, amb ball amb grup de versions. Hi haurà servei de food truck a tots els actes que se celebraran a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. I tenim, doncs, com a actuació estel·lar aquest dissabte a les 12 de la nit el concert de Mamaduixa amb Enric Font i Mike T, al solar de l'avinguda de la Font, davant de l'estació de Renfe. I diumenge, dia 12 de juliol, tenim la cercavila matinal amb inici a la plaça de la Vila. Cercavila d'ofici amb la participació de la colla Tocats pel Foc i de balls populars de Cunit, la Marieta, el Drac Petit, Capgrossos, Ball del Patatuf, Ball de Cercolets, Ball de Panderos Infantils, Ball de Pastorets Infantils, Ball de Bastons Infantils, Ball de Pastorets, Ball de Bastons, Ball de Gitanes i Ball de Panderos. La cercavila comptarà amb els gegantons de la Vila i el gegant infantil Ramon, acompanyats per la colla de grallers Maricel, així com diferents elements de cultura popular que ompliran els carrers de música i tradició festiva. A més, la colla Tocats pel Foc organitzarà una activitat especial adreçada als infants que vulguin participar a la cercavila amb un capgròs elaborat per ells mateixos. Els nens i nenes podran fer el recorregut juntament amb la colla i com a agraïment per la seva participació rebran un petit obsequi. I també diumenge, en acabar la cercavila d'ofici, tenim la gran remullada a l'avinguda de la Font. Quarta prova organitzada per Mullats i Cremats. Posa a prova el pols del teu equip passant un cubell d'aigua de mà en mà per omplir al màxim el dipòsit final i evitar que l'aigua et caigui a sobre, o no, amb categoria infantil i adult. També, doncs, aquest diumenge, a les 12 de migdia, tenim missa solemne a l'església parroquial de Sant Cristòfol de Cunit. Missa solemne en honor al patró de la localitat, Sant Cristòfol, i en acabar, benedicció de vehicles. I també diumenge, a 6:45 del vespre, tenim el contraband de Cunit, al solar del passeig marítim amb l'avinguda de la Font. Cinquena prova organitzada per Mullats i Cremats. Reviu la història de la nostra costa. Uneix-te al contraband per passar sacs de mercaderies a tota velocitat i demostrar quin és el bàndol més hàbil de la vila, amb categoria infantil i adult. També aquest diumenge, a 7:45 del vespre, tenim la Festa dels Colors, el Holy Fest, solar del Passeig Marítim amb avinguda de la Font, on tindrem el Holy Fest amb animació i llançament de paperines de colors. Es recomana portar roba blanca i només està permès paperines de colors oficials. I aquest diumenge, a 7:45 del vespre i fins a 9:45 de la nit, tenim sardanes a la plaça de turisme. Ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Cornellà i la col·laboració de l'agrupació sardanista de Cunit. També aquest diumenge, a les 10 de la nit, tenim teatre, Els Plans, a la plaça Jaume Vidal. El Pep i la Marta fingeixen separar-se per evitar més plans amb uns amics massa insistents, però la mentida es complica i acaba destapant retrets, tensions i veritats incòmodes. Una comèdia fresca i divertida sobre les parelles, les amistats i la pressió de ser bons pares, amb l'autoria de Iago Alonso i Eva Mor i el repartiment estrella de Llorenç González, Núria Deulofeu, Laura Porta i Roger Cantos. Recordem que hi haurà servei de food truck a tots els actes que se celebren a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. I dilluns, dia 13 de juliol, dia festiu al nostre municipi, a les 6 de la tarda tenim Festa de l'Escuma a la Rambla del Prat. La Festa de l'Escuma arriba a Cunit amb una tarda refrescant, plena de música i diversió perquè els més petits gaudeixin entre rialles i núvols blancs de festa i alegria.

0: I també aquest mateix dilluns, a les 7 del vespre, tenim el veredicte final entre els mullats i els cremats a la Rambla del Prat. Viu l'emoció del recompte definitiu de punts i descobreix quin bàndol es corona campió de la Festa Major. Veniu amb la samarreta del vostre color i la veu preparada per cridar de valent. A més, també el mateix dilluns, a 8:15 de vespre, tenim espectacle amb màgia Trililitrades a la Rambla del Prat. Trililitrades és un espectacle de màgia ple d'energia, humor i participació de la mà de la tarragonina Judit Trilirí, coneguda pel seu pas per Pura Màgia de Televisió Espanyola. Presenta un show dinàmic i divertit pensat per sorprendre tots els públics. I també aquest dilluns, a les 10 de la nit, tenim Cantada d'Havaneres i Cançó de Taverna a la plaça Jaume Vidal, amb el grup Son de l'Havana i final amb degustació de rom cremat per tothom. A més, dimarts, dia 14 de juliol, a les 11 del matí, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec d'Albi Paper, una activitat adreçada a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del següent formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I, a més, també encara tenim més notícies per compartir amb tots vosaltres. Tenim nits vora el mar, amb tributo Los Mejores. L'Ajuntament de Cunit presenta una nova edició de Nits vora el mar, el cicle d'actuacions musicals i espectacles que dinamitzaran les nits d'estiu al municipi durant el mes de juliol. La programació tindrà lloc també els dies 17 i 24 de juliol a 11:15 de la nit a la plaça de Turisme, amb propostes gratuïtes i obertes a tota la ciutadania. El cicle arrencarà el 3 de juliol amb l'actuació de Les Loques del Panda, continuarà el 17 de juliol amb Tributo a los Mejores i finalitzarà el 24 de juliol amb l'espectacle Aquellos Maravillosos Años. Totes les activitats també són gratuïtes i no requereixen inscripció prèvia. Però encara tenim més notícies, i és doncs que també tindrem una altra sortida patrimonial a l'Avenc de Sant Antoni. El proper 18 de juliol, a 6:45 del vespre i fins a les 8, a la plaça Tomàs i Valiente com a punt de trobada, davant del McDonald's. Visita guiada a l'Avenc de Sant Antoni, amb reserva prèvia, trucant al 977 67 47 77, 977 67 4777, o bé posant-te en contacte amb turisme@cunit.cat, turisme@cunit.cat. Les places són limitades. D'altra banda, comprar a Cunit té premi, i és que Cunit Vila Comercial, a la CEC, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, va engegar una campanya des del passat dia 15 de juny que finalitzarà aquest proper 15 de juliol. Més de 600 premis amb sorteig final. Fes les teves compres, aconsegueix el teu rasca i podries ser el guanyador. Recordem que, com a colofó final, farem un sorteig d'un fantàstic creuer per dues persones. El sorteig es farà aquí, a Ràdio Cunit, el dijous 16 de juliol a les 9 de la nit, en el marc del programa 100% Romàntics de Nadia Alfarji, al qual caldrà respondre en directe a la trucada que formularem des de Ràdio Cunit. Recordeu que, si no agafeu el telèfon, passarem a la següent, al següent candidat perquè s'emporti aquest fantàstic creuer avui per dues persones. Gentilesa de la FEC, Cunit Vila Comercial, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, amb Camaleon Travel, Ràdio Cunit, també amb el programa 100% Romàntics, i col·labora l'Ajuntament de Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, al qual el president del mateix Consell Comarcal, Ramon Ferrer, continua la ronda de reunions amb els alcaldes i alcaldesses de la comarca per conèixer de primera mà les necessitats de cada municipi i reforçar la coordinació institucional. Ahir es va reunir amb l'alcalde de Santa Oliva, Cristian Martínez, en una trobada de treball que va servir per fer seguiment dels serveis que el Consell Comarcal presta al municipi i escoltar, doncs, les propostes i inquietuds de l'Ajuntament. Durant la reunió es van abordar qüestions estratègiques per al futur del municipi i de la comarca. com la millora de la seguretat, el reforç dels serveis d'emergència, el transport públic i l'oferta formativa, el plàter i les energies renovables, així com diferents aspectes tècnics i urbanístics que afecten els municipis. També recordem que el passat dia 8 de juliol es va declarar un incendi forestal al Montmell, a la zona del Pla de Manlleu, entre els municipis d'Aiguamúrcia i Sant Jaume dels Domenys. L'incendi era d'alta intensitat i els bombers de la Generalitat hi van treballar amb un important dispositiu format per 16 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. Demanem, doncs, a tota la ciutadania del Baix Penedès la màxima precaució i responsabilitat. Eviteu desplaçar-vos a la zona d'incendis. No us acosteu per fer fotografies o vídeos. Seguiu en tot moment les indicacions dels serveis d'emergència i, en cas de detectar qualsevol incidència, truqueu immediatament al 112. Protegim el nostre entorn i facilitem la feina dels equips d'emergència. Molta força i ànims a tots els efectius que treballen per controlar els incendis. Recordem, doncs, des del Consell Comarcal del Baix Penedès, màxima precaució davant l'elevat risc d'incendi forestal a la nostra comarca i també a tot Catalunya. Les altes temperatures dels darrers dies, juntament amb la seguretat de la vegetació, han situat diversos municipis de la comarca en nivell 4 del Pla Alfa, el nivell més alt d'alerta per risc d'incendi forestal. Demanem la màxima responsabilitat i col·laboració de tothom. No feu foc en cap espai natural. No llanceu borilles ni objectes que puguin provocar un incendi. Eviteu qualsevol activitat que pugui generar espurnes o flames a prop de zones forestals. Si detecteu fum o qualsevol indici d'incendi, truqueu immediatament al 112. Entre tots podem protegir els nostres boscos, el nostre entorn i la seguretat de les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat. I també tenim nova oportunitat laboral al Consell Comarcal de Baix Penedès, al qual s'ha obert la convocatòria per la creació d'una borsa de treball d'enginyers per cobrir substitucions, necessitats urgents i possibles vacants temporals que puguin sorgir a la plantilla del Consell Comarcal. Recordeu que el sistema serà de concurs-oposició, al qual l'entitat convocant serà el Consell Comarcal de Baix Penedès amb un termini de presentació de sol·licituds 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOC. Si compleixes els requisits i vols formar part de l'administració pública, aquest és una nova oportunitat per incorporar-te a la borsa de treball del Consell Comarcal. I no tenim temps per més, ara és el moment ja de conèixer la informació meteorològica. Com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, de nostra companya, en Josep Miró. Abans que res, us desitgem molt bona festa major. Ara sí, us deixem amb el temps, amb en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, dominat pel sol i amb cel clar gran part del dia. Sí que hi ha algun nuvolet ara puntual que no marxarà ràpidament i esperem que s'imposi el sol amb el cel clar, amb algun núvol llunyà de cara a la tarda i amb una temperatura que ha baixat una mica de nit, s'ha situat en els 23 graus i avui ja no pujarà tant de dia. I encara vam arribar a 32 graus i mig arran de mar i a més de 36 a l'estació del Servei Meteorològic de Catalunya, al camp de futbol. Avui la màxima estarà al voltant dels 30 arran de mar i dels 32 o 33 als punts més càlids de l'interior del municipi, amb una humitat i xafogor moderades. Vents febles amb terrals o calmes fins a mig matí i marinades de migjorn o de xaloc la resta del dia, fent que a la mar que estigui arrissada hores d'ara, però amb una mica de marejol al centre del dia. Per demà esperem també un temps força estable, sí que amb alguns núvols baixos fins a mig matí i a partir de mitja tarda, poc destacables, i amb més sol al centre del dia, i amb unes temperatures que es mouran entre els 21 o 22 de mínima, ja que baixarà una miqueta, i demà la màxima també quedaria una mica més curta i estaria al voltant dels 30 o 31, amb una humitat moderada i una mica de xafogor. Vents febles, domini del xaloc, i a la mar hi haurà marejol. De cada diumenge domini el sol amb bandes de núvols alts, gran part del dia amb alguns núvols baixos de cara a la tarda i amb unes temperatures que poden baixar fins als 22 de mínima, però la màxima es mantindria o podria pujar una miqueta i estar entre els 31 o 32, amb una humitat que serà moderada. Vents febles amb terrals a l'inici final del dia i marinades de xaloc al centre de la jornada, fent que la mar hi hagi marejó.
1: Cada estiu, salta i viu amb Ràdio Cunit.
3: Està escuchando Ràdio Cunit en la 107 de la freqüència.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: Els bombers continuen treballant en els dos incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, l'Urgell, en el qual treballen encara una trentena de dotacions i que ahir la represa del qual va obligar a confinar 21.000 persones de 5 localitats. També està pendent de controlar el de Sentmenat, al Vallès Occidental. Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
6: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis.
5: Tot plegat en el sisè dia de l'onada de calor. Avui les temperatures donen una petita treva, però alerta, perquè tornaran a ser extremes a partir de diumenge. Previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
7: Bon dia. De la moltíssima calor hem passat a la molta calor i amb vista demà a la calor. Per tant, bones notícies, ni que sigui per un lleuger alleujament d'aquesta temperatura. On s'està sentint més aquesta davallada respecte als últims dies és a la Costa Brava. De fet, estem parlant de temperatures que ja no estan arribant als 30 graus en aquesta zona gironina, però, en canvi, una mica més cap a l'interior, la plana de la Selva, de la Baixa Garrotxa, també del Gironès. I, per una altra banda, a la Catalunya central i les comarques de Ponent encara estem parlant de valors per sobre dels 35 graus. De fet, aquesta tarda cap als 37, 38, 39 graus, que en són un grapat els graus que arribarem a assolir a les comarques de la terra ferma. Alguns núvols que van esquitxant al cel deixaran quatre gotes esgarriades i aquesta tarda algun ruixat cap a l'Alt Pirineu. El cap de setmana serà de calor, sobretot el diumenge, i d'alguns núvols enganxats a la costa. Faran la guitza sobretot a la Costa Brava, amb alguna boira i tot. N'estem pendents a la xarxa.
5: És divendres 10 de juliol de 2026 i tenim més titulars. La norantena de veïns de Barcelona desallotjats per l'esvoranca en les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins d'aquí una setmana com a mínim. Sònia Kerr.
8: Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici i des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Ho explica Ramon Ramírez, que és director general d'Infraestructures.
9: Tot i que els amidaments de l'escultura estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny.
5: L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega haver ordenat retardar la vacunació del Covid a policies i guàrdies civils.
8: En la declaració davant el jutge, Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació contra el coronavirus es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris.
5: Marxa lenta de pagesos al Penedès per exigir solucions per l'excedent de raïm.
8: Una mobilització que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps.
5: En aquest informatiu també us explicarem quina titulació té enguany la nota de tall més alta a Catalunya. I atenció, perquè hi ha hagut canvis en el rànquing. En cultura, Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu.
8: En concret, a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona. Fins a l'1 de novembre es pot visitar Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme.
5: En esports, la selecció espanyola juga aquest vespre als quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica. Jordi Cochran.
10: A partir de les 9, el combinat espanyol, amb 9 catalans a l'equip, ja sap que en cas de guanyar s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va superar el Marroc. Per altra banda, en bàsquet, Joel Parra ha renovat amb el Barça fins al 2030.
5: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts a les 2.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, a l'Urgell, en el qual treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la nit passada 21.000 persones de 5 localitats. De moment ha cremat 328 hectàrees, la majoria dins de l'espai natural protegit de Granyena. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
11: A 1:15 del migdia, el cos ha incorporat 3 mitjans aeris al dispositiu. Un helicòpter per fer vols de vigilància i 2 avions de vigilància i atac per acabar de definir el flanc dret, consolidar el perímetre i evitar noves revifalles. Cal recordar que ahir al vespre va ser precisament una represa al flanc dret la causa de confinament de més de 20.000 persones de Tàrrega i diversos municipis de l'Urgell i la Segarra. En les tasques d'extinció hi han tingut un paper destacat els pagesos de la zona que amb els tractors han ajudat a protegir els conreus i a frenar l'avenç de les flames. Xavi Dalmau és un pagès de Guimerà.
12: Ens vam poder coordinar amb els bombers perquè ens t'ensenyàvem doncs, com el mapa i tu els portaves cap allí, llavors ens deien fer franges de seguretat aquí o allà, amb el cultivador, doncs, llaurant camps i fent tallafocs i fent que el foc no s'escampés.
11: L'incendi també ha alterat la vida social i cultural al territori. Ahir, el foc va obligar a suspendre la jornada inaugural del Pau Paterres de Tàrrega, però si la situació continua evolucionant favorablement, el festival reprendrà la programació avui mateix al vespre.
5: Pel que fa a la resta d'incendis, el de Setmanat al Vallès Occidental es manté estabilitzat, mentre que s'han donat per controlats els de Pla de Manlleu, l'Alt Camp, Navarcles, el Bages, Gavà, el Baix Llobregat i la Bisbal d'Empordà.
8: Avui hi ha 196 municipis amb risc extrem d'incendi forestal, mentre que 437 tenen un risc molt alt. 9 espais naturals mantenen les restriccions d'accés.
5: Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent el Pla de Prevenció d'Incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció davant dels incendis simultanis que afecten Catalunya, ja que les ajudes estan ja en marxa. Són declaracions d'Ordeig des de la Garrotxa. Anem fins allà. Olot FM, Gerard Puigdemont.
13: El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha fet una crida aquest matí des de la Vall de Bianya que tots els ajuntaments del país aprovin de manera immediata els plans de prevenció d'incendis. Ordeig diu que des de la Generalitat s'han i s'està mobilitzant recursos en aquest àmbit i, tot i reconèixer que es va tard, treu pit de l'aposta en forma d'inversió que asseguren que han fet.
6: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard. No pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
13: També ha dit que en els pròxims 8 anys treballaran per fer possible 14 grans eixos de confinaments amb una inversió de 4 milions d'euros amb l'objectiu de reduir els efectes i conseqüències dels incendis. Ordeig ha enviat suport als afectats pels incendis d'Almeria, amb més d'una desena de morts i d'altres de desapareguts, i ha apel·lat a la responsabilitat de tots els catalans i catalanes de cara a la setmana que ve, donat que hi ha diversos incendis actius i s'espera que la calor no fluixi.
5: Precisament, les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a un altre són la principal estratègia de gestió forestal a Catalunya. El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs que han cremat ja unes 2.500 hectàrees. Els bombers també recorden la importància de seguir les indicacions dels cossos d'emergència i no autoevacuar-se. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. Els punts estratègics de gestió per limitar la propagació del foc i facilitar les maniobres dels bombers van contribuir a controlar l'incendi de les Gavarres. La presència de vinyes, el foc del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp o el bon estat del bosc de Sant Andreu són altres exemples d'actuacions que han ajudat a contenir els incendis d'aquests darrers dies. Pel govern confirmen el bon camí de l'estratègia de gestió de la massa forestal, tot i que cal accelerar-la. Tamara García és directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis.
15: Les llaurades d'alguns dels incendis forestals doncs, que hem tingut ens han permès que el cos de bombers pugui controlar aquest perímetre, que puguem acabar donant per estabilitzada alguna de les zones dels flancs i, per tant, en un cas les llaurades, en un altre cas les vinyes, la importància de poder arribar a aquelles vivendes, a aquelles cases que tenen franja i què ha passat amb aquelles vivendes que no tenien franja.
14: El govern insisteix en el seguiment de les indicacions dels cossos d'emergències. Els bombers alerten de la perillositat de l'autoevacuació després de l'incendi d'Almeria a Los Gallardos, on 11 persones han perdut la vida intentant marxar per vies diferents de les indicades per fer l'evacuació. La zona afectada per aquest foc que crema des d'ahir és de cases disseminades i hi ha 8 persones ferides de gravetat i 19 desaparegudes.
15: Quan bombers ens diu que confinem és perquè estem absolutament protegits per ells. Ens va passar el farell, nosaltres teníem quina era la forma, quina era la instrucció perquè tothom es pogués confinar en aquelles vivendes que eren segures i es feia línia de protecció per salvaguardar aquelles persones. Mai deixarem a ningú enrere. Així és que, si us plau, fem cas d'allò que ens diuen. Quan diuen que confinem és perquè hem avaluat l'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys.
14: Aquest any ja s'han cremat 3.544 hectàrees forestals.
5: I tot plegat mentre continua l'onada de calor. Avui, en el sisè dia, dona una petita treva, però les temperatures tornaran a ser extremes a partir de diumenge. Aquesta setmana, Barcelona ha assolit els 40,9 graus, una temperatura rècord, i l'Observatori Fabra alerta sobre els efectes d'aquests cicles de temperatura extrema continuats. Ana Ruiz, bon dia.
16: Hola, Marta, bon dia. I és el segon rècord a la ciutat de Barcelona en un període de 2 anys. Alfons Puertas és el cap de la secció de meteorologia de l'Observatori Fabra.
17: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no 2 anys després hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
16: Això suposa una tendència, adverteix Puertas, que constata que durant tots els mesos de l'any augmenta la temperatura. Barcelona està llançant així un crit d'alarma, de la mateixa manera que ho fa la resta del planeta, pel que fa als efectes sobre la salut i el medi ambient del canvi climàtic.
5: Una calor que també afecta especialment els usuaris d'algunes línies de rodalies del sud del país, com l'R15 i l'R16. En aquestes línies, molts trens circulen aquests dies sense aire condicionat als vagons.
8: Ho ha denunciat des de la xarxa la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
18: El més greu per mi és quan el maquinista para i diu que té les mateixes condicions que nosaltres a la cabina i, clar, en condicions així no pot conduir perquè no pot mantenir la concentració i el tren acaba allà.
4: Notícies en xarxa.
5: La 90ena de veïns del barri del Putxet de Barcelona, desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa fins com a mínim d'aquí a una setmana. Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici per garantir la seguretat, i des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Carina Bellbé, bon dia.
19: Bon dia. Sense voler entrar en cap especulació, des de la Generalitat s'assegura que s'estan analitzant les causes que han provocat l'esvoranc del Putxet per les obres de la línia 9 del metro. Malgrat garantir que els moviments del terreny monitoritzats estan dins dels marges previstos, es duran a terme comprovacions edifici per edifici perquè els veïns desallotjats puguin tornar a casa amb total seguretat. Uns treballs, però, que s'allargaran com a mínim fins divendres de la setmana vinent. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures.
20: Necessitarem almenys perllongar els desallotjaments dels veïns fins al divendres de la setmana vinent. Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny. I en aquest sentit, ahir a la tarda mateix vam començar a desplaçar uns equips per fer aquestes comprovacions.
19: Pel que fa a la tuneladora, no s'ha parat en cap moment i avança lentament per sortir de sota dels edificis. La Generalitat garanteix que es modificaran els protocols relacionats amb la tuneladora per evitar nous esvorancs, malgrat que el forat es va produir un cop va passar la màquina al túnel ja foradat.
5: Seguim a la capital catalana. L'habitatge es manté com a primer problema dels barcelonins, però la inseguretat retalla distàncies. Es queda en segona posició. Ho apunta el darrer baròmetre municipal.
8: Un 31% dels barcelonins veu l'habitatge com el problema més greu de la ciutat, seguit de la inseguretat amb un 26%. Així i tot, això no suposa que suspenguin la gestió de l'Ajuntament en aquestes matèries, com explica la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
21: Aquest baròmetre segueix consolidant l'habitatge i la seguretat com a principal preocupació de la ciutadania. Ara bé, que aquestes siguin les preocupacions de la ciutadania, les principals preocupacions de la ciutadania, habitatge i seguretat, no es tradueix en una mala valoració del que el govern està fent per abordar aquestes qüestions.
8: Entre les principals inquietuds també hi ha, a més distància, les associades a la immigració, el turisme, la neteja i les obres. A més, tres de cada quatre ciutadans avalen retirar les llicències als pisos turístics i gairebé el 62% dels enquestats aprova la gestió municipal.
5: En l'àmbit polític, Elisenda Alemany és la líder més ben valorada a Barcelona. La candidata d'Esquerra Republicana a les municipals de l'any que ve se situa amb un 5,2, una dècima, per davant de l'alcalde Jaume Collboni, que continua guanyant en intenció de vot. En canvi, Junts cau a l'última posició.
8: El segueixen l'alcaldable de Junts, Jordi Martí, i el de Barcelona en Comú, Gerardo Pisarello. Això sí, els socialistes continuen guanyant en intenció de vot, amb un 13%, seguits dels republicans amb un 11%, i Barcelona en Comú, que cau prop de 2 punts i es queda en el 4,7%. Aliança seria quarta força, seguida del PP i Vox. Junts cau a l'última posició, amb un 2,6% d'intenció de vot. El baròmetre s'ha elaborat via telefònica a 800 persones entre el 26 i el 3 de juny.
5: És un quart de tres. L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat la seva innocència en el judici en què la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació per, presumptament, haver discriminat els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya, endarrerint la seva vacunació pel coronavirus. En la declaració davant del jutge, avui Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris. Ha seguit aquest judici el nostre company Marc Pijoan.
0: Mira, esta pregunta es obligada. ¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional?
2: No, mai.
22: Així de contundent s'ha mostrat l'exconsellera de Salut a preguntes de la seva defensa i la Fiscalia. Vergés ha assegurat que les vacunes a policies espanyols es van posar el més ràpid possible tenint en compte criteris estatals.
2: Doncs fem compatible el criteri de començar per les cohorts de 65 a 55, que anava per la població general, és a dir, per tothom, amb continuar els grups essencials.
0: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional?
2: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional. És una decisió que no se l'inventa el Consell Interterritorial de Salut.
15: Sí.
2: És a dir, està en l'estratègia des del primer dia. La gent gran és la més vulnerable respecte a la Covid. Aleshores, en base a aquesta decisió, nosaltres hem d'executar-la.
22: L'exconsellera també ha recordat que la represa de vacunes a AstraZeneca el 24 de març de 2021 tenia en compte que hi havia 100.000 dosis per 500.000 persones de 60 a 65 anys, incloent-hi els policies.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Els estudis de Dret i Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona passen a ser, a tenir, la nota de tall més alta d'enguany. Passen per davant de Física i Matemàtiques, que se situen al 12,9.
8: Aquests estudis superen Física i Matemàtiques de la UAB i de la UB, que els darrers anys havien estat les titulacions amb les qualificacions més elevades. Aquest doble grau té una nota de 12,924 a la UAB i de 12,812 a la UB. En tots tres casos...
5: En tots tres casos són estudis amb menys de 40 places, en concret n'ofereixen 20 cadascun. Pel que fa a les notes més altes en els estudis amb més de 40 places, la llista la torna a encapçalar el grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials més màster en Enginyeria Aeronàutica a la UPC, amb un 12,694 per a 60 places, i Medicina a la UB, amb un 12,685 per 200 places. I no deixem l'educació, però ens hem de situar a l'Alt Empordà. El departament ha signat un conveni amb l'Ajuntament de Portbou per fer un cicle formatiu ferroviari. Tindrà vocació transfronterera i capacitat per entre 15 i 30 alumnes. L'objectiu és començar la primera promoció ja al curs vinent. Han portat a la visió Juan Mabuín.
23: La Generalitat i l'Ajuntament de Portbou han fet aquest matí el primer pas per convertir el municipi en un referent de la formació ferroviària. El projecte aprofita la situació estratègica de Portbou, la connexió amb el corredor mediterrani i les instal·lacions de la històrica estació, que podrien acollir espais de pràctiques i simulació, com ens explica l'alcalde de Portbou, Gael Rodríguez.
24: I si una cosa necessitem per transformar, és formar. I això és el que fem avui. Avui el que signem és un acord per donar la primera passa per establir aquí a Portbou un centre de formació professional dedicada al ferrocarril, dedicada a lo que és la nostra trajectòria, al que és la nostra història, però sobretot al que ha de ser el nostre futur.
23: El conveni també obre la porta a ampliar l'oferta educativa del municipi que actualment no disposa d'institut.
5: És un altre dels titulars de la jornada. Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han fet una marxa lenta aquest matí al Penedès per exigir solucions a causa de l'excedent de raïm. Una mobilització convocada per Unió de Pagesos i que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incaví, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
25: A les 9 d'aquest matí de divendres, diversos pagesos arreu del territori s'han concentrat a la plaça de l'Àgora de Vilafranca. El motiu, la greu crisi que afecta el sector, marcada sobretot pels preus baixos que no cobreixen els costos de producció, la caiguda generalitzada del consum i l'acumulació d'estocs que, en alguns casos, ha portat els cellers a comunicar que no compraran raïm aquesta campanya. Per tot plegat, demanen solucions imminents al govern de la Generalitat, com ajuts directes i un pla definitiu d'arrencada de vinyes. Ferran Carbó és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a l'Alt Penedès.
1: El que demanem és que, més enllà de les mesures conjunturals que s'han anat aplicant fins ara, com són la barema en verd i la destil·lació de crisis, s'apliquin mesures estructurals que realment adaptin l'oferta que tenim de raïm a la demanda que hi ha. I aquesta mesura estructural no és altra que l'arrencada social de vinya.
25: La tractorada reivindicativa ha comptat amb una quinzena de tractors i s'ha iniciat a 10:45 del matí des de la plaça Àgora de Vilafranca fins a l'Associació de Laboradors de Cava a Sant Sadurní d'Anoia, on el sindicat ha fet entrega d'una carta de suport a les mesures proposades.
5: I trobada institucional avui a l'Arxiu Nacional de Catalunya, Sant Cugat del Vallès, entre els dos últims presidents de la Generalitat, Salvador Illa i Pere Aragonès. El d'Esquerra ha entregat el seu fons documental a l'arxiu en un acte que tots dos han titllat de normalitat institucional i de transparència. Cugat Mèdia, Martí González.
3: Més enllà de l'acte protocolari, els dos presidents han destacat el paper inclusiu de la institució de la Generalitat durant el seu Parlament. Així ho feia Pere Aragonès.
7: En un moment en què la democràcia està qüestionada en molts llocs del planeta, més que mai és l'hora de fer de refermar aquesta idea d'institucions inclusives.
3: Per la seva banda, l'actual president Salvador Illa ha lloat la tasca d'Aragonès durant la seva presidència per posar la institució per davant, ha dit, dels seus interessos personals i de partit.
9: Des del primer dia que va assumir l'altíssima responsabilitat de dirigir el país, el govern del país, doncs la institució la va posar per damunt. Jo, almenys en el que n'he estat testimoni, així ho puc acreditar.
3: En aquest sentit, com sentíem, Illa ha posat en valor el traspàs modèlic, deia, que assegura que li va fer Aragonès i que agafa com a referència, posant com a, evidentment, exemple, els documents que també ha entregat a l'Arxiu Nacional. D'aquesta manera, l'Arxiu Nacional de Catalunya, ubicat a Sant Cugat, ja reuneix tots els documents oficials de l'època de presidència d'Aragonès, des del maig del 2021 fins a l'agost del 2024.
5: I és moment per a la cultura. Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu. A la Virreina, Centre de la Imatge, es pot visitar fins a l'1 de novembre Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme, amb l'ajuda del vídeo i de peces artístiques creades per a l'ocasió. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. Declaració d'amor a Lenin és el film que en rep quan entrem a la sala Miseracs de la Virreina. Juana Dolores és la protagonista d'una pel·lícula de 26 minuts on l'artista transmet el seu desig romàntic cap al revolucionari com a mostra de rebel·lia cap al fet d'estimar dins el capitalisme. L'acompanyen la història de la meva consciència de classe, textos i fotografies familiars de la creadora i primer autorretrat, un quadre mirall esquitxat de fotos de revolucionaris. Un tríptic que serveix, com ha explicat a la xarxa Juana Dolores, per qüestionar el discurs de l'amor a la nostra societat.
12: Respon a un seguit de preguntes. Una d'elles és, farem l'amor en un altre món que no sigui capitalista? No? Com seria fer l'amor en un altre món que no fos capitalista? Com seria fer-se un petó amb algú en un món on no tot o on res es ven, es compra i es podreix, no?
10: Una mostra pensada per generar curiositat i que aquesta pugui ser resposta amb l'ajuda d'una selecció de llibres feta per la creadora exposats a l'entrada de la sala.
5: Seguim amb música de violoncel perquè des d'avui i fins al 21 de juliol el Vendrell acull la 45a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals. El certamen enguany es dedica justament a aquest instrument, el violoncel, per la qual cosa es compta amb fins a 6 intèrprets de l'instrument. La cirereta serà poder escoltar el mateix violoncel Gofriller de Casals de les mans del guanyador del concurs Queen Elizabeth, Ettore Pagano. Ràdio al Vendrell, Marc Guitart.
26: Tot i ser un músic total i un destacat director, va ser amb el violoncel com va triomfar Pau Casals. És per això que la 45a edició del Festival Internacional que porta el seu nom ha agafat com a element central aquest instrument, sota el lema de Celebrem el violoncel. Aquest pes del violoncel es pot constatar amb el fet que fins a 6 dels intèrprets del programa toquen aquest instrument, començant pel principal protagonista del concert inaugural d'aquest divendres 10 de juliol a les 8 del vespre, Daniel Müller-Schott, que ja va formar part del festival el 2022. Acompanyat al piano per Annika Treutler i el violí per Noah Wilshut, basaran el seu programa en obres per a trio de Bach, Beethoven i Mendelssohn.
5: I arriben els esports. Ens porta Jordi Cochran. Bon dia, Jordi. La selecció espanyola disputa aquest vespre als quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica.
6: Bon dia, Marta. El combinat espanyol amb 9 catalans a l'equip té l'oportunitat de classificar-se per a les semifinals del Campionat del Món per segona vegada a la seva història. Per aconseguir-ho haurà de superar Bèlgica en un partit que arrencarà a partir de les 9. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha afirmat que serà el partit més difícil que han disputat fins ara.
11: Bèlgica és una selecció de jugadors de jugant en Espanya, en Inglaterra, en Portugal, en França, en Alemanya, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
6: Si la selecció espanyola guanya, s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va guanyar el Marroc per 2-0. Canviem al bàsquet perquè el Barça ha anunciat la renovació de Joel Parra per 4 temporades fins al 2030. L'àlep barceloní s'ha convertit en una de les peces bàsiques de l'equip. I qui també ja pensa en la temporada que ve és en el futbol, és en el cas del Girona. El nou entrenador, Quique Álvarez, ha fet un reclam a l'afició perquè faci costat a l'equip per intentar aconseguir el retorn a primera.
13: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb bueno, el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera el més aviat possible. I això és el que intentarem.
6: En futbol femení, l'exfutbolista del Barça, Ona Batlle, ha fitxat per l'Arsenal, mentre que l'Espanyol ha anunciat la incorporació de la defensa catalana Clara Rodríguez, procedent del Sevilla, per una temporada fins al juny del 2027.
14: Un año con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar. Como cada año. Me gusta generar un ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
6: I per tancar el bloc de futbol, la xarxa de comunicació local, tant a les televisions locals com a la xarxa més, continuarà emetent en directe el millor partit de la jornada de la Lliga Elite cada cap de setmana. Serà els diumenges quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda.
5: Gràcies, Jordi Cochran. Molt bones notícies per tancar aquest bloc d'informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
26: La xarxa de comunicació local.
16: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
17: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
27: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
18: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
27: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
28: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
27: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
29: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
30: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
27: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Sabies que...
2: El 14 de febrer de 2019, un tal Julian O'Shea es va aprofitar de les zones horàries que s'agrupen al costat de la línia internacional de canvi de data per viure el dia més llarg de la història. La línia internacional de canvi de data és una línia imaginària superficial terrestre traçada sobre l'oceà Pacífic i pròxima amb el meridià 180 graus. Per conveniència d'alguns països el territori dels quals travessa, l'hora legal o local i la data en ells poden ser la corresponent a l'altre hemisferi. Passar d'un costat a l'altre de la línia implica canviar de data, exactament un dia. Per això, Julian va viure un sol dia de calendari de 49 hores de durada gràcies als canvis horaris. Per aconseguir-ho, va començar la seva jornada a Apia, Samoa, i a partir d'aquí va viatjar a Auckland, Sydney, Honolulu, per finalitzar a Pago Pago.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:15.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, l'Urgell, en la represa del qual treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la nit passada 21.000 persones de 5 localitats. També està pendent de control el de Sentmenat, al Vallès Occidental. Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
6: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'un milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis.
4: Tot plegat en el sisè dia de l'onada de calor. Avui les temperatures donen una petita treva, però alerta, perquè tornaran a ser extremes a partir de diumenge. La previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
7: Bon dia. De la moltíssima calor hem passat a la molta calor i amb vista demà a la calor. Per tant, bones notícies, ni que sigui per un lleuger alleujament d'aquesta temperatura. On s'està sentint més aquesta davallada respecte als últims dies és a la Costa Brava. De fet, estem parlant de temperatures que ja no estan arribant als 30 graus en aquesta zona gironina, però, en canvi, una mica més cap a l'interior, la plana de la Selva, de la Baixa Garrotxa, també del Gironès. I, per una altra banda, a la Catalunya central i les comarques de Ponent encara estem parlant de valors per sobre dels 35 graus. De fet, aquesta tarda cap als 37, 38, 39 graus, que en són un grapat als graus que arribarem a assolir a les comarques de la terra ferma. Alguns núvols que van esquitxant al cel deixaran quatre gotes esgarriades i aquesta tarda algun ruixat cap a l'Alt Pirineu. El cap de setmana serà de calor, sobretot el diumenge, i d'alguns núvols enganxats a la costa. Faran la guitza sobretot a la Costa Brava, amb alguna boira i tot. N'estem pendents a la xarxa.
4: És divendres 10 de juliol de 2026 i tenim més titulars. La norantena de veïns de Barcelona desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins d'aquí a una setmana com a mínim. Sònia Kerr.
8: Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici i des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Ho explica Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures.
9: Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny.
4: L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega haver donat ordres per retardar la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils.
8: En la declaració davant el jutge, Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació contra el coronavirus es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris.
4: Marxa lenta de pagesos al Penedès per exigir solucions a causa de l'excedent de raïm.
8: Una mobilització que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps.
4: I en aquest informatiu també us explicarem quina titulació té enguany la nota de tall més alta. Hi ha hagut canvis en el rànquing, per cert. En cultura, Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu.
8: En concret, a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona. Fins a l'1 de novembre es pot visitar Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme.
4: En esports, la selecció espanyola juga aquest vespre als quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica. Jordi Cochran.
10: A partir de les 9, el combinat espanyol amb 9 catalans a l'equip ja sap que en cas de guanyar s'enfrontarà a la semifinal final contra França, que ahir va superar el Marroc. Per altra banda, en bàsquet, Joel Parra ha renovat amb el Barça fins al 2030.
4: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:15.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, a l'Urgell, en el qual treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la nit passada 21.000 persones de 5 localitats. De moment ha cremat 328 hectàrees, la majoria dins l'espai natural protegit de Granyena. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
11: A 2:15 del migdia, el cos ha incorporat 3 mitjans aeris al dispositiu. Un helicòpter per fer vols de vigilància i 2 avions de vigilància i atac per acabar de definir el flanc dret, consolidar el perímetre i evitar noves revifalles. Cal recordar que ahir al vespre va ser precisament una represa al flanc dret la causa de confinament de més de 20.000 persones de Tàrrega i diversos municipis de l'Urgell i la Segarra. En les tasques d'extinció hi han tingut un paper destacat els pagesos de la zona que amb els tractors han ajudat a protegir els conreus i a frenar l'avenç de les flames. Xavi Dalmau és un pagès de Guimerà.
12: Ens vam poder coordinar amb els bombers perquè ens t'ensenyàvem doncs, com el mapa i tu els portaves cap allí, llavors ens deien fer franges de seguretat aquí o allà, amb el cultivador, doncs, llaurant camps i fent tallafocs i fent que el foc no s'escampi.
11: L'incendi també ha alterat la vida social i cultural al territori. Ahir, el foc va obligar a suspendre la jornada inaugural del Pau Paterres de Tàrrega, però si la situació continua evolucionant favorablement, el festival reprendrà la programació avui mateix al vespre.
4: Pel que fa a la resta d'incendis, el de Sentmenat, al Vallès Occidental, es manté estabilitzat, mentre que s'ha donat per controlat el de Pla de Manlleu, l'Alt Camp, el de Navarcles, el Bages i els de Gavà, el Baix Llobregat i la Bisbal d'Empordà.
8: Avui hi ha 196 municipis amb risc extrem d'incendi forestal, mentre que 437 tenen un risc molt alt. Nou espais naturals mantenen, recordem, les restriccions d'accés.
4: Una situació que fa que la Generalitat reclami als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció, ja que les ajudes estan ja en marxa. Són declaracions d'Ordeig des de la Garrotxa. Anem fins allà. Olot FM, Gerard Puigdemont.
13: El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha fet una crida aquest matí des de la Vall de Bianya que tots els ajuntaments del país aprovin de manera immediata els plans de prevenció d'incendis. Ordeig diu que des de la Generalitat s'han i s'està mobilitzant recursos en aquest àmbit i tot i reconèixer que es va tard, treu pit de l'aposta en forma d'inversió que asseguren que han fet.
6: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard. No pot haver-hi ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. 2. No pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
13: També ha dit que en els pròxims 8 anys treballaran per fer possible 14 grans eixos de confinaments amb una inversió de 4 milions d'euros amb l'objectiu de reduir els efectes i conseqüències dels incendis. Ordeig ha enviat suport als afectats pels incendis d'Almeria, amb més d'una desena de morts i d'altres de desapareguts, i ha apel·lat a la responsabilitat de tots els catalans i catalanes de cara a la setmana que ve, donat que hi ha diversos incendis actius i s'espera que la calor no fluixi.
4: Precisament les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a un altre són la principal estratègia de gestió forestal a Catalunya. El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs, que han cremat unes 2.500 hectàrees en global. Els bombers també recorden la importància de seguir les indicacions dels cossos d'emergència i no autoevacuar-se. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. Els punts estratègics de gestió per limitar la propagació del foc i facilitar les maniobres dels bombers van contribuir a controlar l'incendi de les Gavarres. La presència de vinyes, el foc del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp o el bon estat del bosc de Sant Andreu són altres exemples d'actuacions que han ajudat a contenir els incendis d'aquests darrers dies. Pel govern confirmen el bon camí de l'estratègia de gestió de la massa forestal, tot i que cal accelerar-la. Tamara García és directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis.
15: Les llaurades d'alguns dels incendis forestals doncs, que hem tingut ens han permès que el cos de bombers pugui controlar aquest perímetre, que puguem acabar donant per estabilitzada alguna de les zones dels flancs i, per tant, en un cas les llaurades, en un altre cas les vinyes, la importància de poder arribar a aquelles vivendes, a aquelles cases que tenen franja i què ha passat amb aquelles vivendes que no tenien franja.
14: El govern insisteix en el seguiment de les indicacions dels cossos d'emergències. Els bombers alerten de la perillositat de l'autoevacuació després de l'incendi d'Almeria a Los Gallardos, on 11 persones han perdut la vida intentant marxar per vies diferents de les indicades per fer l'evacuació. La zona afectada per aquest foc que crema des d'ahir és de cases disseminades i hi ha 8 persones ferides de gravetat i 19 desaparegudes.
15: Quan bombers ens diu que confinem és perquè estem absolutament protegits per ells. Ens va passar al Farell, nosaltres teníem quina era la forma, quina era la instrucció perquè tothom es pogués confinar en aquelles vivendes que eren segures i es feia línia de protecció per salvaguardar aquelles persones. Mai deixarem a ningú enrere. Així és que, si us plau, fem cas d'allò que ens diuen. Quan diuen que confinem és perquè hem avaluat l'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys.
14: Aquest any ja s'han cremat 3.544 hectàrees forestals.
4: En relació a aquest incendi que ens comentava Esther Minguell, declarat al municipi de Los Gallardos, Almeria, ha causat ja 12 morts i 8 ferits, mentre que 23 persones continuen desaparegudes.
8: Les víctimes mortals serien persones que haurien intentat marxar de la zona afectada massa tard i per vies diferents a les indicades per fer l'evacuació, segons han informat les autoritats.
4: I tot plegat mentre continua l'onada de calor. Avui, en el sisè dia, dona una petita treva, però les temperatures tornaran a ser extremes a partir de diumenge. Aquesta setmana, Barcelona ha assolit els 40,9 graus, una temperatura rècord. I des de l'Observatori Fabra alerten sobre els efectes d'aquests cicles continuats de calor. Anna Ruiz, bon dia.
16: Hola, Marta, bon dia. I és el segon rècord a la ciutat de Barcelona en un període de 2 anys. Alfons Puertas és el cap de la secció de meteorologia de l'Observatori Fabra.
17: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no 2 anys després hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
16: Això suposa una tendència, adverteix Puertas, que constata que durant tots els mesos de l'any augmenta la temperatura. Barcelona està llançant així un crit d'alarma, de la mateixa manera que ho fa la resta del planeta, pel que fa als efectes sobre la salut i el medi ambient del canvi climàtic.
4: I més conseqüències de la calor, la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre sectoritzarà el regadiu a partir de la setmana que ve. Una mesura excepcional per combatre la proliferació d'una alga que creix a les parets del canal de reg, el llepó, i que enguany està desbordant la capacitat d'actuació de la comunitat de regants a causa de les altes temperatures. Canal T, Dani Camacho.
18: Les altes temperatures i el fet que se mantingui la calor de manera sostinguda han accelerat enguany el creixement d'esta planta fins a una situació que els responsables de la comunitat asseguren que no s'havia viscut mai abans. Per això, a partir del pròxim dilluns 13 de juliol, la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre sectoritzarà el regadiu del Delta per a frenar la proliferació del llepó, una planta que creix a les parets dels canals i sequies i que dificulta el rec. Josep Turón és coordinador dels canals.
19: Lo que fa és que morretint l'aigua i no mos deixa arribar l'aigua als finals del rec, i l'altre és que quan llevem l'alga de la paret, com que no tenim manera de poder traure l'alga de dins l'aigua, esta alga el que fa és que comença a embossar tomes i als finals dels recs el que fa és que fa taps i impossibilitant que arribi l'aigua als finals.
18: S'ha tractat d'una mesura excepcional que només té com a precedent la sequera del 2023. La calor intensa d'aquest estiu i sobretot el fet que se mantingui de forma sostinguda han portat enguany a una situació límit.
3: Notícies en xarxa.
4: La 90ena de veïns del barri del Putxet de Barcelona, desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa fins com a mínim d'aquí a una setmana. Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici per tal de garantir la seguretat. I des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. Sense voler entrar en cap especulació, des de la Generalitat s'assegura que s'estan analitzant les causes que han provocat l'esvoranc del Putxet per les obres de la línia 9 del metro. Malgrat garantir que els moviments del terreny monitoritzats estan dins dels marges previstos, es duran a terme comprovacions edifici per edifici perquè els veïns desallotjats puguin tornar a casa amb total seguretat. Uns treballs, però, que s'allargaran com a mínim fins divendres de la setmana vinent. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures.
9: Necessitarem almenys perllongar els desallotjaments dels veïns fins al divendres de la setmana vinent. Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer els retorns dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny. I en aquest sentit, ahir a la tarda mateix, van començar a desplaçar uns equips per fer aquestes comprovacions.
20: Pel que fa a la tuneladora, no s'ha parat en cap moment i avança lentament per sortir de sota dels edificis. La Generalitat garanteix que es modificaran els protocols relacionats amb la tuneladora per evitar nous esvorancs, malgrat que el forat es va produir un cop va passar la màquina al túnel ja foradat.
4: Seguim a la capital catalana. L'habitatge es manté com a primer problema dels barcelonins, però la inseguretat retalla distàncies i es queda en segona posició. Ho apunta el darrer baròmetre municipal.
8: Un 31% dels barcelonins veu l'habitatge com el problema més greu de la ciutat, seguit de la inseguretat amb un 26%. Així tot, no suposa que suspenguin la gestió de l'Ajuntament en aquestes matèries, com explica la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
21: Aquest baròmetre segueix consolidant l'habitatge i la seguretat com a principal preocupació de la ciutadania. Ara bé, que aquestes siguin les preocupacions de la ciutadania, les principals preocupacions de la ciutadania, habitatge i seguretat, no es tradueix en una mala valoració del que el govern està fent per abordar aquestes qüestions.
8: Entre les principals inquietuds també hi ha, a més distància, les associades a la immigració, el turisme, la neteja i les obres. A més, 3 de cada 4 ciutadans avalen retirar les llicències als pisos turístics i gairebé el 62% dels enquestats aprova la gestió municipal.
4: En l'àmbit polític,

0: vot. El baròmetre s'ha elaborat via telefònica a 800 persones entre el 26 de maig i el 3 de juny.
1: Tres quarts de tres, l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat avui la seva innocència en el judici en què la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació per presumptament discriminar els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya endarrerint la seva vacunació pel coronavirus. En la declaració davant del jutge, Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris. Ha seguit aquesta sessió del judici Marc Pijuan.
2: Mire, esta pregunta es obligada. ¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional?
3: No, mai.
4: Així de contundent s'ha mostrat l'exconsellera de Salut a preguntes de la seva defensa i la Fiscalia. Vergés ha assegurat que les vacunes a policies espanyols es van posar el més ràpid possible tenint en compte criteris estatals.
3: Doncs fem compatible el criteri de començar per les cohorts de 65 a 55, que anava per la població general, és a dir, per tothom, amb continuar els grups essencials.
2: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional?
3: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional. És una decisió que no se l'inventa el Consell Interterritorial de Salut.
5: Sí.
3: És a dir, està en l'estratègia des del primer dia. La gent gran és la més vulnerable respecte a la Covid. Aleshores, en base a aquesta decisió, nosaltres hem d'executar-la.
4: L'exconsellera també ha recordat que la represa de vacunes amb AstraZeneca el 24 de març de 2021 tenia en compte que hi havia 100.000 dosis per 500.000 persones de 60 a 65 anys, incloent-hi els policies.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Avui hem conegut les notes de tall per de cara al curs que ve i Dret i Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona passa a ser la nota més alta d'enguany per davant de Física i Matemàtiques. Se situa en el 12,9.
0: Aquests estudis superen Física i Matemàtiques de la UAB i de la UB, que els darrers anys havien estat les titulacions amb les qualificacions més elevades. Aquest doble grau té una nota de 12,924 a la UAB i de 12,812 a la UB. En tots tres casos són estudis amb menys de 40 places, en concret n'ofereixen 20 cadascun. Pel que fa a les notes més altes en els estudis amb més de 40 places, la llista la torna a encapçalar el grau d'enginyeria en tecnologies aeroespacials més màster en enginyeria aeronàutica a la UPC, en aquest cas amb un 12,694 per 60 places, i medicina a la UB amb un 12,685 per 200 places.
1: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins al Penedès. Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han fet una marxa lenta per la comarca per exigir solucions per l'excedent de raïm. Una mobilització convocada per Unió de Pagesos i que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
7: A les 9 d'aquest matí de divendres, diversos pagesos arreu del territori s'han concentrat a la plaça de l'Àgora de Vilafranca. El motiu, la greu crisi que afecta el sector, marcada sobretot pels preus baixos que no cobreixen els costos de producció, la caiguda generalitzada del consum i l'acumulació d'estocs que, en alguns casos, ha portat els cellers a comunicar que no compraran raïm aquesta campanya. Per tot plegat, demanant solucions imminents al govern de la Generalitat, com ajuts directes i un pla definitiu d'arrencada de vinyes. Ferran Carbó és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a l'Alt Penedès.
8: El que demanem és que, més enllà de les mesures conjunturals que s'han anat aplicant fins ara, com són la barema en verd i la destil·lació de crisis, s'apliquin mesures estructurals que realment adaptin l'oferta que tenim de raïm a la demanda que hi ha. I aquesta mesura estructural no és altra que l'arrencada social de vinya.
7: La tracturada reivindicativa ha comptat amb una quinzena de tractors i s'ha iniciat a 11:15 del matí des de la plaça Àgora de Vilafranca fins a l'Associació d'Elaboradors de Cava a Sant Sadurní d'Anoia, on el sindicat ha fet entrega d'una carta de suport a les mesures proposades.
1: I és moment per a la cultura. Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu. A la Virreina Centre de la Imatge es pot visitar fins a l'1 de novembre Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme, amb l'ajuda del vídeo i de peces artístiques creades per a l'ocasió. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Declaració d'amor a Lenin és el film que en rep quan entrem a la sala Miseracs de la Virreina. Juana Dolores és la protagonista d'una pel·lícula de 26 minuts on l'artista transmet el seu desig romàntic cap al revolucionari com a mostra de rebel·lia cap al fet d'estimar dins el capitalisme. L'acompanyen La història de la meva consciència de classe, textos i fotografies familiars de la creadora i Primer autorretrat, un quadre mirall esquitxat de fotos de revolucionaris. Un tríptic que serveix, com ha explicat a la xarxa Juana Dolores, per qüestionar el discurs

0: curs de l'amor a la nostra societat.
1: Respon a un seguit de preguntes. Una d'elles és, farem l'amor en un altre món que no sigui capitalista, no? Com seria fer l'amor en un altre món que no fos capitalista? Com seria fer-se un petó amb algú en un món on no tot o on res es ven, es compra i es podreix, no?
0: Una mostra pensada per generar curiositat i que aquesta pugui ser resposta amb l'ajuda d'una selecció de llibres feta per la creadora exposats a l'entrada de la sala.
2: I el Festival Internacional de Música Popular Tradicional de Vilanova i la Geltrú ha previst una vintena de concerts per aquest cap de setmana. Demà viurà un dels punts culminants amb l'actuació de la jove fadista portuguesa Sara Correia. Canal Blau FM, Jordi Carrillo.
3: Correia actua a Vilanova i la Geltrú presentant el seu nou disc. L'any passat va ser una de les actuacions que es va haver de suspendre per culpa de la pluja. De fet, el festival ha pogut recuperar per aquest dissabte tot el programa de l'any passat i també hi actuaran Sabor de Gràcia i la Balkan Paradise Orchestra. En aquesta edició, el FinBT fa una aposta molt clara per les veus. Patti Serrano és la codirectora del FinBT.
4: Que aquest any, aquesta programació del FinBT realment té moltes propostes on la veu és un pes important, la veu de molts, o sigui, dins dels diferents estils de veu que hi ha, no? Tindrem aquesta veu a capella, aquesta veu polifònica.
3: Durant el cap de setmana s'han programat més d'una vintena d'actuacions, la majoria a l'escenari de la plaça del Born, però d'altres es faran de forma itinerant o a la Geltrú, on està prevista una nova edició del Firasac.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cochran. Molt bon dia, Jordi. La selecció espanyola disputa aquest vespre els quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica.
5: Bon dia, Marta. El combinat espanyol amb 9 catalans a l'equip té l'oportunitat de classificar-se per a les semifinals del Campionat del Món per segona vegada a la seva història. Per aconseguir-ho haurà de superar Bèlgica en un partit que arrencarà a partir de les 9. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha afirmat que serà el partit més difícil que han disputat fins ara.
6: Bèlgica és una selecció molt potente. Jugadores de juegan en España, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
5: Si la selecció espanyola guanya, s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va guanyar el Marroc per 2-0 de retruc amb la classificació del conjunt francès, com que hi juga a lateral del Barça Jules Koundé. El primer partit de la jornada de Lliga del Club Blaugrana contra l'Atlètic s'ha ajornat. Els de Hansi Flick arrencaran el campionat al Camp de l'Elx el 22 o 23 d'agost en el duel corresponent a la segona jornada. I qui també ja pensa en la temporada que ve és el Girona. El nou entrenador, Quique Álvarez, ha fet un reclam a l'afició perquè faci costat a l'equip per intentar aconseguir el retorn a primera.
7: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera el més aviat possible i això és el que intentarem.
5: En futbol femení, l'exfutbolista del Barça, Ona Batlle, ha fitxat per l'Arsenal, mentre que l'Espanyol ha incorporat la defensa catalana Clara Rodríguez, procedent del Sevilla, per una temporada fins al juny del 2027.
8: Un any con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar. Como cada año. Me gusta generar un ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
5: En bàsquet, el Barça ha anunciat la renovació de Joel Parra per 4 temporades fins al 2030. L'ale barceloní s'ha convertit en una de les peces bàsiques de l'equip i també en bàsquet avui s'ha sortejat el calendari de la Lliga Femenina Endesa. La competició arrencarà el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre. En la primera jornada, l'Espart Girona jugarà a la pista del Movistar Estudiantes i el Cadí la Seu també com a visitant contra el Mainz Avenida. L'Eurocup masculina, el Manresa, ja coneix el calendari. També començarà la pista del PAOK el 29 o 30 de setembre. El primer partit del nou Congost serà contra l'Ulm alemany una setmana després. I pel que fa al Tour de França, avui és la setena etapa, prova plana de 175 quilòmetres entre Aguedmou i Bordeus, pensada per acabar a l'esprint. Ahir Pogacar es va posar líder amb la victòria d'etapa després d'una exhibició històrica al Tourmalet. Té 2 minuts i 42 segons d'avantatge respecte al segon, Jonas Vingegaard. I a casa nostra, encara en ciclisme, aquest divendres s'ha presentat la tercera edició de la Volta Femenina a Osona, que serà del 31 de juliol al 2 d'agost. Un dels organitzadors de la prova, Eric Catalán, ha destacat que hi participaran 170 corredores d'arreu del món.
9: Aquest any, precisament, tindrem de corredores d'Etiopia, d'Eritrea, d'Alemanya, d'Austràlia, d'Inglaterra, dels Països Baixos, de Portugal, de França, d'Andorra. Clar, tindrem molta participació de molta gent estrangera i el que volem és que hi hagi, sobretot, gent animant a les carreteres o inclús a l'arribada.
5: Les anteriors dues edicions les van guanyar les catalanes Paula Blasi i Lluna Jiménez. En motor, el pilot de MotoGP, Marc Márquez, ha marcat el segon millor temps a la primera sessió dels entrenaments lliures al Gran Premi d'Alemanya a Sachsenring, tot i que el de Cervera s'ha caigut, però sense conseqüències.
2: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, ens retrobarem dilluns, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera renova un taxi en Tòquio. Un xofer porta una dona gran japonesa per la ciutat i comparteixen confessions vitals. També s'estrena a l'Argentina Las Corrientes. La pel·lícula explica com un succés sobtat desencadena canvis que remouen la vida de la protagonista. I arriba una nova adaptació amb personatges reals d'un film de Disney, Bayana.
3: El problema es que la inscripción y la matrícula cuestan una auténtica barbaridad.
4: ¿Cuánto vale?
3: Pues cerca de un millón.
4: ¿Qué? Nosotros aún tenemos en casa a dos hijos que nos cuestan un dineral. Mi marido siempre se opuso a que te hicieras taxista y yo estaba totalmente de acuerdo con él.
2: A Un taxi en Tòquio, en Koji, un taxista amb problemes econòmics, accepta l'encàrrec de portar la Sumire, una dona de 85 anys, a la residència on viurà a partir d'ara. Durant el trajecte, el conductor l'acompanya per diferents llocs de la ciutat marcats pels records de l'anciana. A mesura que avancen per Tòquio, tots dos compartiran confessions, ferides i moments de vida que els portaran a crear un vincle inesperat.
5: A lo mejor ya está harto de que le hable tanto, ¿no?
3: No se preocupe, no estoy harto.
6: Odio esa mirada. ¿Dónde andas?
7: Nada, colgada.
2: Las Corrientes explica com la Lina, una estilista argentina al cim de la seva carrera, es deixa emportar per un impuls sobtat després d'una entrega de premis a Suïssa. De tornada a Buenos Aires, no diu res, però alguna cosa ha canviat en ella. Quelcom que, silenciós i invisible, treu a la llum un passat que creia haver deixat enrere.
6: Es como que nunca volviste.
7: Sí que volví.
8: Bayana, háblame de ti. Cuéntame tus sueños, tus esperanzas.
9: Bueno, creo que me he saltado...
10: No hay tiempo, me tengo que ir.
2: Disney torna a adaptar un film d'animació amb personatges reals. A Bayana, la protagonista respon la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de l'escull de la seva illa de Motunui, amb el semideu Maui, en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.
11: És la hora.
12: La xarxa de comunicació local.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia.
4: But let's get it then. It's lit. But let's get it then. It's lit. But let's get it then. It's lit.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia.
4: Ei, hey, tens calor?
5: Sí.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
6: La teva sintonia més refrescant.

0: bonito.
1: Bar La Piña.
0: Todo me parece bonito.
1: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
0: Bonito lugar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la cama.
1: Buen rollo y familiar.
0: Se ve el mar.
1: Fideuay paellas.
0: Y es el día.
1: Ven a conocernos.
0: Acaba de empezar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la vida.
1: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit. Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
2: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
3: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
2: Doner Pita Palace 2, en Cunit. Ven y disfruta de su gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, Especial Pita, Falafel, Shek Kebab, Arroz con Carne, Menú Shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels. Y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shake kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo a pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palace 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. Doner Pita Palace 2.
4: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab-modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Ai, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona...

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Toros, no!

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495, 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Nos encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa el sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa el sol.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
4: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Agadeceu, salta y viu, am Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
4: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferruy, te tengo.
5: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail acec.cunit@gmail.com acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35...

0: i tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Xurreria Velo.
1: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Xurreria
0: Velo,
1: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com?
0: Velo.
1: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
0: Velo.
1: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria...

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els mil dies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito!

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Baix Prada.

0: i tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: bonito.
1: Bar La Piña.
0: Todo me parece bonito.
1: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
0: Bonito lugar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la cama.
1: Buen rollo y familiar.
0: Se ve el mar.
1: Fideuay paellas.
0: Y tú es el día.
1: Ven a conocernos.
0: Acaba de empezar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la vida.
1: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
0: El teléfono suena, mi pana.
1: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge.

Menjar per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Agárrate-ho, salta i viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Radio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Radio Cunit.
5: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
2: Dexter Ferru y Tateca.
3: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
4: De dia i de nit.
6: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2, Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76, 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 del

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2.
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.
5: Bonito.
3: Bar La Piña.
5: Todo me parece bonito.
3: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
5: Bonito lugar.
3: Bar La Piña.
5: Bonita la cama.
3: Buen rollo y familiar.
5: Se ve el mar.
3: Fideuay paellas.
5: Esto es el día.
3: Ven a conocernos.
5: Acaba de empezar.
3: Bar La Piña.
5: Bonita la vida.
3: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
5: El teléfono suena, mi pana.
3: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
0: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde. Sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Nos encontrarás en la avenida de la Fon 86, en Cunit. Pollo a la brasa al sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa al sol.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
4: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls,